0: Bon dia. Punt àlgid aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí, del Raval de Barcelona, i visitarà també la presó de Brians-1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari, anirem a les portes de la Sagrada Família i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:45 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg, espera, de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau, per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip, que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora i a Barcelona, però també a la resta de Catalunya, com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha 3 carreteres tallades als accessos de Montserrat. Parlem de la BP-1103 de la zona del Bruc, també l'altre cantó, Marganell, i la BP-1121 amb Hostín Ministrol de Montserrat. Per tant, compte, perquè aquestes vies, com dèiem, estaran tallades un trosset al matí. Hem de dir que, a banda, hi ha aturades als accessos sud, a la 2, a Cornellà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la B23, la via que entra i surt per la Diagonal, i a la C32, també a la zona de Gavà. Pel que fa a les rondes, és on hi ha més mobilitat en aquests moments, per tant, molta cautela, no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat, i mencionar, per exemple, aturades a la P7 a Montmeló, a Barberà, en ambdós sentits, a la P7, i també, per exemple, al seu lateral, la B30. No us oblidem tampoc de les dunes de Vall-d'Hidrera, a la C16, a la C17, a Mollet i Lliçà, i l'entrada per als Vallesos, en concret per la C33 i la C58. Matí que pot ser intens, i com sempre, emplaçar-vos que us mantingueu informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
0: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui algun ruixat, alguna plugeta al dematí, però després ja sortirà el sol, eh? Molt bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet. Una bona mostra de les pluges que estem tenint a hores d'ara són les que van caient d'una forma pausada, no són tempestes fortes, però estan caient en alguns racons metropolitans. A les portes de Barcelona capital estarà plovent d'aquí a poca estona, també al voltant de la ciutat de Manresa, per exemple, o de la ciutat de Girona, això entre d'altres viles, en aquests moments. Per tant, un matí que comença una mica més carregat. Els núvols seran més abundants a les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona. De tant en tant i de forma molt testimonial i intermitent alguna pluja, és possible que el Sant Pare se la trobi aquesta pluja quan arribi a Montserrat, també una mica de boira en aquella altura, però ja la tendència és que els núvols es comencin a trencar per les comarques de Ponent, obertura de clarianes que serà molt més majoritària aquesta tarda. Per tant, durant la segona meitat del dia el sol serà més present, sobretot a les comarques de Lleida, de Tarragona, sud de Barcelona. No s'acabaran de desfer del tot els núvols de l'interior gironí o al Prepirineu, i de fet arribarà a caure alguna gotellada, poca cosa, aquesta tarda a la capçalera del Ter, aproximadament, però remarquem, Helena, no pas tempestes fortes. I també avui, de propina, una jornada suau, no pas molt calorosa. Ja tindrem temps de parlar de calors intenses de cares als propers dies. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Doncs tancada la portada, anem per feina, perquè aquest dimecres és el dia central de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple on ets tu?
4: Bon dia, Helena. Doncs ara mateix ens trobem aquí ja al carrer Provença, on d'aquí unes hores segurament tot estarà ben acordonat. Comencem a veure una mica de moviment, sobretot curiosos que pregunten, escolta, el Papa per on passarà? Doncs bé, us ho expliquem també nosaltres. El Papa començarà el seu recorregut a Passeig de Gràcia amb Rosselló, un recorregut d'un quilòmetre aproximadament. La gent que vulgui accedir a aquest carrer Rosselló, per cert, ho podrà fer a partir de les 12 del migdia, quan els cossos de seguretat permetran aquest accés, això sí, previ fortes mesures de seguretat. Allà a les 7 més o menys està previst que el Papa entri aquí a la Sagrada Família a través de la façana de la Passió, al carrer Sardenya, i ja a partir de les 9, quarts de 10, serà quan faci aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. La missa, per cert, la podran seguir unes 8.000 persones, 4.000 a l'interior i unes altres 4.000 a l'exterior, precisament aquí al carrer Marina, davant de la façana del Naixement, on hi haurà col·locades unes pantalles.
0: Doncs encara persones que han pogut accedir aquí on ets tu, que encara es poden fer aquesta fotografia inusual amb tan poca gent aquí davant de la façana de la Sagrada Família. Gràcies, Marc. Fins després. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans del migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, presidint la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat, com no, per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt també ja en aquest punt per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són, insistim, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou.
5: Molt bon dia de nou. Doncs sí, d'aquestes 8.000 persones, moltes d'elles ja estan agafant seient als seients habilitats a la plaça de Santa Maria del Monestir de Montserrat. D'altres estan fent cua. Ens diuen que hi ha ara mateix centenars de persones que estan fent cua per accedir als cremalleres que comuniquen amb l'abadia de Montserrat, a l'estació inferior del cremallera, a Monistrol de Montserrat. Molts d'altres estan començant a pujar ja amb l'aeri perquè, com deien els nostres companys de trànsit, les carreteres d'accés a Montserrat aquest matí estan tallades i només hi tindran accés als vehicles autoritzats. Es preveu que el Papa arribi d'aquí a 4 hores, cap als vols de les 12 del migdia, entrarà en Papa Mòbil a aquesta plaça, després a peu saludarà els fidels presents aquí i es traslladarà fins a l'interior de la Basílica, on serà rebut per la comunitat benedictina per participar en aquesta pregària del migdia, escoltar el cant de la Salve i també el Virolai, i després per venerar la imatge de Catalunya. Catalunya, la Moreneta, la patrona del país, la Mare de Déu de Montserrat, un dels moments més esperats. Serà pels vols de la una del migdia, quan es preveu que el Papa Lleó XIV surti al balcó que tinc a darrere de la façana del monestir per dirigir unes paraules als fidels presents aquí a Montserrat i també per beneir les 8.000 persones que, com deies, Helena, estaran avui aquí a Montserrat i que ja van arribant a comptagotes amb els dos vehicles que ens permeten avui accedir a l'abadia, que són el cremallera i l'aeri de Montserrat. N'estarem pendents al llarg de tot el dia avui a les televisions locals d'aquesta visita del Papa a Montserrat, que es produirà 30 anys després de l'última visita d'un papa aquí al monestir, que va ser Joan Pau II, el 1982.
0: Doncs 8.000 persones que estaran aquí a Montserrat, moltes hores encara d'espera i, per sort, el temps d'alguna manera s'està comportant perquè deu fer encara una mica de fresca i això és bo per esperar tant. Gràcies, Sergi. Doncs, precisament, la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal, com ens explicava ara el Sergi, els fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Com dèiem, milers de persones seran avui a Montserrat per rebre el Papa Lleó XIV i arribaran des d'arreu de la geografia catalana, molts d'ells en autocar. Hores d'ara, per exemple, un dels grups de fidels es prepara per sortir des de Sant Cugat del Vallès. I anem tot seguit en directe amb en Lluís Llebot i l'Eva Garrido. Bon dia, Eva. Molta emoció, imagino, entre les persones que seran avui a Montserrat, eh?
6: Doncs sí, molt bon dia. Molta emoció. Comença a arribar aquí la gent perquè els han convocat a les 8:10, perquè a les 8:30 pujaran els autocars i enfilaran cap a Montserrat aquestes 250 persones de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I els esperen aquí emocionades i també acabant d'organitzar els autocars la Conxita i la Mireia. Les tenim per aquí. Mireia, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Conxita, molt bon dia.
8: Bon dia.
6: Estàveu aquí organitzant i jo, Mireia, voldria preguntar-te per què és important estar avui amb el Papa a Montserrat.
7: Mira, és una experiència única i pels creients practicants, els cristians practicants, poder resar el rosari a prop del Sant Pare és una cosa única. Penseu que el Papa Lleó XIII va fer patrona de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat i ara el Papa Lleó XIV ve a resar els seus peus, a escoltar l'Escolania. O sigui, seran coses molt lligades a la cultura nostra i molt íntimes pels nosaltres, pels cristians.
6: Vas anar ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic?
7: Mira, jo no hi vaig poder hi anar, la vaig viure per televisió, que gràcies a Déu ens ho van fer espectacular.
8: Com va ser.
7: Exacte.
6: Qui s'hi va anar a la vetlla és la Conxita. Conxita, sí. Com ho vas passar ahir?
8: Molt bé, la veritat és que va estar molt ben preparat, es va fer molt alegre, molt amè, la gent amb els seus càntics, les persones que van interpretar dues cançons, tothom, va ser una comunitat, una comunió de tots, molt ferma i molt alegre, va estar molt bé.
6: I ara veiem que la gent està començant a arribar, jo voldria també saber, Conxita, perquè és important que la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que Sant Cugat estigui present a l'abadia de Montserrat.
8: Bé, doncs perquè som una comunitat, no som individus sols, que tenim una fe i anem, perquè la fe s'ha de practicar en comunitat, en conjunt. La fe d'un sol no va enlloc i s'ha de compartir. I aleshores és una parròquia que té un creixement i fa unes activitats que això encara fa que ens unim més de totes les edats, de tot arreu, de totes les poblacions, perquè aquí a Sant Cugat ja saps que som pluricultural, amb molta gent de molts països, i aleshores aquesta és la importància, de que tots estem units, que no anem sols, que caminem tots plegats amb il·lusió i amb ganes.
6: Ara que parles d'aquest creixement, Conxita, tu esperaves aquest poder de convocatòria?
8: Sí, i tant. Sí, perquè ja portem 3-4 anys, doncs, que va creixent, que la cosa s'anima una a l'altra, perquè és el que fa el moure't, la fe, l'esperit que portem a dins.
6: I molts joves, no?
8: Molts, clar que sí. Home, és el que les famílies intentem transmetre als nostres fills. tots els fills ho han de rebre amb alegria i vinga, i puc fomentar-ho.
6: Doncs Conxita, Mireia, només em queda desitjar-vos a vosaltres i a tots els fidels que passeu un molt bon dia. Jo crec que el temps us acompanyarà i que pugueu estar ben a prop del Sant Pare.
9: Perfecte, gràcies.
6: Nosaltres els deixem que vagin pujant els autocars, que ja ens han dit que tenen pressa i que ja van tard, així que enfilin cap a Montserrat, que estiguin ben a prop del Sant Pare.
0: Molt bé, Eva, i que tinguin, sobretot, un molt bon viatge. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. Abans de Montserrat, el papa Lleó XIV visitarà aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari hi tenim un altre equip de la xarxa, amb en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, imagino, aquí a les portes de la presó, i també molta seguretat, no?
10: Bon dia, Helena. Sí, perquè entre l'abadia de Montserrat a partir d'aquest migdia i la Sagrada Família aquesta tarda, dos dels elements religiosos, espirituals, culturals, patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV, ha volgut incloure en la seva visita a Barcelona i Catalunya aquesta presó, Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. L'arribada del papa a Sant Esteve de Rovires, aquí, a Brians 1, s'espera per poc abans de les 11 del matí, unes 80 persones esperaran el papa, són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que s'organitzen aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I l'acte començarà a càrrec dels interns, que faran un cant de benvinguda en castellà. Es tracta d'Ajúdame a caminar, tot i que després també interpretaran una segona peça interpretada en català. I després arribarà el testimoni que dues internes, la Josefina i la Montserrat, faran arribar al papa. Són dues de les recluses que podran parlar directament amb el pontífex i que podran fer arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i també vital. Després d'aquesta conversa entre el papa i les dues recluses, hi haurà una tercera interpretació musical, serà el Virolai, amb el qual ja es posarà punt i final, acabarà, serà la cloenda de la visita del papa aquí a Brians 1, i després continuarà el seu programa de visita a Montserrat. S'espera també que siguin el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de rebre el papa aquí, a les portes de la presó Brians 1, a Sant Esteve de Rovires, al Baix Llobregat, poc abans de les 11 del matí.
0: Gràcies, Anna. Doncs serà interessant saber el contingut d'aquesta conversa que mantindrà el papa Lleó XIV amb aquests reclusos, i esperem que després, tard o d'hora, ens ho puguis acabar explicant. Gràcies. Això passarà avui, però l'acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho repassa tot plegat l'Arnau Olmos.
11: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que beneirà avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
12: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prendre conciencia de cómo la salud mental es veu cada vegada més amenazada en el context de societats que es consideren avançades.
11: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
0: Però el primer dia de l'estada de Lleó 14 a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Ha visitat o va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català i el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
9: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
0: A fora, centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a aquesta visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Però l'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Avui també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària. I Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant, això sí, retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Vuit minuts i arribarem a 8:45 del matí. Al Barça ha marcat territori. S'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100 a 67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pitu, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca la importància de tornar a la màxima competició continental.
13: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los dos goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
0: I nou capítol en la mala maró entre el Barça i el Real Madrid. El club blanc, que en les properes hores podria fer oficial l'arribada de Mourinho, ha anunciat una oferta per un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, Julián Álvarez. Una proposta de 150 milions que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat. Tot plegat després que el president blaugrana, Rafa Juste, hagi advertit a Florentino Pérez que es veuran els jutjats per les acusacions sobre el cas Negreira.
14: Ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre el que vulguin, però una altra cosa és tindre ràbia. Ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
0: La selecció espanyola femenina ha certificat la presència al Mundial del Brasil del 2027 amb una golejada sobre Islàndia per 1-6, amb gran protagonisme blaugrana. Vicky López va fer un doblet i també van marcar Salma Parayuelo, Clàudia Pina i Aina Bonmatí. I Aitana Bonmatí. I Pablo Alfaro s'ha acomiadat del Nàstic sense retrets i donant les gràcies. Després d'haver assolit la permanència a la Primera Federació, el tècnic marxa amb l'orgull d'haver aconseguit l'objectiu marcat. Més dades des de TAC12 amb Sergi Amat.
15: Va reunir-se amb el director esportiu Tomeu Nadal, que té dret a escollir un altre camí.
16: Yo creo que nadie, dentro del Nàstic, nadie desea el mal del Nàstic. Por lo tanto, son decisiones que se toman. A las malas es cuando las personas nos vemos de verdad, ¿no? Y ahí es cuando han demostrado que son de otra categoría.
15: Fàbregas ha sigut l'últim a demanar el micro i dedicar-li unes paraules.
17: Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este breve plazo de tiempo en el cual solo tenemos pues palabras de agradecimiento. Has conseguido el objetivo por el cual fuiste contratado.
15: Precaució del Faro quan li proposem que enviï algun consell al seu successor.
16: Que dignifique este banquillo, que tendrá una grandísima oportunidad, que es un club histórico, que en esta categoría está entre los top, más allá de que este año es verdad que se han pasado apuro y angustias de los que no están acostumbrados.
15: Al to, al tracte proper i sobretot no caure al pou de la segona federació, suficient per tancar bé la seva etapa.
0: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. L'Endansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona per acostar al públic la natura i la història. El Cultura en família també durà espectacles a diferents espais de la ciutat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem l'exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat per part d'un pontífex. Posteriorment, es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. Una de les entitats, precisament, que es reunirà amb Lleó XIV és la Fundació Obra d'Integració Social Ovinso. Parlarem tot seguit de la importància d'aquesta rebuda amb el seu subdirector, amb en Xavier Agramunt. Abans, al llarg d'aquest informatiu, establirem diferents punts de connexió amb l'agenda de Lleó XIV. Tornarem a Brians 1, a les portes de la Sagrada Família, i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:15 en un programa especial a les televisions locals i també a la xarxa Més. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació de Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg a espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. I s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple? Marc.
2: Bon dia, Helena. Doncs la cosa va escalfant-se, va agafant color, i és que és veritat que cada vegada més gent que curiosos s'apropen aquí a la Sagrada Família. Molta gent també ens pregunta per on passarà el Papa, si es podrà veure o no. Doncs bé, ara mateix estem aquí als peus de la Sagrada Família i darrere nostra, per exemple, hi tenim una pantalla. Des d'aquesta pantalla es podran veure el que està passant dins d'aquesta Sagrada Família. També hi ha un seguit de cadires. De fet, n'hi ha un munt de cadires que també serviran perquè els assistents que vinguin aquí a fora a la Sagrada Família puguin veure la missa que s'hi celebrarà a l'interior. Serà, això sí, a partir de les 7 de la tarda. Una missa que anirà seguida, com bé deies, d'aquesta posterior benedicció de la Torre de Jesucrist, que s'espera per a partir de 9:45 del vespre. Abans, però, com bé deies, aquest recorregut pel carrer Rosselló, que començarà a l'encreuament en Passeig de Gràcia amb Rosselló, i anirà fins al carrer Sardenya, on el Papa deixarà aquest papamòbil i accedirà a dins de la Sagrada Família mitjançant la façana de la Passió. Això serà cap al vol de les 7, quan el Papa accedeixi a dins d'aquesta Sagrada Família i comenci allà la missa. 8.000 persones s'espera que facin acte de presència en aquesta missa, 4.000 a l'interior i, com bé dèiem, també 4.000 a l'exterior. Tot plegat finalitzarà, com dèiem, al vol de 9:45 amb l'encesa, amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: Una cerimònia lluïda i segur que serà espectacular. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans, al migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, que presidirà, per tant, la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat, amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones allà també, i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt, ja, en aquest punt, per la visita del Papa, també. Per tant, hi connectem en directe amb en Lluís Sánchez i en Sergi Lladó, que continueu aquí, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure quatre gotes i continua aquest dia gris, que esperem que marxin tots aquests núvols que hi ha damunt del monestir. Serà d'aquí a unes 4 hores, menys de 4 hores, quan a 11:45 del migdia està previst que el Papa Lleó XIV arribi a l'abadia de Montserrat. Ho farà amb papamòbil, traslladant-se fins a aquesta plaça de Santa Maria, on ja s'hi van aplegant centenars de pelegrins que tindran la sort avui de gaudir d'aquest dia històric. Un cop arribi aquí, el Papa Lleó XIV s'aturarà i a peu saludarà alguns d'aquests peregrins fins a entrar a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà la comunitat benedictina de Montserrat. Serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, i allà podrà viure la pregària, també el cant de la Salve i el Virolai. Un dels moments més emotius i esperat que s'espera d'aquesta jornada matinal a Montserrat serà el moment en què el Papa de Roma, el pontífex, veneri la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després està previst que surti al balcó per dirigir-se als fidels i beneir-los. Està previst també a la visita de Lleó XIV a Montserrat que dini amb la comunitat benedictina de Montserrat i després ja marxi cap a Barcelona. Així doncs, tot preparat a l'abadia de Montserrat per rebre una visita molt esperada. Feia més de 30 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat.
1: Doncs ho vèiem mentre ens ho explicava Sergi. Moltes d'aquestes persones, molts d'aquests fidels que ja són aquí asseguts a la plaça esperant l'arribada de el Sant Pare. Gràcies, Sergi, també per aquesta fotografia des de Montserrat. Doncs, precisament, la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:15 a les televisions locals i a la seva plataforma, a la xarxa Més, un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal a la qual fèiem referència ara als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Abans, el papa Lleó XIV visita aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop, la primera vegada, que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari també hi tenim un equip de la xarxa, el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna. Què ens expliques de nou des del centre penitenciari Brians 1?
4: Bon dia, Helena. Entre la visita a l'abadia de Montserrat aquest migdia i aquesta tarda a la Sagrada Família, dos dels elements espirituals i patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en el seu programa de visita a Catalunya i Barcelona aquesta presó, Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Una visita que sobrepassa el caràcter institucional per convertir-se també en una visita de clar caràcter pastoral, perquè hi haurà dos recluses, dues dones, que podran parlar directament amb el pontífex. Són la Josefina i la Montserrat, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica i història personal. L'arribada del papa aquí, a Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Serà una visita molt singular perquè els interns s'han encarregat de fer i fabricar tota l'ornamentació que acompanyarà la visita del papa. Ens referim, Helena, a l'ornamentació floral, també els murals de benvinguda i la música, a més, tindrà un element molt important en aquesta visita, ja que seran els mateixos interns els encarregats d'interpretar el cant de benvinguda. Ho faran en castellà, però després seguiran dues peces en català. Així que, Helena, estem a l'espera de l'arribada del papa. Insistim, el programa estableix que ell arribarà aquí a la presó Brians 1 cap a les 11 del matí, una mica abans de les 11 del matí. El conseller de Justícia, Ramon Espalader, ja ha arribat a la presó i seran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de donar la benvinguda aquí al papa, al qual esperaran unes 80 persones. La majoria són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que es fan aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I molt pendents també d'aquesta conversa que Lleó 14 mantindrà amb dues de les recluses, amb dues de les dones.
1: Una visita que no serà massa llarga, d'uns 20-25 minuts, ens deies, però que segur que també serà recordada per sempre per aquestes persones que la viuran en directe. Gràcies, Anna, també per el teu testimoni des de Can Brians. Aquesta tarda, a 16:45, el papa Lleó XIV farà també una de les trobades més significatives de la seva agenda a Barcelona. Un espai de diàleg amb entitats que treballen amb els col·lectius més invisibilitzats del país. Una de les convidades és Obinso, obra d'integració social, amb més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social. Acompanya joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. Treballen des del vincle, des de la convivència i des d'una idea molt simple però molt exigent, donar oportunitats reals a persones que sovint no en tenen cap. A aquesta hora parlem, doncs, amb ells, just abans que es trobin amb el papa, per entendre com afronten aquesta trobada, què esperen que passi i quines oportunitats s'hi poden obrir. Ens acompanya Xavier Agramunt, sots director d'Obinso. Xavier, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, que aneu bastant atrafegats, crec.
5: Bon dia, una mica, sí.
1: Davant l'oportunitat de parlar cara a cara amb el papa, què li explicareu del vostre dia a dia? Quin és el missatge que li voleu transmetre, vaja?
5: Li volem transmetre algú senzill, i és que les vides que tenim són vides que estan molt trencades, les persones que ens arriben molt marcades per situacions complexes, de llarga durada, i darrere aquestes persones, en moltes ocasions, hi ha famílies que també estan cansades, que no entenen el que està passant. La situació actual en el món de les addiccions és que ha irromput amb una força, molta força, la patologia dual, és a dir, la combinació de les addiccions amb trastorns de diferents tipus de salut mental, i això ha fet que en les entitats que ens hi dediquem ens haguem de transformar constantment. Haguem de buscar nous camins per mirar d'arreglar aquestes vides, no? Mirar de tornar-les a això, a construir futurs.
1: Xavier, què pot significar en termes pràctics que el Papa posi el focus en entitats com la vostra? Pot ajudar, creus, a canviar la mirada institucional o social sobre aquests joves?
5: Per descomptat, és una visita molt important per diferents aspectes. El primer, nosaltres com a entitats, i això suposo que hi estaran d'acord totes les entitats que estaran aquesta tarda a Sant Agustí, és important que no només cridin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar brillants, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. És a dir, estem parlant de malalts crònics. Ells mateixos no es reconeixen com a tal. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat, i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canviï a nivell social.
1: Doncs tant de bo sigui així, Xavier, que vagi molt bé aquesta trobada, i això, enhorabona, perquè com a mínim algú ha posat en vosaltres aquest focus. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt, molt bé, de veritat.
5: Moltes gràcies.
1: Més coses. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va ser ahir i va plegar unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho explica tot plegat l'Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que beneirà avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada més amenazada en el context de societats que es consideren avançades.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 9, Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció, diuen, de manteniment, i n'estan esbrinant les causes. L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.

0: i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Senghelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. El tècnic Xavi Pascual es mostrava satisfet amb l'actuació de l'equip.
1: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la barra de falta directa va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
2: No sé què dir, o sigui, dint paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
3: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que soc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
0: En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pito, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i també el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca sobretot la importància de tornar a la màxima competició continental.
4: S'ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los dos goles, nos ha hecho daño. Y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
0: I avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat pel repte.
5: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: Doncs demà sabrem si hi ha final catalana. A les 7 aquest Sant Andreu Ferencváros i a les 9 Mataró Olympiacos. Tant de bo demà et pugui explicar que lluitaran pel títol el Sant Andreu i el Mataró.
6: Va, creuem els dits.
0: Vinga.
6: Gràcies, Cristina.
0: Fins demà.
6: Fins demà. La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival en Dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en Família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al circ, l'humor o les experiències immersives. Roy Ellis, Mazzoni, Saperrate, Sibaritas i La Maria encapçalen la 14a edició del Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal de l'Empordà. Els exteriors del recinte acolliran 4 dimecres de concerts i sopars a la fresca amb un cartell que combina artistes consolidats i noves veus. La Rauxa i Sibarita seran els encarregats d'inaugurar la festa el 8 de juliol, mentre el colofó final el posarà Roy Ellis i l'Espardenya Criu el dia 29. Doncs abans d'acomiadar-nos, recuperem la informació amb la qual encapçalàvem aquest informatiu.

Avui, ja sabeu, és el dia central de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a l'horitzó. Això serà a la tarda, però, per culminar una agenda que també inclou, recordem-ho, la visita a Brians 1 aquest mateix matí, en una iniciativa inèdita d'un pontífex en una presó a l'Estat. Lleó 14 també serà aquest migdia a l'abadia de Montserrat, imatges que estem veient ara en directe, on presidirà la pregària del Sant Rosari. Aquest acte multitudinari al monestir el podreu seguir en un programa especial a partir de 11:45 a la vostra televisió local i també a la xarxa Més. Demà us ho explicarem tot i tot aquí, al Notícies en Xarxa. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres també plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones i que ja comencen a arribar al lloc. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brianzú una mica abans de les 11 del matí i després es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Xavier Gramunt, sotsdirector de l'entitat Ovinso, volíem dir Obra d'Integració Social, una de les entitats que participarà en aquesta trobada, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quin és el missatge que volen transmetre-li al Papa pel que fa a l'augment de les addiccions.
3: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest per nosaltres és un recolzament molt fort. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos es trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canvi a nivell social.
2: Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir el viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i també l'acollida dels més desvalguts. I pel que fa a les restriccions de mobilitat, des de les 7 del matí estan tallats els accessos a Montserrat. Està tancada la BP-1103 al Bruc, a la Cruïlla amb la BP-1101, la BP també 1103 en direcció Marganell i també la BP-1121 en direcció a Monistrol. A més, també se sumen les limitacions que ja hi havia ahir als entorns dels llocs que visitarà avui el Papa. I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho faran amb els exàmens d'Història i Filosofia, ara a les 9, a segona entre les optatives, Anàlisi Musical, Dibuix Tècnic, Ciències Generals, Llengua i Cultures Llatines i també Matemàtiques, i de cara a la tarda serà el torn de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana, Tecnologia i també Enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal? Com esteu? Arrenquem, són les 9 i 3 minuts. Que això avui pinta que sembla que serà un dia certament una mica rúfol. Ja ho vaig dir, que aquest matí hi hauria tempestes, hi hauria pluges, i no l'intenses, no cal que sortiu corrents a posar la post ni res, que mai està de més posar-la. És d'aquelles qüestions, és d'aquells hàbits típicament aranyencs que s'han anat perdent i que caldria que recuperéssim. De fet, recordo que parlant amb l'Oriol Bassa, ara fa un temps ens ho deia, els aranyencs haurien de recuperar, els maresmencs en general, haurien de recuperar l'hàbit de posar la posta a la porta i tornar novament a protegir els seus habitatges. És segurament de les solucions més senzilles i més efectives davant de les rioades i davant de les pluges intenses i de les pujades sobtades de cabal. Un cabal que a la nostra vila ens hem d'acostumar a veure com va pujant, els ruixats cada cop seran més intensos i més curts, per tant seran baixades, avingudes d'aigua que ens ajudarà i que haurem de protegir. I que es aniran, i que es aniran ampliant durant l'any. Veurem si què passa aquest mes d'agost, però aquella típica, aquell hàbit, aquell costum de a partir del 15 d'agost ruixats cada tarda, bé, doncs sembla que podria no ser així, que els ruixats podrien sovintejar, com estem veient al maig, al juny, i que la calor podria allargar-se fins al mes d'octubre-novembre, fins finals d'octubre, principis de novembre, i d'alguna manera, fer encara més efectiu aquest canvi de temps, aquesta nova situació del medi ambient meteorològic que d'alguna manera ens condiciona. I això té afectació directa sobre la temporada d'estiu. Ahir hi hagia que a Mallorca comencen a tenir problemes amb la massificació de turistes. Mallorca i Menorca, que sabeu que són unes illes que els propis mallorquins rics s'han venut al turisme i que finalment han acabat fent-ho voltar tot al voltant de l'arribada dels turistes, en comencen a estar certament farts. Una mica com el que està passant també a casa nostra, en concret a Barcelona, on cada cop la gent està més farta, on cada cop els veïns marxen més i on cada cop afecta més a les poblacions del voltant. Perquè el que també és innegable veure és que quan un barceloní marxa de la ciutat, doncs pot marxar cap a Castelldefels, Sitges o Vilanova i la Geltrú, o cap al Masnou, Premià, Mataró i Arenys, i que cada cop són més les persones que s'incorporen al nostre teixit social, que venen de la capital i que, d'alguna manera, doncs, busquen al nostre entorn un lloc on viure. El turisme que té molta importància i molta incidència al nord de la nostra vila, de la nostra comarca, en concret cap a Calella i Pineda, i que, malgrat que, bueno, s'han fet intents de canviar-lo, i és veritat que aquell turisme de borratxera, vaja, que guiris alcoholitzats, llançats al mig del carrer a Calella, ja no se'n veuen tants, que no vol dir que no se'n vegin, ja no se'n veuen tants, segueixen estant-hi i segueixen sent presents, malgrat que s'intenta fer aquesta netejada de cara al voltant de quin tipus de turisme visita la comarca del Maresme. Sigui com sigui, som a la primera setmana de juny, els trens ja cada cop van més plens, els autocars cada cop arriben amb major nombre d'estrangers i tornem novament a posar en marxa una temporada que veurem com acaba i veurem quines dades ens porta, perquè aquesta és l'altra. Sembla que si no ve més gent, si no pugem numèricament el nombre de turistes, si no pugem percentualment el nombre d'estrangers, no és tan bo. Després ens queixem de que volem un turisme, o diem que volem un turisme selectiu, de qualitat, que porti diners, que afegeixi valor, quan de fet, quan comptabilitzem aquest turisme, bàsicament el que busquem són borregos. Quan més borregos, més contents. Quan més gent, més despesa, que no és veritat. Quan més habitacions plenes, millor ha anat la temporada, en lloc de mirar, doncs, realment quin tipus de turisme ve, com s'integra la nostra vila, què els hi podem oferir, realment el que els oferim i el que demanden és realment el que casa o en aquest cas no. Com ens transforma el turisme, que és una qüestió que habitualment no es posa damunt de la taula. Com ens transforma el turisme? Arenys, de moment, poc. De moment. De moment. Que no vol dir que no ens hagi transformat. Ens està transformant lentament, però d'Arenys, de moment, poc. Altres viles, de manera determinant. Passes pel seu passeig i tot són botigues de cocodrils inflables a la porta, maques i parasols. I gent sense samarreta. Per cert, l'altre dia no només vaig veure una persona sense samarreta per Arenys embolcallat amb una tovallola, sinó que 24 hores més tard vaig veure una senyora amb biquini i tanga, cul a l'aire directament, passejant per la... Que no em sembla malament, que la gent vagi ensenyant el cul a la platja, escolta, em sembla fantàstic, cadascú amb el seu que faci el que vulgui. Però, home, per la vila caldria, penso, demanar una mica de respecte i més que de respecte, de sensibilitat, d'empatia. No es pot anar de determinada manera. Igual que no pots anar vestit de smoking a les 4 de la tarda per la Riera. És igual d'incorrecte que anar amb biquini sense samarreta pel carrer. Oh, és que no em molesta tant. Bueno, que no em molesti no vol dir que no sigui incorrecte. Doncs cal demanar una certa correcció a l'hora de fer les coses. Doncs això ens transforma. Al final ens transforma. Però de moment ara ens ho notem poc. Això s'ha de preservar? Bueno, jo crec que sí. Ens hem de tornar bojos i ser uns integristes de la cosa aranyenca? Doncs no. Gràcies a Déu, a poc a poc anem evolucionant, incorporem nous hàbits, en perdem d'alguns, en guanyem d'altres i, en definitiva, intentem protegir la nostra identitat de poble com podem. Nosaltres ho fem cada matí, informant-vos, apropant-vos a l'actualitat aranyenca, intentant reflexionar sobre tot el que passa al món amb clau local. Avui, si podem, ja veurem si podem, intentarem parlar amb un músic que ha tingut molta relació amb Arenys de Mar i que ahir dirigia l'orquestra aquesta, el grup de música aquest, els que cantaven el Papa, i que resulta que era el director i havia estat director també, en aquest cas, d'entitats aranyenques. Que, per cert, lo del Papa... Heu vist lo del futbol de Madrid? Vergonya aliena, eh? No ho has vist? Hòstia. Amb Manolo Lama i l'altre fent una cosa. Jo fa temps que no sentia vergüenza ajena, vergüenza ajena. Doncs una mica això. Bé, no us ho posarem, ja us ho dic. Si us ho busqueu. Busqueu futbol Papa i ja veureu el que us apareixerà ja. Nosaltres en parlarem poc d'això. Som més de cap aquí. Benvinguts.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
4: Avui ens visitarà l'Ateneu Aranyenc, serà amb nosaltres per explicar-nos les activitats que tenen previstes de cara als propers dies. Parlarem de salut també, avui aquí a la ràdio, i evidentment, és dimecres, parlarem de política. Avui ens ha d'acompanyar el candidat a les properes eleccions i actualment regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Arnau Baranger, que ens acompanyarà aquí a la ràdio per fer-nos 5 cèntims de com veuen la gent d'Esquerra la situació local a la nostra vila. I tot això en un context on sembla que les nuvolades creixeran i la calor serà cada cop més suau. En tot cas, que sigui Lluís Miquel que us ho expliqui.
5: Bon dia, un temps variable aquest dimecres i, de fet, amb força núvols matinals que de mica en mica s'aniran obrint al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Per tant, moltes més clarianes la segona meitat del dia. La pluja d'aquest matí continuarà caient d'una forma intermitent, isolada, dispersa, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona i també algunes de la costa de Tarragona, bàsicament del Camp de Tarragona. Ja diem que aquests núvols s'aniran esmicolant amb el pas de les hores, aquesta tarda només amb algun ruixadet al Pirineu més gironí, i la temperatura que ha de ser confortable, ha de ser càlida, però no pas molt calorosa. Com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: L'actualitat a la ràdio.

0: Va, un quart de... En punt, mira, en punt. Un quart de 10 del matí, fem un cop d'ull a l'actualitat del dia. Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Josep Maria.
0: L'actualitat del dia que passa per... M'han dit que ha vingut algú de Roma, però no m'han enterat gaire. No se n'ha parlat prou.
1: Ah, sí, Josep Maria, no l'he vist
0: jo. Tampoc, no m'he enterat. Diuen que ha vingut algú vestit de blanc, però... Bueno, blanc i vermell, una mica com de l'Atlètic... No, que, però no m'han... estic flipant. O sigui, van treure la Moreneta de Montserrat i li van... Digues.
1: Doncs mira, ara que parles d'aquesta fotografia que es veu al diari La Vanguardia i que segurament la majoria de diaris doncs, en les seves portades tindran la imatge del Papa a Barcelona, en aquest escenari doncs, que es pot veure a l'estadi Lluís Companys, hem de dir i recordar, que ja ho vam explicar la setmana passada, que l'escenari ha estat dissenyat per l'aranyenc Lluís Danés.
0: Sí.
1: L'objectiu era abraçar una mica tota la gent que hi era present i donar-li aquesta benvinguda al Papa... Jo, en tot cas, a dir-te, Josep Maria, que...
0: El León come gambas, saps? Segur que menja gambes, aquest senyor.
1: Veurem avui com evoluciona tot el dia. Anirem veient reiteradament les imatges del Papa arreu.
0: Mira.
1: Se't posa la pell de gallina,
0: tot la pell de gallina.
1: Podries haver estat un dels que abans de les 7 del matí ja hi eren, fent cua.
0: Oi tant, ja hi podria...
1: Que, de fet, a les 7 del matí ja estava força... Sí. Hi havia força gent, sí.
0: Bueno, alguna de la gent encara era el dia abans, també, Vull dir que no tothom... No tothom estava allà, però... Però sí.
1: No és el nostre cas.
0: A Montserrat, aviam si fan un endic. No, digues.
1: No, que parlàvem, que t'explicava això de l'aranyenc Lluís Danés, que ha dissenyat aquest escenari. I deixa'm dir-te que en Lluís Danés també és notícia aquí a Ràdio Arenys per altres qüestions, perquè la setmana passada es presentava que serà també l'encarregat i responsable artístic de la gran festa d'inauguració de la nova Rambla de Barcelona. Sí. Es farà el 13 i 14 de febrer de l'any que ve. En aquest cas, doncs, dir-te que coincideix amb les festes major petita de Barcelona, amb les festes de Santa Eulàlia, i l'objectiu és celebrar la transformació d'aquest passeig que és tan emblemàtic i que ho parlàvem ja la setmana passada precisament amb tu, que em posaves en relleu alguns dels personatges, que de fet alguns d'ells també en parlaven Lluís Danés, com a, al marge de posar donar un homenatge a totes aquestes figures més anònimes, també els floristes, també les imatges doncs, que passen per allà, i un record també a fets que no hem d'oblidar, doncs, que va haver-hi els atemptats a Barcelona, i que també hi haurà un record en aquí, sobretot el que vol reivindicar en aquest cas és l'aturada de la... Recordem, Josep Maria, que l'aturada de la furgoneta va ser just sobre el mural d'en Miró. En aquest cas, doncs, és una manera de voler donar a entendre doncs, que la cultura va poder frenar aquests atemptats, entre altres. L'objectiu és abraçar també la ciutat de Barcelona i retornar a aquesta Rambla més enllà dels turistes. En tot cas, en anirem parlant els pròxims mesos.
0: Home, tenim les estàtues humanes, tenim la Rambla de les turistes que va fer la Maria, la Rosa Maria Sardà, que tots la recordem encara, Can Pistoles, a l'hotel, al Teatre Capitol, tenim també el Teatre Poliorama, el Simago, també podíem fer la Sastreria Modelo, tots aquests espais així, la Rambla Santa, el Gimnàs Colón, una mica totes aquestes... L'entrada del carrer, ara es diu nou de la Rambla, abans Conde de l'Assalto, que a mi m'agradaria saber que saltava el Conde, alguna criada, segurament. Però bueno, digue, endavant.
1: No, volia dir-te, Josep Maria, que l'EMA porta per títol Rambles amunt i Rambles avall, que precisament tot això que tu expliques ho identifica. Si vols, escoltem què vol simbolitzar, en aquest cas, Lluís Danés, amb aquest espectacle.
2: Les Rambles contenen l'essència de Barcelona en si mateix, en aquest quilòmetre i mig, i diu tot, i és un carrer ple de bueno, jo crec que segurament és el carrer més simbòlic del país. És un carrer que també serveix per explicar la pròpia Barcelona. És un carrer ple de memòria, de bellesa, però també de contradiccions, no? I hem vist coses meravelloses i hem vist coses terrorífiques, no? Com els atemptats del 2017. I una mica, doncs, això ho vull representar tot, sobretot amb la idea amb una idea molt simple, no? És que un cop acabades les obres, les Rambles tornin a ser per la gent, sobretot per la gent de Barcelona, no?
1: De fet, aquesta celebració recorrerà 5 trams històrics de la Rambla, com són Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins i Santa Mònica, i ja seran espais on hi passaran moltíssimes coses, com elles aquest homenatge a tots aquests personatges que ara comentàvem.
0: La Rambla, que és aquest espai dels pocs del món on sempre hi ha vida. Passis a l'hora que passis, sempre hi ha vida, on tot passa i on tot queda reflectit. És una de les màgies de la Rambla i que han fet d'aquest passeig un passeig important i imprescindible. Escolta'm, per tant, bueno, que el dia 14 de febrer, el dia dels enamorats, ens enamorarem...
1: 13 i 14 de febrer.
0: Sí, sí, per Santa Eulàlia, sí, és a dir, sí. per Santa... Recordeu, aviam si treu el tall aquell del Pasqual Maragall cantant Santa Eulàlia, gloriosa, no? Va ser un d'aquells talls mítics. Molt bé, doncs amb moltes ganes de veure com han deixat la nostra Rambla aquests que han fet les obres.
1: I tornem a Arenys de Mar, perquè ara parlàvem de qüestions relacionades també amb Barcelona. D'Arenys de Mar, dir-te que la setmana passada, el divendres, van posar a punt final les inscripcions a l'Estiu Genial. Bé. En aquest cas són al voltant de 400 els infants i també joves doncs, que s'han inscrit, una xifra que la regidora destaca més o menys similar a l'any passat, tot i que hi segueix la matrícula viva. Dir-te, Josep Maria, que el casal que ha tingut més èxit és el Baldufa, que és pels més petits, sobretot destaca que un dels motius és perquè Arenys de Mar té al voltant d'una vintena de casals d'altres entitats esportives, per tant, hi ha una oferta molt àmplia en què les famílies poden inscriure els seus fills i filles, però potser en la franja de nens més petits no n'hi ha tant. Clar. Per tant, és el que més s'ha omplert, i en aquest cas dir que han ampliat fins i tot les places, perquè normalment són de 25 per setmana, però han pogut ampliar per aquells casals que no han tingut tanta gent, com per exemple seria en aquest cas els joves, perquè tenen una oferta més àmplia. També hi ha l'opció dels casals temàtics i destaca que més o menys han estat similar les inscripcions. Una de les coses destacades a dir és això, que qui vulgui, si alguna família que encara no hagi inscrit, té temps per fer-ho perquè la matrícula segueix oberta.
0: Doncs ja ho sabeu, si us acabeu d'enterar o bé encara esteu donant voltes, la matrícula és oberta, però aneu tard, hi ha molta gent que s'ha apuntat, i per tant la quantitat de participants en aquest tipus de casals són realment importants, numèricament són importants. Per tant, no deixeu passar l'oportunitat, i escolta'm, n'hi ha un munt, hi ha el digital, hi ha els de cuina, hi ha els d'esports, hi ha els de casal de casal, hi ha de tot una mica.
1: Sí, tant, gairebé totes les entitats esportives han preparat el seu campus o casal d'estiu, també n'hi ha d'altres, per exemple, els de l'AFA, de l'Escola Cinera, o ara ho deies, el casal digital, on Ràdio Arenys col·labora amb en Joan Bosch, que venen aquí cada estiu, tenim els més petits,
0: saps?
1: Doncs preparant la seva pel·lícula, que aquest any faran una pel·lícula, Josep Maria.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: De cinematògrafa. Bueno, igual ja no apareixen tant.
1: I la idea
0: tant.
1: És estrenar-la, també.
0: També, amenacen en fer-ho, Bueno, doncs, escolta'm, en tot cas... està bé, però a part ja està bé que faci la pel·lícula.
1: I acabem amb esforç, perquè la base nàutica vol repetir l'any vinent la participació a la Lliga Blava Escolar, la d'aquest curs ja acabat, a la darrera jornada global a Barcelona, i ara ja estan preparant la propera del curs vinent, que començarà a la tardor. La majoria d'integrants de l'equip aranyenc de Lliga Blava podran repetir l'any vinent, un cop ja amb l'experiència d'una primera temporada. Només els infants del darrer any ja no hi podran participar. Clar. Per qüestions d'edat. Dir-te que la Lliga Blava exporta el model escolar universitari esportiu dels Estats Units, Josep Maria, on és el centre educatiu qui posa el material i l'embarcació, i els esportistes competeixen en nom de la facultat on estudien, en aquest cas en nom d'Arenys de Mar. Veurem a veure què passa l'any vinent, com els hi funciona aquesta nova Lliga escolar.
0: Home, doncs escolta'm, això és com un college d'aquells, no? Aquí tenim els equips i tal, i tenim un munt d'intríngulis, podrem fer pel·lícules i tot. Mira, els nens ja tenen... Digue'm.
1: Sí, de fet, en aquesta primera edició l'equip d'Arenys de Mar ha quedat a mitja taula,
0: Vaja.
1: Però en aquesta competició el resultat final, he de dir-te que és anecdòtic. Per tant, que hagin aconseguit, sinó que, com diem sempre, el més important és participar.
0: No, home, no, això ho va dir Álvaro de Coubertin perquè era un fracassat, però en realitat no és veritat. És a dir...
1: És que ens costa més, doncs... Clar,
0: home, tu saps qui és el segon? El segon, qui queda segon...
1: És el perdedor.
0: És el primer dels perdedors, m'explico? És a dir, clar, qui queda segon és el primer dels perdedors. Aquesta és la filosofia. Si volem arribar lluny, aquesta és la filosofia. Per tant, vol dir que l'important és participar. No, senyor, ens hi hem d'esforçar. Me cas, ondena. Ai, que em portem el nom d'Arenys. Tenim un nom i el sap tothom. Molt bé, Gemma.
1: Pues que vagi bé, Josep Maria.
0: Me'n vaig a veure el papa, aviam si seguim fent el provincià o ja... Fa molta gràcia això, el papa? Fa molta gràcia, perquè, clar, aquí... Bé, si és un cap d'estat... No, per què li fem aquest... O sigui, quan ve un cap d'estat, aquí no muntem aquest lío. Ve el Macron, o ve la Meloni, o ve qui sigui, no muntem aquest lío. I si és un cap, si és un líder religiós, home, amb la de problemes que tenen amb els assetjaments als nens, precisament l'Església Catòlica, sent aquest senyor el màxim responsable perquè és qui mana, diria que jo molts homenatges no li faria. Però bé, no entenc jo ben bé què és el que estem fent. Eh? Però, vaja, si la gent ho veu normal, allà ells. Gràcies, Gemma.
1: Que vagi bé. Adéu.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
7: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Va, 2:15 del... Perdó, 10:15. Ui, ui, ui, que malament. Espera, espera, Marina. Treu, treu, treu la música, treu. Espera. Vale, ja està? Estàs bé, Mireia? Sí?
1: Perfecte, moltes Vinga, gràcies. Va, doncs, i tu?
0: Espera't, bé. Té la música. Dos quarts i uns segons a 10 del matí. Ara la gent es pensa que això és gravat. No hi ha manera.
1: Ai,
0: ara la gent es pensa que això és gravat. No ho és.
1: No.
0: Ho hem intentat fer bé i ni a la segona. No ho farem una tercera, no, patiu.
1: No, fora.
0: Com estàs, Mireia?
1: Estic molt,
0: bon
1: molt bé, gràcies. Sí? Millor que tu, pel que veig.
0: No, és que estiguem, no és que estiguem malament, però tenim aquí hi ha una circulació que no, va per llocs que no toca. Saps que sempre això és un problema. Com està l'Ateneu?
1: L'Ateneu està, com es diria en anglès, on fire.
0: Sí?
1: Sí. Tenim moltes coses per tancar, doncs, temporada, diguéssim. Mm.
0: Mm-hmm. Escolta'm, doncs, anem a explicar les moltes coses que tenim per poder tancar aquesta temporada.
1: Molt bé. A veure, en principi, el que avui... avui és dia...
0: Avui és dia 10. No, 10, si no m'equivoco.
1: Exacte, dia
0: sí,
1: 10.
0: 10,
1: molt bé.
0: Dimecres 10.
1: Sí, llavors, nosaltres teníem una conferència el divendres
0: sí,
1: sobre en Gaudí, uh-huh, el genial, l'home i la seva obra, a càrrec de la historiadora Montserrat Viader.
0: Sí.
1: Després d'aquesta conferència, que és de divendres,
0: sí,
1: teníem la sortida el dijous 18 a la Sagrada Família,
0: sí,
1: amb en Joan Miquel Llodrà.
0: Exacte.
1: Però resulta que es va apuntar tanta gent i tan ràpid, que vam haver de buscar una altra data.
0: Sí.
1: I va ser molt, diguéssim, curiós, perquè ells, els organitzadors de la Sagrada Família i sí, tota la moguda amb el papa, el dia 11 el havien tancat per visites.
0: Ah, d'acord.
1: I llavors ells se'n van adonar que l'11 estava buit, però que ja no passava res. Llavors ens van donar hora
0: pel
1: dia 11, que serà, doncs, això demà.
0: Mm, molt
1: demà.
0: Bé.
1: I, clar, la conferència ve després.
0: Bueno, veurem, però... i després entendrem.
1: Ah,
0: i hi haurà
1: això
0: un altre
1: mateix
0: grup que entendrà i després veurà.
1: Tal qual. O sigui que és això. Comencem per la sortida demà a la Sagrada Família, com ha dit amb en Joan Miquel Llodrà. Després hi haurà el divendres la conferència a càrrec de la Montserrat Viader.
0: Uh-huh.
1: I llavors comencem amb els balls. Tenim el dissabte 13 a 10:15,
0: sí,
1: els balls de l'Ateneu amb el duet Zenit i amb sorteig sorpresa.
0: Molt bé. És a dir, que algú sortirà premiat, eh?
1: Això mateix. Per cert, la conferència és a les 7 del divendres, eh? A les 19 del vespre. Molt bé. Llavors, tornem en el dijous, que hi ha la sortida que ja estava programada a la Sagrada Família,
0: sí,
1: també amb en Joan Miquel Llodrà, i el divendres 19 hi ha una tanda de cinema de novel·la negra, que això ho fan els de la tertúlia literària de novel·la negra amb la Roser Díaz, i que passaran la pel·lícula La Isla Mínima, del director Alberto Rodríguez.
0: Molt bé.
1: A veure, aquesta pel·lícula és del 2014 i en el Festival de Cinema de Sant Sebastià,
0: sí,
1: va sortir amb un munt de premis. I també li van donar el Premi Goya, on va obtenir 10 guardons de les 17 nominacions que tenia.
0: Déu-n'hi-do, 10 de 17, és a dir, que un molt alt percentatge, més de la meitat.
1: Llavors, la pel·lícula, diu, ha sigut definida com un thriller policíac asfixiant amb una subtrama sociopolítica ambientada en l'encant del sud de la península. Diu que va per l'any 1980 en un poblet dels aiguamolls del riu Guadalquivir, un lloc oblidat on sembla que el temps no passa. Dues adolescents desapareixen durant les festivitats de la vila. Tots els joves volen marxar a viure fora d'aquest lloc i alguns s'escapen de casa per aconseguir-ho. I aquí, com ho deia aquell?
0: Hasta aquí puedo leer. I a partir d'aquí, qui vulgui veure-ho, el divendres 19. Eh? Divendres 19 a l'Ateneu Aranyer.
1: A les 7, sí. Molt bé, llavors el dissabte tornem amb més balls, amb el grup Genions, i aquest és el ball de final de temporada. Hi ha coca i cava per a tots els assistents.
0: Molt bé, perquè serem ja les vigílies de Sant Joan.
1: Sant Joan. Això mateix. Llavors, el diumenge 21 a les 7 de la tarda hi ha el vespreig a l'Ateneu.
0: Bé.
1: Amb el... amb... com es diu? Els 60s, això.
0: Amb els 60s.
1: Els 60s en viu, i també és per tancar la temporada. El 27, dissabte 27, hi ha el concert i ballada de swing, organitza els tocats pel swing.
0: Amb molt bé, amb Diego Calavera.
1: Diego, això. I Talavera, no Calavera.
0: Jo li dic Diego Calavera. No, no, perdoneu. Amb el Diego Talavera.
1: Talavera. Ah, jo també he pensat, eh?
0: Sí, sí.
1: I llavors, per acabar, el diumenge 28... Ah, val, el swing és a les 9. El vespreig és a les 7.
0: Sí.
1: I el diumenge 28, a les 7 de la tarda, hi ha la ballada country i line dance, balls per a tothom, també hi ha per tancar la temporada de balls.
0: Déu-n'hi-do, escolta, molt bé, no?
1: Molt, molt. I encara tinc dues cosetes més.
0: A veure.
1: A veure, la primera és que hi ha a l'Ateneu Aranyenc el torneig d'escacs de Sant Joan.
0: Molt bé.
1: Primer, segon i tercer premi. És el que es donarà. És sí. El diumenge 21 a les 10 del matí.
0: Sí.
1: Inscripcions a la secretaria de l'Ateneu. I pels socis és gratuït i pels no socis són 10 euros.
0: Bueno, per tant, la gent que li agradi jugar escacs o que...
1: Oh, sempre hi ha molta...
0: Sí, sí.
1: S'apunta molta gent.
0: No, és una activitat... La veritat és que és molt divertit. Costa entrar-hi, però quan comences a jugar-hi i tal, t'afecciones i... I sempre, bueno, sempre se n'aprèn, cada vegada vas millorant.
1: I per acabar tinc l'Ateneu Aranyenc amb l'escoleta d'estiu de tennis taula.
0: Bé.
1: De nens o nenes, o de què podem dir que sigui genèric?
0: D'infants.
1: D'infants, de 6 a 18 anys?
0: Bé, joves.
1: Va. I això és organitzat per Pere Morillas, que és el que porta l'escoleta. Llavors, això serà dimarts i dijous, que no siguin festius,
0: sí.
1: De 5 a 7 de la tarda. El juliol, del 2 de juliol al 30, i a l'agost, del 4 al 27. Socis, 40 euros al mes. No socis, 50 euros al mes. I si voleu doncs, inscriure-us i més informació, doncs a la secretaria de l'Ateneu amb en Sergi.
0: Doncs aquesta és la proposta que ens porta avui la Mireia. Aquestes són les propostes que té l'Ateneu Aranyenc de cara als propers 15 dies. Com podeu veure, tancament d'una part de les activitats.
1: Una part, però sí, de temporada.
0: Els cursos.
1: Els cursos
0: acabant,
1: també. Els cursos acaben la setmana de la que ve. La propera setmana acaben. Com amb les escoles una
0: mica. Sí, horari escolar, eh?
1: Sí.
0: Horari escolar una mica.
1: Sí, sí.
0: I a partir d'aquí, doncs bé, arriba l'estiu, el descans, el gaudi. O sigui, ha passat molt ràpid aquest mes de juny.
1: Ai, no ho sé, a mi em passa ràpid tot.
0: Sí?
1: Sí. Ahir quan em vas escriure vindràs demà i dic, oi, demà ja estic mentres.
0: Calla, ja toca.
1: Hola.
0: Sí, sí, no, és espectacular. Ja s'acaba el curs, ja, la setmana vinent, entre vagues, festes, una cosa i l'altra.
1: Increïble.
0: No, no. Escolta, Mireia, bueno, ja, aquí 15 dies tornes.
1: Sí, si vols, tant, vinc.
0: Clar, sempre, clar.
1: I explico com ha acabat tot.
0: Com ha acabat tot i també tindreu segurament alguna exposició, per Sant Zenon fareu alguna cosa, sempre en feu... Vull dir, ja tenim...
1: Jo perfecte, tenim, doncs ens veiem d'aquí 15 dies.
0: Gràcies, Mireia, que vagi molt bé.
1: Un plaer, adéu.
0: Molt bon dia.
2: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
4: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
3: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
4: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: I un dels propòsits d'aquest estiu podria ser perfectament deixar de fumar. Si ho voleu fer, des del CAP us ajuden, des del Centre d'Assistència Primària us donen un cop de mà. Avui en volem parlar amb responsables i gent del centre que us ajudarà, com és el cas de l'equip d'infermeria. Fina, molt bon dia, benvinguda.
6: Hola, bon dia.
7: I moltes gràcies per atendre'ns. La Fina és infermera del Centre d'Assistència Primària d'Arenys de Mar i, com us dèiem, avui volem parlar de tabac i tabaquisme. Tot tenint en compte que, Fina, almenys aquesta és la sensació que tenim, la feina que s'ha fet els darrers anys està fent efecte. Numèricament, sembla que cada cop és menys la gent que fuma.
6: Sí, sí, això és veritat, perquè encara que fuma una de cada quatre persones, la franja d'edat més fumadora està entre els 25 i els 54 anys, sí que s'ha vist que ha hagut una disminució general del tabac i de la mortalitat associada a aquest consum. Mm-hmm. Però tenim una dada que és, bueno, que és molt dolenta, que ha augmentat a les dones tota la mortalitat associada a fumar amb tabac.
7: Mm-hmm. Per tant, tenim dades generals que apunten a una millora, però encara masses dades que ens han de fer veure que hem de seguir amb aquesta lluita contra el tabaquisme. Explica'm una mica què és el tabac, què el compon, com afecta a l'organisme. Explica'm una mica el que ja s'ha explicat molts cops, però que jo crec que mai està de més anar-ho recordant.
6: Sí, doncs mira, els components del tabac més principals conté 5.000 substàncies químiques, que déu-n'hi-do les que són, de les quals 200 són verinoses i, a més d'aquestes, 700 serien carcinògenes. La nicotina és la principal causa d'addicció que es troba a la fulla del tabac, mm-hmm. El monòxid de carboni, que aquest desplaça l'oxigen de la sang, evitant que pugui entrar l'oxigen que nosaltres normalment fem amb la inhalació que arribi a les cèl·lules i als teixits, ¿vale? Provocant unes lesions a les parets i a les artèries. Després, components com el quitrà i nitrosamines, acetones, amoníac, butà, és que són infinites. Clar. I són productes molt tòxics que afecten directament al teixit pulmonar. Mm. Mm.
7: Per tant, estem parlant de 5.000 matèries, 5.000 substàncies, sí, que estan dins de la cigarreta, és a dir, dins d'aquell cilindre hi han aquestes 5.000 substàncies. Algunes d'elles cancerígenes i d'altres directament verinoses. És a dir...
6: Verinoses, sí, sí.
7: Que no té res de bo.
6: I compostos radioactius, fins i tot. El polonio 210 està, moltes vegades està fins i tot etiquetat en el que seria la caixeta de les cigarretes.
7: Sí, sí. Aquesta és una de les guerres a la qual hi hem posat el focus, la caixeta de les cigarretes i el fet de que en aquesta caixeta no hi hagin aquests 5.000 components dels quals tu en referies uns quants i que ens farien veure, més enllà de les fotografies i les imatges, fins a quin punt el tabac ens malmet el cos, perquè ens el malmet molt.
6: Sí, sí, sí. I fins i tot, bueno, també tot el que és el fum ambiental, que ara mateix es diu que és el fum de segona mà. O sigui, és a dir, quan una persona fuma, després tot aquest fum exhalat es quedaria com en l'ambient. Sí. I aquesta és una contaminació que hi és, perquè la combustió de lo que és el tabac crea uns productes tòxics. Sí, sí.
7: Hi ha molta gent que diu, jo fumo, només soc fumador social, frase típica, eh? Soc fumador o fumadora social, només fumo els caps de setmana o quan tinc un sopar d'amics o amb la família, no tinc l'hàbit de fumar cada dia. Aquestes persones també són fumadores?
6: Sí, sí, es descriu, que encara que fumes una cigarreta al dia, el perjudici és evident, ¿vale? Fins i tot el fumador passiu es descriu també que el fum exhalat que estàs al costat és 6 vegades més de nicotina i alquitrà que la en combustió inicial, això són estudis, i 5 vegades més de monòxid de carboni que la combustió inicial. I també comporten com unes petites partícules que es difonen a les superfícies pues habituals, en el cabell, amb la roba, amb a les taules, on m'estem dinant, on m'estem fent la vida normal, i aquestes partícules, perquè es puguin eliminar, triguen setmanes i mesos, fins i tot.
7: Per tant, i això que acabes de dir és molt important, és a dir, no només es tracta de què fumem nosaltres, sinó el que deixem en l'ambient i el que deixem en les superfícies. I aquí poso l'accent, per exemple, empreses, no?, que tenen centres de treball compartits, que hi ha gent que fuma i gent que no fuma. No val compartir la taula o no val no fumar mentre el company no hi és, perquè a la taula queden un seguit de substàncies que són igual de dolentes que si fumessin, o gairebé igual de dolentes que si fumessin.
6: Sí, sí, sí, això està demostrat. Es diu que és el fum de tercera mà. Vale? Tindríem el fum de primera mà, que seria el fumador, després el fum de segona mà, que seria aquest fumador passiu. El fumador de tercera mà és el que queda a les, el que seria a les superfícies, o en la pell o en el cabell, com hem comentat abans. I encara tenim un altre, que és el tabaquisme de quarta mà, que seria la contaminació produïda per les borilles. És a dir, clar, quan la persona fuma, llença la borilla al terra,
7: sí,
6: i aquesta borilla, perquè es descontamini, triga 10 anys. Vale? No, bueno, ens imaginem la borilla també en els rius, en el mar, en els nostres conreus.
7: Mira,
6: i això és un problema, això és un problema. Una borilla contamina 8 litres d'aigua. I sí, això està descrit.
7: Mare de Déu, per tant, pregunto, i si saludes, dones la mà, toques la jaqueta, toques la jo què sé, d'una persona que fuma, t'està contaminant? Això és fumador de tercera?
6: Sí, és el fum que anomenem de tercera mà. Sí, sí.
7: I sovint s'ha fet, amb el de segona mà, s'ha fet l'accent en què és tan o més dolent que el de primera mà. És a dir, que al final el fumador passiu fuma més o fuma pitjor o és més nociu que no pas el fumador actiu. En aquest de tercera i quarta mà passa el mateix o aquí es redueix una mica la incidència, això, pel que has pogut veure?
6: No tindria les dades amb això.
7: Correcte. Bueno, però està bé saber-ho, està bé saber-ho.
6: Sí, sí, sí.
7: Està bé saber-ho.
6: Sí, sí. Bueno, seria també una mica com la conscienciació, no?, del medi ambient i de cara a no contaminar. O sigui, una cosa és el que jo faig, una altra cosa ja és el que no hauria de fer pels altres.
7: Què ens produeix a la salut el tabac? És a dir, hem parlat... Clar, la imatge que tenim és la dels pulmons i últimament la de la laringe, també, eh? Pulmons i laringe.
6: Sí, sí, sí.
7: Però on ens afecta? On ataca?
6: Doncs pot atacar, clar, directament a lo que seria totes les descompensacions dels pacients que ens trobem dia a dia. Per exemple, els hipertensos, tota la part cardiovascular, els diabètics, una pitjor adherència al tractament i el sucre, les xifres de colesterol, els triglicèrids, tot això augmenta perquè la paret vascular provoquen aquesta alteració, arrítmies, angines cardíaques, infarts, ictus. Les dones embarassades amb un índex de baix pes dels nadons, que això està descrit, mort súbita també, hi ha estadístiques que es diu que hi ha un augment de l'índex de les morts súbites amb dones que han estat fumant durant tot el procés de l'embaràs.
7: Fins i tot es parla d'envelliment de la pell, envelliment de les cèl·lules, és a dir, tot això deriva de la nicotina i de l'hàbit de fumar.
6: Sí, sí, sí. Nosaltres també, com a infermeres, ho veiem, que ferides que s'enlenteixen molt i també estan condicionades per aquest consum de tabac.
7: Quan ara parlem dels mètodes de deixar de fumar, però quan deixem de fumar, el nostre organisme es recupera? És a dir, el fet d'haver deixat de fumar, diguéssim, és reversible o això ja no, mai retorna?
6: No, no. Hi ha, fins i tot, en petits moments, en una setmana o així, la tensió arterial es posaria a xifres normals. Els silicis pulmonars i tot això començaria a funcionar als 3 mesos, es descriu, i a l'any ja es notaria pues, una capacitat pulmonar més àmplia que quan abans ho tenia. La gent ho descriu tal qual, eh? Quan la gent veu a la consulta i diu «Ai, mira, Fina, he deixat de fumar» i ara realment és que m'ho noto de seguida. Ja puc fer més exercici que abans ho feia. Sí, sí, ho descriuen...
7: Per tant, el pulmó torna. Per què s'és fumador tota la vida? És a dir, per què la persona que deixa de fumar no pot tornar a fumar mai més?
6: Bueno, es descriu que en el cervell del fumador hi ha com un petit depòsit, ¿vale? Que quan... A veure com ho explico. Aquest depòsit, quan la persona agafa una cigarreta, crea una segregació de la dopamina. ¿Vale? Sí. Llavors, què passa? Aquest depòsit, que només ho té la persona que fuma, quan

0: Val.
1: Per això, quan tornes a agafar la cigarreta, torna a augmentar aquests depòsits i tornes a necessitar pues, la substància addictiva, que seria la
0: la nicotina.
1: La nicotina.
0: Escolta'm, mètodes per deixar de fumar. A veure, perquè hi ha els farmacològics, hi ha l'acupuntura, hi ha el salvatge, hi ha el ho deixo però hi torno, però hi torno a deixar, i a l'anar i tornar, el mètode goma. Quins mètodes tenim realment que funcionin?
1: Mira, nosaltres quan ens arriba la persona que vol deixar de fumar i ens arriba a la consulta, que de fet, moltes vegades, quan qualsevol persona que tenim davant a la consulta, ja els hi preguntem, vostè fuma, no fuma, i sempre fem la insistència de que, bueno, que si en qualsevol moment ho vol deixar, pues que pot entrar en el programa de deshabituació tabàquica, ¿vale? Però quan ja començaríem a que arribés a la consulta, explicaríem, per exemple, la teràpia substitutiva amb la nicotina, que serien uns pegats, o els xicles o els comprimits, o també nicotina inhalada. Aquests tractaments es poden fer directament a la farmàcia, no cal arribar a que es faci una recepta.
0: Per tant, el primer que necessitem per deixar de fumar és tenir la voluntat de deixar de fumar, no? Una mica, el primer
1: Sí.
0: Hi ha un mètode millor que un altre o és en funció de cada persona?
1: Mira, els tractaments els fem molt individualitzats, sempre fent una revisió d'història, mirant les patologies de base, preferències de les persones i els horaris, ¿vale? I després, si ho han provat alguna vegada, si no ho han provat, anem una mica individualitzat cada tractament. Actualment, sí que es pot financiar, no sé si és per aquest motiu, es financia dos fàrmacs, que seria la veraniclina i la citecina.
0: Sí.
1: ¿Vale? Llavors, la veraniclina és un medicament específic per la deshabituació tabàquica, ¿vale? Que, com he comentat abans, amb el del nivell del cervell que té les persones fumadores i amb els depòsits de nicotina, aquest medicament estaria com si depositaria en aquest depòsit fent com si la persona estigués fumant. La persona, clar, es reduiria, redueix completament el síndrome de l'abstinència.
0: Clar.
1: ¿Vale? Mm-hmm. Perquè es pensa que és com si estigués continuant fumant.
0: Si t'ha fallat un mètode, vol dir que tu ja no pots deixar de fumar o pots provar-ne un altre o pots tornar... És a dir, si ho proves i no et surt, pots provar una altra manera de deixar de fumar?
1: La teràpia substitutiva de la nicotina, que és el que parlàvem, dels pegats, els xiclets, els inhaladors, fins i tot es poden combinar totes dues. ¿Vale? I després, el que sí que és veritat, que la financiació és un cop a l'any, ¿vale? De la veraniclina i de la cisteïna, només pot financiar un cop a l'any. Mm. És a dir, si la persona torna a fumar, ja no podríem fer aquesta recepta. La recepta no és una totalitat de la financiació, sinó seria un copago. ¿Vale? Si la persona paga el 60%, pues, es faria el pago del 60% d'aquest tractament. Mm.
0: En tot cas, tot això és tan senzill com apropar-vos al cap i parlar-lo amb el vostre metge de família, amb el vostre metge de capçalera. És a dir, és si algú pren la decisió de voler deixar de fumar, és fàcil. Demana hora al metge i a partir d'aquí, suposo, no, Fina? Mirem el mètode, mirem les maneres, mirem totes aquestes qüestions.
1: Sí, bueno, fins i tot pot agafar hora amb infermeria, perquè nosaltres des de l'any passat ja portem tota la deshabituació tabàquica. Mm. La portem nosaltres. Nosaltres podem fer també la recepta d'aquests dos fàrmacs.
0: De fet, quan deia el metge, em referia a truqueu al CAP. És a dir, volia dir, truqueu al CAP i dieu, ei, que vull deixar de fumar.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, ells ja sabran cap on us han de derivar. Però mica la cosa aniria per aquí. Expresso la meva voluntat de deixar de fumar i a partir d'aquí, doncs... I un any només es triga amb... començar a veure molts efectes, molts efectes de l'hàbit de deixar de fumar,
1: Sí. I després nosaltres...

0: deixaríem de dir que és fumador, que està deixant de fumar a l'any. Una persona que a l'any ha deixat de fumar, ja diríem que ja no és fumador, ¿vale?
1: Molt bé, i passar a l'honrós col·lectiu de persones exfumadores, que això, que això és el que, això és el que es tracta. Algun mite urbà, o, per exemple, deixar de fumar engreixa? Això ho hem sentit milers de vegades.
0: Ah, sí que és veritat, perquè, a veure, és veritat, la persona que té la cigarreta és una part que seria l'hàbit de tenir un objecte a la mà, i això crearia que, bueno, pues no vas a picar. Llavors, com la gent deixa de fumar, com aquest acte no el fa, pues llavors, pues això, va més vegades a la nevera, etcètera, etcètera. Nosaltres recomanem pues tenir a prop aliments pues que no tinguin aquest component de xocolata, caramels, etcètera, etcètera, perquè, bueno, pues augmenta...
1: Val.
0: Poden augmentar el pes també. Nosaltres, quan expliquen la desintoxicació tabàquica, intenten que augmentin l'exercici, que això també disminueix el síndrome d'abstinència. Això ho fomentem molt, molt.
1: Per tant, si en lloc de deixar de fumar menjant un xupa-xup, que és el que feia en Cruyff, deixem de fumar menjant pastanagues, no ens engreixarem.
0: Això, fruit sec, beure molta aigua, no tant el suc, sinó aigua, tot això és el que fomentaríem.
1: I finalment, Fina, fem una darrera qüestió, que és promoció de les activitats que feu des del CAP per deixar de fumar, que sé que durant l'any en feu moltes, no?, de campanyes.
0: Una primera activitat seria seguir tot el protocol aquest de deshabituació, ¿vale?, que ho faríem en 4 sessions, algunes que són presencials i d'altres telefòniques, així podem donar suport i continuïtat a tot el programa.
1: Fina, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé i bona feina.
0: Bueno, pues moltes gràcies a vosaltres i per poder donar un problema de salut que és tan important, pues donar veu.

0: Doncs va, deixeu de fumar, home, que no costa res. Ah, avui que diuen que això del vaper cada vegada va més entre els joves, hem d'intentar frenar aquest mal hàbit que tants problemes de salut i que tants diners ens ha costat, intentant curar la gent que s'ha posat malalta per culpa del tabac. Bé, arribem a les 11, a les 10 en punt del matí. Tot just després reprenem el programa parlant amb el cap de llista i regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Arenys de Mar, l'Arnau Berenguer, en l'habitual entrevista política que fem tots els dimecres. No marxeu, notícies i seguim.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà en una estona la presó de Brians-1 una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també ha d'arribar el president català, Salvador Illa, tots dos. Hauran de rebre al Papa l'arribada del Pontífex. S'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el Pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el Papa i traslladaran al Pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del Papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català, l'última, el Virulai, que servirà per posar el punt i final la cloenda d'aquest acte dins el programa de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el Papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho el ministre de l'Interior.
2: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Vinga, va, doncs fem camí cap a les 11 en punt del matí. Com tots els dimecres, ens agrada parlar de política i avui toca fer-ho amb Esquerra Republicana de Catalunya i el seu cap de llista, l'Arnau Berenguer. Arnau, molt bon dia, benvingut.
7: Bon dia a tothom, com esteu?
8: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos.
7: Vosaltres.
8: Molt d'estiu, molt d'arribada de la calor, tot i que avui no és, segurament avui no és el millor dia ara per parlar d'estiu i de calor. Deixa'm preguntar-te abans de tot per qüestions que han tingut a veure amb propostes que han sortit de tu mateix. Hi va haver la Fira del Serrat, sembla que recuperem aquesta relació amb el mar, no? Ara que ve l'estiu, com va anar això?
7: Sí, molt bé, molt bé. La cinquena edició, al final posem en valor també l'espai del port, sobretot la feina que es fa des del món pesquer, posar en valor doncs, tant el professional com a l'espai en si, perquè la gent sensibilitzi, i així va ser, amb l'antiga llotja de pescadors, la vella, que encara està operativa, que saps que es ven el peix blau cada matí, a aquesta hora deu haver-hi... Esperem que estigui ben farcit de sardines i seitons, que per cert, ahir em vaig menjar, i estan espectaculars aquesta època. Tant la sardina com el seitó està ben molsut i està molt bo. I res, posar en valor tot aquell espai d'allà baix, que tenim fantàstic, i creiem que les energies... per part d'Esquerra Republicana, a partir de l'any que ve, doncs, passaran per potenciar, per posar energies a l'entesa i fer coses allà baix al port.
8: Que, de fet, el port és una mica aquesta zona que sempre diem que volem descobrir, però que ens costa molt fer-ho. La veritat és que la relació d'Arenys amb el mar és molt intensa per determinats col·lectius, però a nivell global, fora d'anar a la platja i aprofitar el port, alguna gent per anar a fer esport, la veritat és que sembla que estigui infravalorat, no?
7: Sí, sabeu que hi ha diferents actors, no?, que hi participen, doncs, ports, la cofradia, també el nàutic, doncs, hi ha més gent, indústries, també empreses de reparació de barcos, de fabricació, llavors hi ha diferents actors que els quals no haurien d'impedir doncs, que des de l'Ajuntament, des d'aquí, des del poble, doncs, intentem i forcem i fem veure que això ha de ser un espai obert, més obert, amb participació, amb col·laboració de tots, és evidentment des del respecte absolut cap als professionals que estan treballant-hi, però que jo crec que ha de ser un que guanyi tothom, no? Vull dir que jo crec que obrint el port i obrint la zona aquesta que tenim tan fantàstica, doncs al final també sensibilitzem a tota la població, per tant també pot arribar que el negoci i les feines aquestes es posin en valor i augmentin, no? I que la gent també es torni a interessar pel tipus de... sobretot pel món pesquer.
8: Ara som pendents, mira, ens quedem, si et sembla, al port per començar. Ara som pendents d'aquesta licitació d'aquests locals que hi ha a la zona del braç del port, aquests locals nous, que per cert, dilluns acabava el període de delegacions, per tant veurem com si finalment aviat sabem què hi haurà. Després ja amb concessió als frigorífics, tenim el pòsit que està allà, que ja veurem què passarà. Restauració, gimnasos, sembla alguna botiga de venda de productes. Què us sembla? Quin model?
7: Bé, sabem que si no és restauració a ports, el tant per cent de caixa em sembla que ja no existeix, sinó que és una licitació, diguéssim, amb un preu perquè m'entengueu fixa cada mes i ja està. Sabeu que la resta, si és restauració, doncs s'hi afegeix un tant per cent de caixa, que nosaltres és el nostre punt de vista... perjudica o encara complica una mica més la viabilitat dels negocis, no? El que no ens interessa és que hi hagin negocis que estiguin un any i mig, dos, i llavors no tirin endavant. Sabem que els dos primers anys són duríssims, són els complicats, són els que la gent ha de fer nom, la gent ha de fer entrar la gent al seu local, i per tant s'hauria d'acompanyar d'un model una mica més fàcil, no? Perquè hi entri gent. Ara bé, si hi entren altres models de negoci, doncs encantats de que allò es dinamitzi i amb tota veritat possible, no? Els frigorífics també em sembla que s'han dividit, em sembla que es fan en tres parts, i també el històric pòsit, doncs, que es posa en licitació també, i que a veure què acaba siguent, no? Evidentment, a partir d'aquí et faig l'apunt poder una mica més d'Ajuntament. Jo crec que l'Ajuntament hauria d'estar en aquest... L'Ajuntament sempre pot entrar-hi, a participar d'aquesta... d'aconseguir un dels locals, i jo crec que des d'Esquerra creiem que si no és ara, és a futur quan es quedi un a buit. Jo crec que un d'aquests locals hauria de ser per... L'Ajuntament hi hauria d'apostar-hi, per fer, doncs, tindre més contacte allà baix, tindre més participació. Per exemple, la base nàutica ha anat molt bé, doncs, fer algun altre espai, doncs, que la gent pogués participar més del poble, i que en vez de tenir un local local doncs, aquí mig del poble, doncs, per què no tenir-lo doncs, allà baix i utilitzar-lo tot l'any.
8: Més encara el turisme a l'oci nàutic,
7: bueno,
8: potser?
7: El turisme pot ser al jovent, pot ser també a l'oci nàutic, sobretot, a les entitats que fan esport també allà baix. La regidoria d'esports també se'l podria també fer seu perquè doncs, sabem que hi ha uns voleibols, hi ha uns futbols platges, incentivar-ho. Al final no poder no existeix del tot, però ara també doncs, hi ha gent que pot, això que deies tu, no, de la participació, l'utilització de la platja durant tot l'any, doncs que hi hagués un punt allà doncs, de local que fes que les entitats esportives més vinculades a la platja o al mar doncs, tinguessin el seu espai doncs, per deixar-hi i per fer el seu, la seva base. No?
8: Home, un dels locals que bueno, es va dir que es cediria als ajuntaments, en aquest cas al nostre ajuntament, però que encara s'ha fet l'anunci però no s'ha executat, no s'ha signat, és la Casa del Mar. La Casa del Mar, en principi, tothom se la va traient de sobre i el va escalant, no? L'Institut de la Marina li va passar a la Generalitat diu, hòstia, què fotem això? Pum, li enxufa a l'ajuntament, encara no s'ha signat. Però, bueno, serà en principi un espai que ja veurem qui posa ja a l'Ajuntament, però jo no he sentit massa propostes en aquest sentit.
7: No va sortir, em sembla que un ple de fa un parell d'anyets ja, potser. El temps corre i, en tot cas, l'únic que s'ha de dir és que l'Ajuntament ha d'estar atent a qualsevol espai que es quedi buit allà, perquè jo crec que seria molt interessant que un d'aquells espais formés part de l'Ajuntament.
8: El que sembla que canviarà d'espai és la plaça de les Palmeres, si continua dient-se així, que ja veurem això que passarà, o a la zona d'aparcament, perquè sembla que el projecte, que no l'hem vist, en principi l'Ajuntament sembla que sí, invertirà l'ordre d'aquests dos, d'aquestes dos espais, i a més hi ha, no sé, sabem si hi haurà 71, 75 verdes, blaves dintre, fora, bueno,
7: de 71 a 75 no crec que ens canviï molt la vida, els aranyencs. Evidentment suposo que ha d'anar-hi, el projecte nosaltres no l'hem vist, ha d'anar acompanyat de més coses. Nosaltres sí que hem dit que és que aprofitant aquestes negociacions, aquesta taula, no? Doncs aquesta trobades en ports, doncs que nosaltres creiem que per la futura, segurament, pacificació o talls de circulació a la Riera, doncs seria bo que l'actual zona verda doncs es lliutés per fer un pas i un pàrquing soterrat i que crear una bossa d'aparcament abans d'aquesta, conjuntament amb el CAP, creiem que són dues bosses molt interessants a explotar i ara que també disposem segurament del romanent, que ara en parlarem, doncs per què no tenir projectes preparats i tot passa per això, per estar atents quan surten les oportunitats de diners, doncs aquests projectes han d'estar preparats i aquestes idees han d'estar a punt. I des d'Esquerra creiem que aquesta negociació de ports hauria d'haver anat acompanyada, a banda de tenir quatre places o tres places més verdes o blaves, doncs que, evidentment, els seus informes d'inundabilitat, però crec que hi ha prou distància i prou exemples a altres viles del Maresme i del territori català, doncs, que es pogués lluitar per un aparcament doncs, soterrat que ens espongés una mica i ens donés més en casa més places d'aparcament perquè així la nostra riera descansi una mica més d'aquesta circulació que hi ha tan potenta. I ja no és a vegades profitós pel comerç, sinó que és el contrari, no? Ja són els embussos, et parlo.
8: Ara parlem de trànsit, d'aparcaments i de romanent. Deixa'm fer el pont, no?, del port a la vila, no?, i parlar un moment del pas subterrani del Rial de Pau Costa, que en principi ha de començar la primera fase, que és la de ports, ben aviat, no?, d'aquí un parell o tres de mesos hauria d'estar això en funcionament. I en funcionament, en marxa l'obra, i després l'Ajuntament, l'any vinent, fer la segona part. És a dir, bueno, que hi haurà gent que baixarà, més a saber, cadira de rodes i haurà de tornar a pujar, com sempre, perquè, de fet, el pas no estarà acabat del tot fins aquí un any, amb sort.
7: Sí, les negociacions no sabem com han anat, sí que hi ha hagut canvis els últims dos anys, també. Inicialment crec que fa un any i mig es va dir que ports, em sembla que la feia tot, i llavors també nosaltres, quan poguéssim, abonaríem la part, que és el que tindria sentit, no? Que segurament aquest projecte no quedés ara a mitges. Si ports té liquiditat i podria construir aquest projecte i portar-lo a terme, nosaltres d'aquí un any doncs, liquidar-li la part nostra, però crec que no té massa sentit fer la meitat del projecte i deixar-lo ara a mitges. Afortunadament tenim tot aquests canvis amb el tema del romanent, el projecte ja està fet, per tant no sé quina prioritat tindrà el govern de fer-ho, és una de les prioritats que hauria d'haver-hi. Si es fa després a l'estiu ja no hi ha tanta... Però sí que abans de l'estiu ja no serà, i per tallar-lo ara a ple estiu millor que deixar-ho per després. Jo crec que si es fes d'una vegada doncs seria més positiu. En el que és el projecte no vam veure els informes d'inundabilitat, tampoc no n'hi ha cap afegit, no? S'ha demanat per la plaça Lloberes pel tema del CAP, del possible CAP que es va tirar enrere, però que no hi ha, suposo que està ben medit, però en tot cas serà un pas interessant, necessari també una obertura més, no?, cap al port, a la banda oest més, o banda nord, diguéssim, del poble, doncs creiem que és tota facilitat perquè la gent vagi a parar al port, doncs és benvinguda.
8: O fer el pas l'any vinent, que s'esperi, és a dir, si no poden pagar, que s'esperin. Ja. Total, a veure, ja ho sé que la gent que va amb cadira de rodes o que porta nanos és una mala jugada, però fot tants anys que això està malament que ja no ve de 6 mesos, i més si comencen després d'estiu, que és quan l'ús que se'n fa és bastant menor, no? Vull fer-ho tot d'una tacada i amb la mateixa empresa, perquè ens trobarem que n'hi haurà dues.
7: Sí, això és important, sí. Que no havia de ser així, però tenim casos, no? Tenim prou casos, doncs, que han d'estar molt a sobre de les licitacions, dels projectes i de les obres, sobretot, de les que ens fan.
8: A veure, parlem del romanent, perquè encara que això soni estrany, estem parlant d'una peça molt important del funcionament de l'Ajuntament, que és aquests famosos milions que tenim al banc i que no podem utilitzar per aquella cosa complexa de la regla de despesa. Ara sembla que podria ser que, qui sap, si signen i aproven d'aquí, en un plaç de 30 dies, en un període de 30 dies, podrien fer servir una quantitat. Jo no sé si vosaltres heu aclarit quina, si és tot, si és una part, si és la meitat, si és...
7: No tenim clar quina quantitat és, quin termini tindrà, sobretot, per gastar-ho, diguéssim, si entrem en condicions normals que sabem que s'ha de gastar o tenir-ho licitat abans que acabi l'any, no ho sabem. Hi ha un text que hem llegit, un text allò curt, que parla de que es dona prioritat sobre tot, es fa aquesta obertura, aquesta flexibilitat a l'hora del gasto, de la despesa, per un tema d'habitatge, perquè ha d'anar enfocat a l'habitatge. Per tant, però no ho sabem. L'habitatge, si és per l'habitatge, benvingut. És de les prioritats, si ens preguntessis què faries amb aquest romanent, creiem que l'habitatge hauria de ser les prioritats. Després, a mobilitat també és una altra prioritat. La sortida nord del Bareu, sense edificar, sense construir tots aquests habitatges i promocions noves que creiem que havia de pagar una mica la urbanització de tot aquell real del Bareu, però sí que la sortida nord és una cosa que creiem que és un deure que tenim i l'hem de fer per tot esponjar tota aquella sortida. A mobilitat també podríem parlar de la rotonda de Vall de Gata, de la rotonda aquesta del polígon, la que té la sortida dels bombers, perquè m'entengueu, dels bombers i dels Mossos, vull dir, creiem que mobilitat. I després consum, que evidentment tornaria a posar sí o sí, que ja hauria d'haver sigut així durant el mandat, no ha sigut, no s'ha canviat ni una bombeta, però que hauria d'haver sigut la plaça del mercat, el mercat municipal, que és la que creiem que en un tema de consum, de proximitat, de viabilitat de certs negocis que comencen, del que volem ser d'identitat cultural, gastronòmica, tot això, el plaça del mercat és el que ens ha de donar moltes coses, ja ho és, però hauria de ser més. Per tant, habitatge, mobilitat i sobretot consum amb el mercat haurien de ser les prioritats amb aquest romanent.
8: Ara anem a cada un d'aquests punts, però pel que sembla que nosaltres ahir explicàvem és que això han de ser projectes que estiguin fets abans del 31 de desembre i per tant, que això, en aquest sentit, em dona la sensació que aquest anunci del govern espanyol és una mica del greenwashing, allò que fa les empreses de fer veure que fan i després no fan, doncs una mica això, perquè realment, si és així, tenint en compte que som el mes de juny, que encara no s'ha aprovat el decret, si s'ha de licitar, s'ha de fer, i s'ha d'otorgar i després s'ha de fer, no sé quin tipus de projectes podem fer, però vaja, ni què faran els ajuntaments, però no auguro molta...
7: L'estat espanyol el que hauria de fer, si s'ha aplicat habitatge, evidentment, si ha sortit ara a 1 de juny, perquè m'entengueu, i aprovat d'aquí un mes, doncs, evitat els projectes que siguin per habitatge, al final els haurà de donar un període més ampli per formular aquests projectes, no? És el seu interès també, vull dir, la urgència segurament número 1 del país, no només el nostre, sinó el país a l'estat espanyol, per tant, jo crec que aquí hauria de deixar un període molt més llarg, si no tindria tant sentit, i sabeu que si no haurien d'anar a projectes molt més petits i molt més diaris. Però tot això ha de ser projectes que també estaven fets. Quan surtin, arriba un dia que arriba una subvenció i sabem que arriba històricament, arriba amb aquestes condicions que milloren, que s'aixequen els controls financers, per tant, però és molt important que ja no s'ha vist durant aquest mandat és que els projectes estiguin fets i preparats, a punt de sortir, perquè m'entengueu, i que estiguin... es va denegar... un projecte que va deixar Esquerra Republicana pel mercat municipal de 500 pàgines perquè aquest govern tenia un projecte seu propi, però no hi ha res.
8: Deixem, començo per l'habitatge, val? Quin model d'habitatge? L'habitatge que acabem de posar ara a licitació, bueno, que hem allò pactat amb aquesta entitat, un habitatge públic de veritat, no això, sinó un habitatge públic de veritat, quin model d'habitatge?
7: Nosaltres t'ho lligo, creiem que d'haver-hi una empresa pública local, t'ho lligo amb la gestió de l'aigua, pot ser amb la gestió del mercat, i l'habitatge al final sí que creiem que hauria de sortir a uns preus públics, uns preus molt més favorables que han acabat sortint aquests d'ara, intentar poder construir tu i que es gestioni segurament una cooperativa o el que sigui, però aquest model ha de ser... El model del Bareu està bé, però l'únic problema, el hàndicap que ha sigut és que s'ha acabat encarint els preus finals, no, del pis, i al final doncs no hi ha massa diferència o poder n'hi ha poca amb el mercat normal, no, d'habitatge, perquè m'entengueu. Per tant, hem d'aconseguir pisos que, si invertim, que acabin costant doncs entre 400 i 500 euros, seria l'ideal, perquè realment fos efectiu i que la gent se'n... Bueno, que aquell lluitem, si no, féssim front a tota aquesta bogeria de preus que vivim tant amb la cistella de compra com l'habitatge, i després també hauríem de posar esforços a detectar quants pisos i quants locals estan tancats. Al final ha d'anar... No és només construir, m'entens? Estem parlant de construir lo just, que fos públic, però que sí que detectar tot el que està tancat i el per què està tancat, m'entens? Ha d'haver-hi els perquès, i llavors és molt important que tant local... donar facilitats per habilitar locals, transformar-los com altres viles han fet cap a habitatges, amb les condicions que tinguin que ser, habitatges de viabilitat, de celeritat, però que jo crec que s'ha de detectar tot això, però s'ha de posar esforços i posar-hi diners. Cosa que també el pla local d'habitatge encara l'estem estudiant i encara l'estem fent. Vam tindre una reunió fa poc sobre habitatge, però en aquest cas no, amb això no es va avançar res. I jo crec que ha d'anar de la mà, no? Construir una mica més d'habitatge públic, tot el que puguem. Sabem que el cost és molt elevat, per tant, buscar recursos també i finançament, però que amb aquest ens... I canviar una mica el model o l'exemple que hem tingut ara al Bareu, que les fundacions han acabat una mica encarint. Això seria el resum d'aconseguir posar a l'abast de la ciutadania pisos una mica més econòmics.
8: Per construir cal tenir espais per poder-ho fer, i cada cop que aquí toquem un espai tenim un problema. Si toquem Bareu, doncs un problema. Si toquem Pau Costa també tenim problemes. On seria bo posar aquest espai, aquest habitatge públic?
7: Teníem espais que segurament s'haurà de canviar l'ús, com es fa... És bé que tenim petites parcel·les, no?, a cap damunt del Bareu de Canalies n'hi ha un, però només va per equipaments. El Bareu hauria de ser aquesta sortida nord que parlem del Bareu. Sí que si s'ha de construir, que es construeixi habitatge públic, no més. Vull dir, no podem tornar a fer una fase de casa, una fase de blocs de pisos com els actuals, fins, perquè m'entengueu, fins a la zona de Vall de Gata. Això seria un error. Aquí sí que podria parlar ja més d'instal·lacions esportives i de parcs, no? però sí que, si és el cas, sí que és veritat que és dels pocs espais que podrem construir. Després hi ha Can Ramon de les Aigües, que aquí sí que realment em surten pocs, però podrien sortir 6-8 pisos diferents. No podrem segurament construir molt més sense l'ajuda de finançament extern, però sí que... I segurament haurem de canviar l'ús d'algun espai, o compensar. Sabeu que es compensa la Generalitat, si allò és equipament, doncs compensar-ho en una altra zona del poble, doncs donem la Generalitat equipament o zona verda, però allò ho compensem amb habitatge. Sabem que és complexa i és lent la construcció d'habitatge, entre que t'hi poses, no t'hi poses, el finançament i tal, i després hem d'haver-hi altres prioritats, com el tema de la mobilitat, que jo crec que pot ser més ràpid.
8: Has parlat d'una empresa pública. Aquest és un tema que precisament vam parlar amb l'alcalde l'altre dia i deia, bueno, sí, bueno, en aquest sentit. Vist que l'Arenys Amunt no va bé, és a dir, posar-nos d'acord amb Arenys Amunt, sembla que bé, el secretari interventor d'Arenys Amunt no ho veu bé, i per tant sí. Sembla que aquesta és una idea que no està avançant.
7: No sé fins a quin punt s'hi ha estat a sobre, també, perquè fa 2 anys que es va dir que tot estava en marxa, que les secretàries havien parlat i que anava tot endavant i que ho veien amb bons ulls i que havien inclús anat a visitar, havien anat a la Generalitat i havien anat també a visitar l'exemple que hi dèiem, que és Figueres i Vilafant,
8: sí.
7: Doncs tot anava, no sé en quin punt s'ha trencat o en quin punt això no avança, però segurament també s'ha precipitat a l'hora d'anunciar-ho, no? De que tot anava bé, seria una realitat. Esperem que ho sigui, però que nosaltres creiem de que la dificultat, nosaltres ho vam dir al començament, des del minut 1 quan vam començar a tindre aquelles reunions entre tots els partits, doncs que la dificultat, o que sí que venien de que hi hauria un punt més àgil, no?, anar de la mà d'Arenys Amunt, però creiem que l'empresa pública ha de ser nostra, ha de ser local, per un tema això, d'aspectes segurament legals, no perquè no vulguem anar amb els veïns d'Arenys Amunt, sinó que per aspectes legals, i si no existeixen molts casos és perquè la casuística, la logística de com repartir-se les bosses, com repartir-se els serveis, com repartir-se la guardiola, no?, com es fa si passa alguna cosa allà dalt, com passa aquí, qui ho paga, tot això, suposo que aquí l'escull ara mateix està aquí per part de la Secretaria d'Arenys Amunt, però no tenim més informació, però això sí que en paral·lel s'hauria d'haver pogut fer, o sigui, tu estàs de la mà d'Arenys Amunt en aquest cas, però per altres serveis podem haver creat aquesta empresa pública que aquest govern no ha volgut fer-la.
8: Parlem de mobilitat, va, que és una de les qüestions que ha sortit diverses vegades ja en aquesta conversa, i de fet ha sortit molts cops darrerament. Què fem amb la mobilitat, què fem amb els cotxes, què fem amb les sortides, les entrades de la vila, com fem més fluida la circulació. Aquí tenim un problema important, penso, i que no desllorigem. És una mica com què fem amb l'Ajuntament i amb el xifrer, no? Que al final tothom té idees, però no s'acaba executant res. Sí. La Riera la tallem, no la tallem, la fem de vianants, no la fem de vianants, com
7: mobilitat és el que et deia abans, no? Bosses d'aparcament, abans de decidir qualsevol cosa aquí a la Riera, el que podem fer, creiem des d'Esquerres, és tallar aquí a per la Torera, que es diu, i tallar i punt, no? Al final hi ha una realitat de comerços, una realitat d'habitatges, que al final les bosses d'aparcament primer, aquestes que et dic de Platja la Picòrdia i CAP, és un pas important de lluitar-ho almenys, i si ara se'ns aixequem romanents, doncs és una part de tenir almenys un projecte fet. Torno a dir que els projectes s'han de fer per si surt alguna subvenció. 2, després estem veient allò de les platges, el dia a dia de les platges del mes de juny de cada any, que ens passa el mateix, la dificultat que tenim per accedir a la platja a partir de les 11, a partir de les 12 del migdia. Un bus pels aranyencs, un tren pels aranyencs que vagin un trenet fins a la platja, no hauria de ser una obligació, perquè jo vull anar amb com a aranyenc, sí. Vull anar amb el meu cotxe a la platja. I podràs anar com qualsevol, però no podem fer distintius entre els d'aquí i els de fora. Ara bé, que el bus i el tren pogués ser nostre, doncs es punxaria una mica el que és l'accés a la platja. El Rial de la Serpa ha d'estar net, no amb l'estat que està, per un tema de seguretat. A aquestes alçades que estem no pot estar així, per un tema de sortida. Nosaltres creiem que s'hauria de fer un treball, un estudi, el qual l'entrada del Portinyol, perquè m'entengueu, hauria de ser d'un sentit, i buscar una manera per sortir de la platja per un altre costat. La mobilitat, hem parlat molts cops del Bareu. El Bareu, amb informes de la policia, també diu que la part nord, la sortida, ells veuen un Bareu, imaginen un Pau Costa d'una direcció, i que tota aquella gent de Canalies, urbanitzacions, Pla dels Frares, Simapures i Pau Costa pogués sortir o entrar per una entrada de sortida nord, perquè m'entengueu, per sobre dels colors. I doncs sempre hi haurà la dificultat, sempre. I anava de la mà sempre d'edificar, quan ens vam suspendre llicències, anava de la mà de poder edificar allà certes promocions perquè pagués una mica la urbanització, perquè m'entengueu, d'allà. Sí. Si tenim tot aquest romanent, doncs hauria de ser una possibilitat de poder fer aquesta sortida sense tindre l'obligació o la necessitat de fer tots aquests pisos o promocions de cases que les veiem, doncs, que no hauria de ser la mobilitat. I per la mobilitat, per l'altre extrem del poble, doncs sí que creiem que el polígon ha d'estar en unes molt millors condicions de les que està. Abans d'ahir vam passar-hi, ho vam anar a veure, i l'estat vegetatiu del polígon és bastant lamentable. I la rotonda és una necessitat perquè sí que hem arreglat la part nord, no? El contacte amb l'autopista, amb els semàfors pedagògics, és molt interessant. L'estop ha costat moltíssim que posessin quatre senyals, molt, massa, han costat masses accidents. Però sí que la rotonda de Vall de Gata, la sortida amb Mossos i Bombers, aquella cosa que hi ha ara muntada entre els jerseis, quatre balisses, la vegetació que no saps veure, no, la visibilitat és zero, tot això no pot ser, s'ha de construir la rotonda allà i el cos serà el que serà, però creiem que és una altra via d'accés al poble que es punjaria també, doncs, l'entrada nord i l'entrada sud, que és la de la Renfe, no? Entenc, la de la Riera.
8: Varios punts amb això. Tema accés a la tercera platja i tot aquest merder que es munta i tal. I després d'escoltar la majoria de formacions polítiques, inclús el govern municipal, però l'altre dia algú em deia, però si això no és nostre, que s'espavilin. És a dir, al final nosaltres no anem tan sobrats ni de policies locals, ni de diners per destinar-hi allà, ni de mitjans, ni d'històries. És a dir, al final, allò, si el ministeri ens deixa aparcar, doncs aparquem, i en tot cas, si un dia es lia, doncs el dia que es lia, doncs es tanca i ximpun. Perquè sembla que incorporem una zona que després no podem gestionar perquè no ens deixen, perquè no podem, perquè mejor no sabemos i tal, i estem generant aquí una bola que no sé fins a quin punt realment ens correspon.
7: Jo que diria dues coses en paral·lel, no? Una cosa és l'entesa amb costes, no? De dir, bueno, allò què és i què en podem fer i què no en podem fer i qui ho manté. O sigui...
8: Però per costes, allò ens ho ha dit sempre el mateix. Aquí no se puede aparcar. Sí. I si lo hacéis, mejor no saberlo. Que és el que al final... I tothom, eh? El d'ara, el d'abans d'ara, el d'abans del d'abans, ha acabat fent el mateix. De, bueno, no te lo digo y voy haciendo lo que me dé la gana. Sí, és el final, però, que ha acabat fent, tant en Vinyes com l'Anabel, com l'Estanis, com tothom.
7: Està bé que et digui això i tu, perquè m'entengueu, anem aprofitant tot allò, anem aprofitant l'ús de la platja durant... I hem de donar gràcies als senyors de Costes perquè ens deixen la platja i a l'ús i per aparcar, moltes gràcies, però en paral·lel tu, la gestió i el dia a dia dels dispositius, per exemple, de seguretat, et parlo en qüestió de seguretat, dels caps de setmana, sobretot de juny, que és quan se'ns fa l'embús, que ningú està viatjant pel món encara que és juliol i agost, principalment el juny ens passa que tenim aquesta casuística que el que no pot ser és que cada dissabte, cada diumenge, allà la gent vagi al seu aire, circulant com sigui. El que sigui s'ha de seure a taula l'alcalde d'aquest equip de govern és fer uns dispositius, policia local o mosso, perquè al final si passés alguna cosa el mosso sí que acaba trepitjant la platja també. Doncs s'ha d'entès, s'ha de prendre una decisió, i el que no pot ser és que allà hi hagin dos conos posats i que cadascú circuli per on vulgui. El tècnic de Medi Ambient va dir que els primers que aparquen a primera hora del matí són claus de com s'acabarà aparcant durant tot el dia allà. Si hi ha algú que aparca malament, allà ja la tens liada. Per tant, policies locals, agents especialitzats o que estiguin concretament només per les platges. N'hi han dos platges. Per les 4.000, 5.000 persones que poden haver-hi a la platja del Cavalló en diumenge, és molt poca cosa. Ja no és la vigilància de la sorra, és també, i després el que vindrà del fum, sinó que és un tema de la circulació. I si vols fer el preventiu abans, a baix, on hi ha la rotonda, l'entrada del port, que a vegades s'ha fet, quan ha arribat a la Nacional 2, ja tothom es desperta i diu, a la Nacional 2, Mossos, vingueu a regular la Nacional 2. Però jo crec que abans s'ha de comptabilitzar quants cotxes estan entrant, quants, des de primera hora, i ha arribat un dia, un moment, que has de tallar allò, perquè si no, m'entens? Vull dir que la relació amb costes ja sabem quina és. I en paral·lel hauries d'anar a lluitar, a negociar què podem arribar fent això, no? Perquè si no, cada juny i cada estiu allà ens trobem, i després hi ha el manteniment, que el manteniment ens costa mig milió d'euros cada any, que creiem que s'hauria de lluitar molt més per aconseguir que, com a poble turístic que assumim l'arribada de molt de turista, o està assumint només la despesa Arenys de Mar. I per tant, jo crec que a banda del que paguen les guinguetes, que paguen una calarada, aquí algú s'ha de mullar amb el manteniment de les platges, no només nosaltres, sinó hauríem de demanar o a Generalitat o a l'Estado que ens pagui part del manteniment.
8: Això pel que fa a la mobilitat de la zona baixa, la zona alta, és evident que aquesta sortida nord per Reial de Pau Costa és imprescindible, però clar, això també va lligat a tot aquest pla de mobilitat que deies abans que no es feia, i aquesta distribució d'aparcaments. Ara tots són... Ara anem rascant, perquè... Bueno, quan fem el pas per sota la Nacional, perdrem una zona d'aparcament. Ara hem guanyat una zona d'aparcament, bueno, sembla que definitiva, a la zona de darrere d'on havia abans el Caçà, davant de la zona del cementiri. Bueno, sembla que anem... Els de Salut no deixen fer un aparcament sota el CAP, però miraríem de fer... És a dir, ara anem rascant espais per on deixar cotxes.
7: Els de Salut jo crec que no és que no deixin fer l'aparcament a sota, és que no te'l pagaran. Jo crec que són coses diferents. S'ha venut de forma interessada, però jo crec que el Salut, a molts centres sanitaris, a sota hi ha un aparcament, i no hi ha cap tipus de problema en fer les proves a la part de dalt. Seria una notícia nova, que no puguis tenir un consultori sobre un pàrquing. Jo crec que seria nou, seria notícia, ara seria aquesta. El que no, és evident és que et diuen que ells no el pagaran. Per tant, si tenim aquests diners i buscar-los, i els hem de buscar per un tema de sostenibilitat, no? D'inversions sostenibles, perquè poder aparcaríem els cotxes, no els faríem servir tant, al final, doncs, hem de... Bé, t'ho lligo per això, però, clar, la gent ha de seguir tenint cotxe on l'aparco, per què? Perquè tenim uns transports públics que ahir vas veure, que ve, evidentment, també ve un senyor de Roma i que ens ho paralitza tot, però sí, bueno, també se li junta uns trens que van com van i la gent no pot acabar de deixar anar el cotxe a casa, no el deixa tota la setmana aparcat, perquè està obligat a agafar-lo, perquè trens segueix sense funcionar.
8: Bueno, però hi ha aquí un element... Ahir va venir el Papa, i realment celestial, perquè va obrar el miracle. És a dir, perquè venia el Papa... Després els hi van espallar, però vam augmentar les freqüències de tren i vam fer que el tren funcionés fins a la una de la matinada. És a dir, aquesta limitació física dels trens no poden passar pel túnel del Clot Aragó i de, no sé, i de la Sagrera, perquè ja no hi poden passar més perquè les freqüències no donen perquè es junten tot allà. Hòstia, ve el Papa i es fa el miracle. No, mai poses, millor dit.
7: Poses mitjans, poses diners, poses recursos. És una manca de voluntat, està claríssima. Ja no només dels últims mesos, i s'ha quedat d'aquí, jo no estic d'acord en que s'hagi acabat el debat, jo hagués seguit, i fins al final, i fins que no s'arregli el dia a dia, està molt bé que dissenyem quina mobilitat volem d'aquí 30 anys, però la R1 ha d'anar a funcionar demà, ha de funcionar cada dia, i avui entrem en uns mesos, ara el juny, segurament avui, ja hi ha molts estrangers que ens saturen la R1, per tant, més freqüències, els combolls aquests que han d'arribar més grans, però clar, no sé d'on arriben, resulta que el govern s'està despertant amb que els combolls queden petits. Però Rodalies, a part de beneir, que molt bé que beneís les ambulàncies de Sor Lucía Caram, doncs hauria d'haver beneït els trens, podria haver beneït els trens a veure si d'aquesta manera no sé, surten ales.
8: No s'espatllen. Autobusos, i aquí a dos nivells, a dos aspectes. Un, els famosos autobusos cap a Barcelona, que el govern ja ha dit que no, que en tot cas, com a molt, fins a Can Ruti, i ja veurem. I l'altre és el tema de l'autobús urbà. No sé com està funcionant el transport a demanda, no sé si vosaltres teniu més informació de la que tinc jo, que és zero.
7: No funciona.
8: Vale.
7: No funciona. 3 usuaris al dia, 4 usuaris al dia, no és un transport que tingui un impacte. 4 persones, 3 persones, 5 persones. Evidentment, qui l'està fent servir li està fent un profit, i és bo, no?, que l'aprofiti, que donem totes aquestes eines, però des del començament nosaltres hem dit que no sabem si els taxistes és el col·lectiu que té que fer aquest servei. M'entens? El taxista, que fa una feina espectacular, se'n va a l'aeroport, se'n va a Girona, se'n va a portar a Sant Celoni, a portar a Can Ruti, a portar a Mataró, val? Però l'estàs hipotecant el servei que pugui fer demà o demà passat a l'aeroport per portar doncs, una persona del carrer d'Uedes al mercat. Entens? Vull dir, no sé si és el col·lectiu, que el fet està molt bé, que puguem fer desplaçar la gent i acompanyem per segurament a la gent gran, que és el que utilitza més en els desplaçaments del dia a dia al poble, però creiem que hauria de ser aquest transport diferent, amb un format diferent, amb una empresa diferent, que és la que sigui amb un format de furgoneta, que entengueu, petitones, o un bus urbà petitó, que està tot a moltes viles del poble, amb un circuit marcat que la policia, doncs, l'has de seure, són especialistes en el tema de la mobilitat, doncs, que t'acompanyessis, però clar, si no s'hi posen recursos, doncs, i voluntat, doncs, no hi serà mai aquest bus urbà que nosaltres defensem al 100%. No cobrirà tot el territori, no te'l cobrirà tot, segurament, perquè si no és lent, no pots anar amb invento de Canalies a la Renfe passant per tot el poble, perquè aquella persona no l'agafarà si tarda 3/4 hora arriba a la Renfe, no? No t'ho cobrirà, però bueno, que es pot fer una prova, amb les coses es poden fer una prova, s'han de començar a fer proves. I que jo crec que seria molt interessant per començar a deixar el vehicle a casa.
8: Has parlat també del mercat, ja que és un dels llocs on sovint o la gent hi hauria d'anar més sovint, tot i que malauradament sembla que no és així, que el mercat no té aquesta vida, no té aquesta afluència de compradors. Parlaves del projecte que vau deixar a punt. El govern va anunciar que destinaria una part dels les taules de les diners de la taula de concertació o una cosa de la Diputació, 1 milió d'euros, era aproximadament 800.000, crec, ho destinaria al mercat. Finalment el mercat com els darrers 20 anys.
7: No, aquest govern encara li està preguntant a la Diputació què fer del mercat. Pues això ja ho hem vist. Si el projecte estava fet, els usos, a mi Diputació, jo ho entenc, però Diputació et pots respondre en una setmana què fer-hi al mercat. N'ha fet molts, per tant, sap, o sigui, que tu estiguis encara preguntant en aquesta fase és per respondre amb alguna cosa, però crec que no s'ha volgut, no hi ha voluntat d'avançar. Opció 2, no fer la gran reforma i haver fet fases, haver fet coses, els serveis, desaigües, tal, els tamanys, l'estètica una mica, la pintura, el terra... Es podria haver fet fases, vull dir que si hi ha voluntat, al mercat hi podien haver passat coses en aquests 3 anys, i no hi ha passat absolutament res. Dinàmiques, evidentment, a través del GALP, que molt positiva és l'hora de presentació de campanyes de peix, però per part de l'Ajuntament, que això són uns fons europeus que venen des de la cofradia, però via Europa, però que des de l'Ajuntament s'ha fet molt, molt poca cosa. Vull dir, si tu tens la valentia de descartar un projecte que et deixen amb una reforma, amb un disseny, amb una idea clara, que hi ha un refugi de la Guerra Civil al fons, que l'has de... Ja que estem també molt de patrimoni, no?, i fem moltes coses en patrimoni, aquell refugi ni s'ha tocat, ni s'ha posat en valor en aquesta legislatura. Al final el mercat, no sé, és una cosa que tothom hi té por a invertir qualsevol cosa, i sempre amb l'excusa de la gran reforma, però necessitem, com que necessitem 2 milions, 3 milions, no acabem fent res, doncs ves-ho fent a trams.
8: Això és el que d'alguna manera és el que anava a reflexionar jo de projectes del mercat. N'he presentat, mira, n'he presentat un mira si me'n vaig enrere, una de l'època d'en Quim Pons Arnau. Vaig presentar una altra de l'època d'en Marc Soler. Vaig presentar, no sé si era ben bé un projecte del tot o gairebé, tot un seguit de reformes de l'Àlex Acero, quan eren tots ells regidors. I algun altre projecte més que també m'ha tocat presentar una mica més recentment. Mai ningú ho ha empantat, això.
7: Jo crec que és de la visió de que el mercat és només allò que hi ha 10 paradistes i què fem, no? Ens hem de gastar els 2 milions per aquests 10, no? No, el mercat és molta més cosa. I poden passar moltes més coses. Fem fer un acte i si cas... en breu ho tornem a explicar, que al final el mercat pot englobar, pot donar feina a totes les regidories del poble. Podem fer gent gran, podem fer joventut, amb l'espai de cuina, podem fer consum, podem fer economia. La regidoria d'Hisenda ha d'estar representada, ha d'haver-hi unes bonificacions, sí, ja que ho fem amb la brossa, ho fem bonificacions d'una altra cosa, amb l'ordenança que depèn de les vegades que vagis al mercat i tens una bonificació perquè entres en un model de consum, un model de reducció de residus concret, que faria que també afavorissis, doncs, l'àrea de medi ambient. O sigui, hi ha moltes coses, estan totes lligades i totes les residuïs han d'estar representades a dins del mercat. Vull dir, clar, si tens una visió de que tu vas a arreglar 4 rajoles, doncs bé, l'any que ve o fa d'aquí 2 anys fa un segle aquest mercat. Vull dir, per tant, si d'aquí un any governem, doncs serà prioritari.
8: Que, de fet, hi ha tota una... Bueno, segur s'ha fet una petita reordenació de tot el que és la Riera al llarg d'aquests darrers anys. La Riera ha deixat de ser segurament un espai, un eix de compra de producte de moda, de producte de complement, de producte... I ha passat a ser un espai on probablement es ven el que s'hauria de vendre dintre. Que aquesta és l'altra, eh? I ara sé que alguna gent em dirà, però bé, quan es diu, no, és que no es pot comprar fruita i verdura al mercat perquè quan hi arribes no saps on deixar el cotxe, no és veritat. L'ametller ven, té cua fins a dintre, no? El mateix amb la carn i el bonària, o el mateix amb determinats productes i els altres supermercats. Això demostra que no és tant una qüestió d'aparcament d'ús de l'eix, sinó del que realment tu com a professional, no et diré ofereixis, sinó que l'entorn tot una mica. No?
7: Són diverses coses a treballar, no? Jo crec que són com estan les parades, què s'hi ven, la tipologia, el món també gira, és veritat que està canviant i llavors el consum també està canviant, el temps, has de fer una venda àgil, després els horaris han de ser també posats al dia, hi ha molta gent que compra la tarda vespre perquè és quan surt de la feina i el mercat també està tancat. Vull dir que hi ha moltes coses a treballar, no és només el mercat funciona relativament per això o per l'altre, no? Hi ha moltes coses i que tot això s'ha de posar en context. Nosaltres veiem que com més fortes estiguin les parades a dins i entre elles treballin conjuntament, que ha sigut la filosofia sempre dels mercats, per mi, més que mai, és en positiu, forma part de la seva habilitat. La vida fora és molt dura. Com diuen, a fora fa molt fred.
8: Sí, sí, a fora fa molt fred.
7: A fora fa fred. El mercat fa fred també a l'hivern. Sí, sí. Però a fora també fa molt de fred. Molt de fred en el sentit de preus. De preus a fora es paguen molts diners a fora. I el mercat també en les condicions favorables, sí que hi ha un tamany petit, però jo ho veig com una oportunitat. Sempre he vist una oportunitat increïble estar dins del mercat. I inclús el començar dins del mercat, que és on nosaltres en el nostre projecte deixem un espai on hi hagués una parada o dues parades temporals, no? Unes temporals per algú que comenci, sí. No? Perquè vegi, llegeixi, capti com és la seva idea, no? Amb una parada també temporal mòbil, que hi hagués una dinàmica que al final pogués entrar una food truck a visitants, aquestes food trucks que viatgen per les viles i totes les fires, que n'hi hagués una al cada 15 dies, que hi haguessin... que es fossin variables i dinàmiques, no?, aquestes parades. I han de passar moltes coses dins del mercat, i poden passar moltes coses, i que culturalment hi passin coses, que això afavoreix que hi entri gent del poble que va amb un acte cultural, segurament acabarà doncs, comprant això i l'altre i l'altre. Per tant, no passa que, clar, no, ens hem de començar a moure, senyors. Vull dir que al final, ha passat 3 anys aquí, reformem aquella frase, aquí sí que podria anar fent talls, sí, doncs, dels regidors que han passat. Espero que jo l'any que ve pugui, sigui l'últim vídeo.
8: Escolta'm, em sembla que passen coses, és a les Clarisses, passen coses.
7: Passen coses.
8: Tu ets dels que
7: bones.
8: Confies que el dia 31 de desembre això estarà fet o dels que diu que no? No, eh?
7: Estan passant coses boníssimes, que això va... per fi va, va endavant.
8: No sé si hi ha prou velocitat, aquest és el tema.
7: No, ara anirà la velocitat que toqui, ara cal aquí, ara tampoc. Sí que cal, però sobretot amb la seguretat que toqui, ara a veure si farem aquí una mitja biblioteca, ara que ens ha costat. Ara s'ha de fer el projecte que es va dissenyar i s'ha d'acabar com Déu mana i acabar-ho. I inaugurar-ho. I que gaudeixi tothom. Bueno. No, passen coses favorables, molt bones. L'altra cosa serà, l'altra història serà si aquesta subvenció, perquè aquest govern no he posat prou esforços també i prou velocitat, doncs això s'acabarà perdent o no perdent.
8: Bueno, hi ha una cosa, i canviaré, però hi ha una cosa que l'altre dia es va dir, no? Que jo m'ho imaginava, però no hi havia posat quantitat de temps i em va semblar realment llarg. Clar, un cop acabada, hem de fer el trasllat. Clar, el trasllat són 3 mesos. Això ho va dir l'alcalde l'altre dia. El trasllat són 3 mesos. Per tant, hi haurà 3 mesos que no tindrem biblioteca o veurem com ho gestionem. I ell mateix va dir, per tant, potser millor seria fer-ho a l'estiu, que tenim l'alternativa a la biblioplatja i tal. Ergo, suposant que això vagi com ha d'anar i acabi, imaginem-nos que acabi el 31 de desembre per tenir subvenció, o l'1 de gener per haver perdut una part, fins l'estiu vinent, fins passat l'estiu vinent, segur que no s'inaugura.
7: No.
8: Tenint en compte el que s'ha dit fins ara.
7: No, creiem que per la velocitat que pot haver-hi unes obres normals i per molts esforços que hi posi, s'han d'acabar després de tota aquesta estructura, però després s'ha de farcir a dins. Per tant, jo crec que en aquest mandat no s'inaugurarà les Clarisses, o sigui, no s'inaugura, no, i I no inaugurar, sinó veure acabar l'obra, anirem allà d'aquí un any. Jo crec que s'acabarà l'obra d'aquí un any. Després la subvenció, com poder haver-hi altres notícies, vull dir que potser s'acabarà allargant, justificarem una part, però l'altra l'haurem d'acabar pagant nosaltres, però clar, són uns diners que home, seria greu perdre
8: sí, clar.
7: Tots els diners quan et pagaven la festa i evidentment també s'hauran de demanar responsabilitats. Però la inauguració com a tal sí que ens anem a...
8: El
7: segon semestre de l'any vinent, segur.
8: I l'altre tema és aquesta... Que es va justificar, es va explicar l'altre dia, però bueno, que està bé valorar-ho, i és aquesta incorporació d'aquests contenidors puntuals a 4 o 5 zones d'Arenys per donar resposta a uns veïns que assumien la brossa dels del davant. Bueno, tot
7: jo
8: aquest...
7: crec que s'intenta retallar temps d'algun lloc. Crec que perquè no té sentit el que t'expliquen amb el fet de que hi ha certes comunitats que són tan grosses que li hem de posar doncs, unes àrees, no? Perquè són molt grans o l'espai no és el correcte. Jo crec que no, jo crec que es va guanyar temps. L'empresa, hi ha un servei que és lent, que és el que havia de ser, vull dir que al final ja es va dissenyar així, però que sabíem que seria lent i està sent molt lent. Jo crec que hi ha un cost de l'empresa darrere. Ara bé, també s'ha d'explicar bé el per què en aquella comunitat sí i les altres 200 del poble no. Per tant, són nyaps d'aquests que són possibles solucions, però al final són poc equitatives i iguals, no? Al final, si tu estàs justificant que les respostes que ens han donat, és perquè allà teníem una dificultat amb el sentit de les comunitats que poder eren molt grans, no? En aquell espai reduït s'hi juntava molt habitatge. Home, no és l'únic espai del poble que hi ha aquesta casuística i no hi estàs posant cap àrea d'emergència fixa. Pot ser el passeig Xifré amb edificis també molt grans, hi ha l'edifici també Portinyol, hi ha comunitats d'aquí dalt de Santa Maria, carrer Duedes, carrer Barcelona, hi ha llocs molt, molt tensionats. Tu no estàs posant àrees fixes. I l'altre, tu estàs posant àrees fixes d'aquestes i t'estàs cobrint, al final tornem a dir el mateix, com es tirarà, com es llançarà aquesta brossa, no? Per tant, més avall de Mastaixonera hi ha un punt que és un punt negre, al qual allà cada dia hi ha penjats, bueno, hi ha 10 bujols que viuen a fora, absolutament a fora. Les sancions, vam omplir molt la boca de les sancions i crec que evidentment no n'han d'haver, perquè si no aquests bujols de color marró que estan codificats i que tenen noms i cognoms no desapareixen. Vull dir que quan hi ha sanció, allà estan. El que passa que l'estètica no de la vila doncs està seguint la que és.
8: Aquests dies, i encara hi ha la recta final d'aquesta xerrada, aquests dies hem conegut el candidat del Partit dels Socialistes, finalment serà el regidor David Ramírez qui prendrà el relleu, Ramon Vinyes, que ja havia anunciat que no seguiria. Per tant, que tenim els socialistes, tenim Esquerra, evidentment, tenim també Junts, que tindrà el seu candidat, coneixem també, qui més? Comuns.
7: Comuns
8: també. Falta el Partit Popular, si finalment es presenta Aliança Catalana i la CUP. I de moment no sona ningú més. De moment no sona ningú més.
7: Hi haurà... Com sempre, agrair... Perdona,
8: Sí, endavant.
7: Agrair en el David, doncs,

0: una fitxa al novembre, desembre, nosaltres vam decidir que jo seria el candidat i vaig agrair a la secció local la confiança, però s'han d'anar explicant les coses i el 5 de juliol al Teatre Principal farem l'acte una mica de presentació del candidat i les quatre línies una mica bàsiques del nostre programa i que creiem que ha de canviar.
1: Ha de canviar molt?
0: Sí, moltes coses.
1: Sí. Filosòficament o a nivell físic, a nivell palp, és a dir,
0: internes, hem de canviar externes.
1: Exacte, això, no? Una mica la voluntat, la manera de fer, o no, mira, volem això, o sea, Jota Caballo Rey, que es diu.
0: No, és una mica visió global, no? De com funciona la política, com la entenem, com quina visió també té el poble, i llavors han d'haver-hi dues bandes, no? Una mica gestió més interna, canviar procediments dins nostre i entre la política, i després externament també. Ha d'haver-hi un acompanyament per part de la ciutadania, una participació, ha d'haver-hi una obertura de l'Ajuntament cap al poble, vull dir que al final hi ha moltes coses a canviar perquè la gent ha de participar del seu poble.
1: Quina valoració en feu d'aquests 3 anys que portem fins ara?
0: N'esperava molt més. Hi havia diners, hi havia romanent, hi havia una majoria absoluta, hi ha una majoria absoluta, queda un any, però n'esperava molt més. Hi ha coses que es van criticar amb el mandat del mandat anterior i dels dos anteriors, i quan vam començar el mandat es va fer així, vull dir que hi havia coses que no s'havien mogut, no s'havien fet, 7 anys, amb 7 anys aquí no ha passat això, amb 7 anys no ha passat allò, amb 7 anys no ha passat, doncs en 3 anys tampoc. Jo crec que el poble està deixat, una cosa que va ser bandera. Després seria un mandat d'ordre, sancions tampoc n'hi ha. El control, no sé, jo crec que hi ha coses que es va... I després inversions, no? Inversions polítiques, dinàmiques, treball entre regidories, vull dir que jo crec que fluix.
1: No estem pagant un preu molt alt per la biblioteca? Pregunto.
0: Sí.
1: És a dir,
0: sí.
1: Ho dic perquè... Ja, i no només parlo del que governa, que ho està pagant, sinó del que venia abans i del que li tocarà l'any vinent. No estem pagant un preu massa alt per una obra que és important, però que no és transcendent, és a dir, que no és de vida o mort?
0: Jo ja t'he dit aquí diverses vegades que crec que el cas de les Clarisses... jo vinc de l'empresa pública, no? Ai, empresa privada, perdó. Ja no és l'inversió de les crisis, és tota inversió que es faci al poble, tota, l'hem de tenir en compte, hem d'estar molt més a sobre, els procediments, els processos i tal. I al final sí que quan tu ara intentes explicar-li a algú que et pregunta, no, qui va mirar aquell projecte, no? Vale, primer aquest projecte, doncs el va mirar no sé quanta gent, va ser número 1 d'Espanya. Després resulta que ara aquí hi ha uns errors que tampoc s'han justificat, no ho sabem, però al final de tot et pregunta la gent, això és cosa vostra, és feina vostra. Però a mi el que em suposa és que això costarà 1 milió o 1,5 milions a la ciutadania. Al final jo, per mi, crec que aquest cas de les Clarisses, no t'entro, és, hi ha un error de fonamentació de projecte perquè tampoc ens l'han demostrat, però no ha de tornar a passar. Tu estàs gestionant diners, faig una reflexió més general, tu estàs gestionant diners de tothom i qualsevol inversió, sigui un banc, si tu pots estalviar els 10 euros, els 20 euros, els 30 euros, doncs els estalviar, perquè tots són diners que farem servir per altres coses i que aniran pel bé comú i hem d'estar-hi molt més a sobre de les inversions que estem fent. Però estic parlant de contractes, estic parlant de licitacions, estic parlant d'inversions que qualsevol un banc que canviem ens costa i al final ens posen un banc que no és el que vam quedar o està bé mal clavat, vull dir que al final qualsevol despesa compta. I, evidentment, estem parlant de les crisis perquè és un volum, i ha sortit moltes vegades durant molts anys, crec que no només les crisis, sinó que hem de ser molt més punyents a l'hora de vigilar, de fer aquest seguiment a les inversions, perquè està clar que, per exemple, si acabem perdent alguna subvenció és perquè aquí a la casa, durant 2 anys, aquestes obres estan totalment aturades. És que hi hagi unes diferències amb el projecte, fonamentació, però que això et porti 2 anys... sapiguem que hi ha una subvenció corrent i que aquí no s'hagi solucionat en 3, 4, 5, 6 mesos, posem el cas, un exemple, nosaltres vam portar la modificació donar permís per la modificació del projecte fa un any. S'ha tardat un any, el gener o febrer d'aquest any, no? Vam fer el 25, sí. el donar el permís, no?, de la modificació el 25, i el 26 s'ha portat aquest modificat. Hem tardat un any a modificar

0: aquelles coses que ja estàs discutint fa mesos, que estàs aturat perquè tens clar que ja hi ha un error. Però has tardat un any a tenir aquest modificat. Evidentment, a l'empresa tu l'has d'exigir, vull dir, tu l'has de marcar, l'has de tenir més, i algú ha d'estar molt més a sobre del que s'ha estat. I això desemboca en que, bueno, a mi no m'agrada que es parli com que, bueno, hi ha diners, doncs mira, gastem, no? Això no va d'aquí. Si a la llarga en podem tenir 25 milions, és 25 milions, i arribarà un dia que decidirem entre tots què fer d'aquests 25 milions. Però primer que no haurien de ser-hi, aquests 25 o 15 milions que tenim ara, perquè haurien d'haver estat executats.
1: El poble no està tan bé com per tenir 15 milions guardats.
0: Han estat pressupostats, però no han estat executats. Per tant, aquí hi ha un altre error, no? Hi ha una altra cosa que no funciona. Per tant, són coses que s'han de canviar. I que li saps, ja t'ho he dit, i jo defenso que, evidentment, el projecte el vull a tota costa, però que estem gestionant diner de tothom. És molt important.
1: Arnau, en tot cas, tindreu oportunitat de seguir-ne parlant d'aquí unes setmanes. Que vagi bé la presentació el dia 5.
0: El dia 5 us espero a totes i a tots al Teatre Principal i per explicar-vos moltes coses.
1: Doncs allà serem. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
0: Bon dia.
1: Molt bon dia.

0: I el darrer minut de programa ens el reservem per fer dues informacions. Una de ben propera, està plovent, ara mateix a Arenys de Mar, ha plogut, han caigut quatre gotes i sembla que això anirà sovintejant com a mínim al llarg de les properes hores. Per tant, si heu de venir o heu d'anar o heu de sortir o no ho heu vist encara, agafeu paraigües perquè potser n'haureu de fer ús. I l'altra, tot just fa una hora, no fa ni una hora. Ha estat assassinats a trets al mig del carrer Balmes de Barcelona un home. Encara no sap per quin motiu i encara no s'ha trobat l'assassí, però sí sabem que en el context de la visita del Papa i quan la ciutat està presa de policies, Mossos i Guàrdia Civil, davant mateix de la comissaria del carrer Balmes, un home ha estat assassinat a trets al mig del carrer a les 10 en punt del matí. Ha estat trobada l'arma sota un casc de bicicleta amb una parada d'autobús de la plaça Gala Placidi. En tot cas, és una de les notícies del matí. Evidentment, podeu seguir el que pugui passar als serveis informatius d'Arenys i als generalistes. Que passeu un molt bon dimecres.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del Papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna. Bon dia.
3: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el Papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al Papa en aquesta visita que forma part del programa el segon dia de la visita del Papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del Papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El Papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà en cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El Papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar...
2: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell Vinda Bandi. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Whitechester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbanville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà, i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbanville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Serra, Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Bèria Índies, en Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissy Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest tall amb el Sant Roig, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, dits enganxosos, cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem, si vols participar, és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, va estar molt fumut, va estar malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let me...

La veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de Joan Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per tots els cotes, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia. I laid on the dune, I looked at the sky when the

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes d'aquest matí, en uns minuts, de fet, encapçalarà una pregària a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Connectem ara amb el nostre company, el Sergi Lladó, des de les portes de Montserrat. Es compleixen aquestes 8.000 persones? Hi ha molta gent. Sergi, bon dia.
2: Es compleix amb molt bon dia, Maria, però és que la notícia és que ara mateix el pontífex està entrant a l'abadia de Montserrat, està entrant a la plaça de Santa Maria, ho està fent amb el papa mòbil, descobert, està saludant a feligresos que es troben reunits a l'abadia de Montserrat des de les 6 del matí que han arribat els més matiners. Emoció i expectació ara mateix a Montserrat, perquè estan esperant tots els assistents veure entrar aquest papa, que està entrant ara mateix saludant a tots i totes, ho fa amb un somriure, preparat per entrar en l'abadia de Montserrat per primera vegada com a Lleó XIV, i ho farà per viure la salve del migdia, la pregària, per venerar la Moreneta i per reunir-se amb la comunitat benedictina. En aquests moments el pontífex està entrant a la plaça de Santa Maria de Montserrat, fort repic de campanes i molta emoció dels 8.000 assistents presents avui aquí a la Catalunya Central.
1: Gràcies, Sergi, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un home ha mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de DNI de la Policia Nacional després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor del fet ha pogut fugir del lloc i els Mossos d'Esquadra han obert també una investigació per tal de localitzar-lo. La policia disposa d'imatges del presumpte agressor i ha desplegat un operatiu de recerca. I més de 45.800 estudiants afronten avui la segona jornada de les PAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia i ara al migdia seguiran amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals. I de cara a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i també altres matèries de modalitat. I Siemens ha atribuït les dues avaries d'ahir al Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de França a una intervenció del manteniment correctiu i assegura que encara investiga les causes d'aquest incident. Tant Adif com Rodalies i el Ministeri de Transports han anunciat accions legals contra Siemens, a qui responsabilitzen de les incidències que ha afectat a milers d'usuaris. I des d'aquí, des dels butlletins de la xarxa, seguirem pendents també de l'evolució dels actes del papa Lleó XIV. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Molt bon dia a tothom. Ja som aquí, una altra setmana més, per passar-ho molt bé, molt distrets, amb molta cuina, amb molt de carinyo i amb molt de tot. Avui tenim una temperatura de 19 graus. Ja hem tingut jo avui, quan he sortit de casa, tenia fresqueta i he tornat a buscar una jaqueta, bueno, una mica exagerada. Luego diuen que els andalusos són exagerats, doncs escolten, jo conec una madrilenya, que sóc jo, que també és una mica exagerada. Bueno, aquí estem els que tenim que estar. Està la nostra tècnica, la Marina. Bon dia, Marina.
1: Bon dia, guapíssimes.
2: Bon dia.
0: Bon dia, cara guapa. Bueno, també tenim a la nostra secretària, la Anna, com sempre que tira els petons. Bon dia, bonica, preciosa, guapa. Tenim el Cano, a la Gemma, a la Núria, a l'Oriol. Està l'Oriol? On ha arribat?
1: Està l'Oriol, no està la Núria.
0: Ah, la Núria no està. És que com que jo he vingut pitant i volant, no m'havia donat compte. Bueno, pues la Núria, bueno, però la tenim en el pensament. Perquè ve si la Núria, que la tenim en mente, eh? I el Cano i el jefe, el nostre jo. Ah, sí que està l'Oriol. Ah, no, era la... Oi...
1: Està l'Oriol, no està la
0: Núria. L'Oriol no està la Núria, és que estic una mica així, més cap allà que per acá. Bueno, com sabeu, cada setmana el nostre company, el Jordi Serra, que és tan maco, a part de que fa uns programes de música, que és una passada, Jordi, ets un crac de la música, de veritat. Amb aquesta veu, amb aquesta rapidez que parla, com ho explica tot i aquesta música tan maca que posa, la veritat és que ens fas passar una estona molt bona. Bueno, i ara, com que cada setmana ja sabeu que ens envia uns refrans, i diu així, estic una mica rara en la veu.
2: És que tanto cantar, tanto cantar.
0: Tanto cantar, sí, tanto hablar. Tanto hablar. Dice, llun assolellat i ben tronat. Any de bon vi i de bon blat. Molt bé. Això és el primer. I el segon diu, una tollina pel mes d'abril i pel juny, més de 1.000. Ui, la tollina, con lo buena que està. Làstima que esté tan barata, però la tollina que rica és. ¿Eh? Bueno, a mi m'encanta l'atún, eh que sí? Bueno, pues ja està. Dit això, pues ja sabeu que ara començarem el programa i ja sabeu que, bueno, ho vols explicar tu, María José, o no, lo del dissabte.
2: Bueno, de momento voy a dar los buenos días a todos los
0: asalentes. Bueno, pero si lo quieres explicar, pues lo vas a explicar.
2: No,
0: si
2: no, no lo voy a explicar porque ahora te voy a explicar tú.
0: Ah, bueno.
2: De momento, bon dia, Arenys, bon dia a tots els seguidors, bon dia. I, bueno, és un plaer també per mi per estar aquí a Ràdio Arenys, en aquest programa d'Anem a la cuina de cada setmana, que de veritat, tots que estem de 60, que arribi el dimecres, que el dimecres... bueno, em sembla que aquí has de fa olor a menjars en aquest plató els dimecres. Bueno, doncs ara, això que em deies que presenti jo el del dia 13, tu tens moltes més facilitats per dir totes aquestes coses que et queden per dir.
0: Menos mal, jo menos només, mal, que avui és l'últim dia.
2: Jo només l'últim dia de què?
0: De parlar del programa de la festa,
2: De programa no, perquè el programa encara ens queda fins al mes de juliol, que estarem aquí cada dimecres,
0: el programa, sí, home, clar.
2: Farem vacances, però molt poquet, molt poquet.
0: Perquè estem esgotades de tant cuinar, de rentar tants plats i tot això que tenim que...
2: I això ja és el remate final, però que remate tan bonito, eh?
0: Pues sí. Pues bueno, pues com que ja sabeu tothom, i si no ho sabeu, ara us diem, el dia 13 de juny, que és el dissabte que ve, tenim el gran dinar de 2 anys i mig que la Maria José i jo fem el programa d'Anem a la cuina. Ja sabeu, bueno, totes les entrades ja estan venudes. L'únic que ha hagut 3 persones que ara no poden vindre per una força major, i llavors, si les voleu, si voleu algú que no la tingui i vol vindre, ara a la 1 nosaltres acabem el programa i les podem vendre. I si no, no passa res. Eh? Només us vull dir això. I, bueno, ja sabeu que tenim un càtering, anirà molta alegria, molt bon ambient de germanor, de tota la gent que ve de fora i d'Arenys de Mar, d'Arenys de Munt, de Mataró, de Barcelona...
2: D'Argentona.
0: No, sempre digo Sardanyola, no sé por qué me venia a la cabeza Sardanyola, d'Argentona. I, bueno, fem un càtering, n'hi haurà música, uns grans cantants, n'hi haurà molts regals, n'hi haurà un bon dinar, també, que el fa el restaurant La Torre, i, bueno, què us tinc que dir? Més que ho passarem molt bé i n'hi haurà molt bon ambient i estarem tots contents i ho passarem molt bé. Fem un menú, us dic el menú en un moment. El que hi ha, primer n'hi ha una taula d'embotits per repartir per quatre persones, després n'hi ha una amanida amb croquetes casolanes. A darrere de l'amanida n'hi ha o bé calamar relleno de carn amb arròs blasmàtic i si no, fricandó. De postre n'hi ha coca de llavaneres, n'hi ha vi blanc, vi negre, gaseosa, pa, aigua i cafè. Tot això...
2: Que no hi havia cafè. Aquest any sí que tenim cafè.
0: Sí, no n'hi havia. L'any passat no n'hi havia, aquest any sí. I no n'hi havia gaseosa l'any passat. Avui també, aquest any també n'hi ha... I tot això per només 24 euros. I també tenim que donar a Maria José les gràcies, i ho vaig a dir en un moment, perquè s'ho mereixen, de totes les persones d'aquí del poble que han participat en donar uns regals perquè els diem, o sigui, els rifarem el dia del dinar. I comencem. Acabat, agraïments a totes aquestes persones que han participat en aquest programa nostre de...
2: Anem...
0: A la cuina! Molt bé! Bueno, Can Matas, Can Matri, Can Quintín, el 45 Mada, Farmàcia Abril, Farmàcia Ballester, Farmàcia Pavia, Farmàcia Torrent, les Fernandiques, la Ferreteria Fita, la Ferreteria L'Estric, la Ferreteria Muñoz, el Fort Balganyó, el Fó de Part del Vidre, el Cifré, Gaiga, Boutique, la Gelateria 792, el Juan Avilés, la Juanita, la Copa Negra, la Gijonenca, la Cruza, la Terraceta, Lua Marta, el Esbós, Mar de Tapas, Maria, que és una altra botiga, Merceria Abril, Milar, Electrodomésticos Milar, Artigas, Open Sport, Bar la Òptica Planells, la Òptica Cineres, la Perruqueria Easy Look, la Perruqueria Tere, el restaurant Baix Lluís del Port d'Arenys, el restaurant Candani, el restaurant El Coro, Roig Dona, Salvà Cot Pastisseria, Vicenç Moda i el càmera Zacarías. Vinga, pues ja sabeu quants regals n'hi ha, què veu passarem i després tindrem el Cristian, el nostre cantant Cristian, a la col·laboració també del duo Jovens i després el guitarrista Antonio. O sigui que ja veieu que la festa està fantàstica.
2: Assegurada. I tant que sí.
0: I des d'aquí, pues vinga, què fem ara, Maria José?
2: Doncs ara anem a l'entrevista, no?
0: Pues vinga.
2: Perquè avui tenim un gran xef, eh? Així
0: hombre,
2: que el tenim que presentar.
0: Ole, ole. Jo tenia moltes ganes de tindre aquí un senyor, tothom és benvingut, però tenien ganes de tindre aquí un senyor al costat
2: i
0: nostre.
2: I tan jove, eh?
0: I jove, guapo.
2: Mare de Déu.
0: I a més un xef, o sigui que molt bé.
2: Bueno, doncs anem a l'entrevista.
3: Anem a l'entrevista.

0: Bueno, doncs ara anem a l'entrevista i començarem presentant un gran xef. Àlex, oi que sí que sé?
1: Adrià.
0: Adrià, veus? Adrià, sí, lo tenia en la mente, jo ja sé que... Bueno, Adrià. Doncs, Adrià, de debò, molt bon dia. És un plaer per nosaltres dues tenir-te aquí a Ràdio Arenys.
1: Moltes gràcies, per mi també és un plaer.
0: Esperem aprendre moltes coses, i alguns truquillos també, no?
1: I tant, tot el que vulgueu.
0: Pues, començarem. Ens pots donar la receta que tu més t'agradi, o que estigui, la que tu sempre més fas? Per un xef fa de tot, no? Però hi ha alguna potser que et crida més l'atenció o et fa més il·lusió de cuinar, o no sé.
1: Bueno, tinc una recepta que a mi m'agrada molt, perquè al final junta una mica fusió de dos plats que... de dos tipus, perdó, de plats que m'agraden molt, que són els cargols, que en tenim cargols a la llauna i tenim cargols estufats. Llavors, la meva recepta tracta de fusionar aquestes dues parts d'aquest tipus de cargol, no? Utilitzo cargol bover, que és un cargol que m'agrada molt, a part de que és molt més carnós i té, bueno, molta més consistència. Mm-hmm. Llavors, jo la preparo de la següent manera. Posaré les mides més o menys. Són mig quilo de cargols. Posarem així per dues persones, perquè així, si no, tot hi fas massa. Llavors, posarem mig quilo de cargols, després els posarem amb aigua i sal, una miqueta d'aigua només, simplement perquè acabin de deixar totes les seves impureses, i després, una vegada això acabat, prepararem el que és, farem els cargols confitats amb oli. Contra millor sigui l'oli, millor serà el resultat i molt més suntuós quedarà el cargol. Al final, el que volem aquí és fer un oli confitat molt especiat amb moltes herbes perquè agafi tot aquell gust com si fos un cargol a la llauna, que al final el cargol de la llauna, la particularitat que més el destaca és totes aquelles herbes, tot aquell aroma que porta. I després tenim el cargol estufat, que sí que porta aquella untuositat del cargol, que no queda tan sec, no? Perquè quan el fas a la brasa dius, ui, està molt bo, però sí que és veritat que està una mica xiclós i sequet, i no. Pues, aquest plat tracta d'això, d'ajuntar aquestes dues coses i tenir el millor dels dos mons. Llavors, ens havíem quedat, que ja tenim els cargols nets, i llavors agafarem un manat de romaní, un manat de farigola, 4 o 5 fulls de llorer, agafarem un bon cap d'all, agafarem 3 o 4 caienes, bueno, això ja depèn una mica del picant de cadascú, pebre en gra, portarem tot això a la olla, amb els cargols, juntament amb els cargols, que l'oli ha de sobrepassar només un dit per sobre dels cargols, res més. Llavors, ho poses tot juny i ho deixes a foc mínim durant una horeta, que confiti a poc, que faci xup, xup, xup, xup, xup, xup, i ja està. I llavors, d'aquesta manera, al cap d'una hora, tindràs els cargols confitats amb tot el gust de les herbes. A l'oli es quedarà completament verd, pràcticament, de les mateixes herbes, que aquest oli no només el pots després reutilitzar, perquè el pots reutilitzar per fer saltejats de verdures, perquè li aportaran també tot aquest aroma, pots utilitzar-lo també perquè potser vols fer algun estofat i donar-li un punt d'algú, i després sempre ho acompanyo, aquests cargols, amb allioli romesco, perquè m'agrada molt, encara que també li van molt bé salses àcides, perquè com són confits amb oli, s'agraeix molt que tingui aquell punt d'acidesa, perquè al final rebaixa el greix. I aquesta és la manera, forma que faig jo d'ajuntar aquests dos tipus de cargols i fer un plat més diferent.
0: Doncs té que estar molt bo, i diferent, ja ho crec que sí.
2: Està muy bien, esto de con el aceite confitado.
0: Sí, sí, sí.
2: O sea, que una hora al
1: sí,
2: fuego.
1: Sí, sí.
2: Pero muy lento, que no...
1: Sí, simplement que vayáis veient...
2: Que vaya calentando, ¿no?
1: Sí.
2: Que sea bien...
1: Saps allò que surten com bombolles? Que surten com bombolletes molt petitones? Doncs així, que vagi fent així, poquet a poquet.
2: És el punto.
1: Exacte, sí, sí. I amb allò ja ho tindries.
0: Ah. I perdona, els cargols, quan els poses amb sal, i, sí? I aigua. Després, només una vegada ho fas? O el tens que posar més vegades, es vendir bé?
1: No, ho fas una vegada i el deixes reposar tranquil·lament 40 minuts. O una hora. Sí. T'oblides una mica i vas preparant tot l'altre.
0: A dintre de l'aigua i de la sal?
1: No, o sigui, li poses la sal, sí, i simplement els dutxes una mica amb aigua, sí, perquè aquella sal es reparteixi, vale, de la millor manera,
2: o sigui,
1: possible.
2: Molt, vale, poca aigua.
1: Molt poca aigua.
2: Molt poca aigua. Vale,
1: perquè,
2: vale,
1: al final el que no vols ofegar el cargol, sinó, no, el que vols és que el cargol també surti.
0: Surti, sí.
1: Exacte,
0: sí,
1: i sí, quan surt deixarà
2: tot, tota la,
1: exacte, deixarà tota la bava, deixarà tot. Ah, llavors, bé, ho acabes de rentar bé, si tens un escorridor encara, sí, millor, perquè al, sí, final el deixes allà, sí, els, sí, escorridors, sí, i els vas, sí, netallar molt més fàcil.
2: Sí.
1: I llavors ja, pues, ja els tens preparats per continuar amb la recepta i res, i anar fent.
2: Molt bé, doncs pues mira, vale, que no havia donat ningú cap receta de cargols, eh? Molt bé, molt bé.
1: Volia portar alguna cosa més original.
2: Sí, sí,
0: molt bé,
2: original.
0: Molt bé, perquè els cargols a la llauna, a mi m'és molt complicat. El pedrín no és gens, eh? Perquè, no, bueno, jo no sé què mano tiene. No dice el secreto, a ver si tú, no, lo dices, eh? I les salen boníssima. Però jo ho poso, tinc a la llauna, sí, poso tots els cargols, i quan els tinc tot posat, aquest ja se'n va.
1: Clar, la clau, mira, un bon truc és que per fer els cargols a la llauna els tinguis en nevera. El cargol el guardes en nevera.
0: Ah, vale.
1: I el treus de la nevera recent de la nevera. Per què? Perquè ja està hivernant, el cargol. Llavors l'únic que has de fer és netejar la capa que se li fa de la nevera,
0: sí, sí,
1: li treus allò i ja ho has deixat net. Llavors els vas col·locant un en un.
0: Sí.
1: I amb això aconsegueixes que, com estan hivernant, encara tens marge de seguir col·locant, ah, i seguir, vale, posant i tal, perquè, vale, no s'acabin d'anar.
0: És que és una feina tremenda, eh?
1: Perquè, sí, perquè si no els tens que anar a buscar.
2: Els
1: d'anar a buscar. I, no, clar, llavors no...
2: És més complicat.
1: Sí, és més complicat. Que d'això tinc una anècdota molt bona. Jo me'n recordo de quan feia cargols i, bueno, en aquest cas treballava en el restaurant La Masia Mastaixonera. Un dia em vaig oblidar, estava fent altres coses i estava fent moltes coses, vaig deixar l'olla, que encara no l'havia posat a bullir. Clar, quan em vaig donar compte, vaig anar buscant cargols per tota la cuina, sí, com si no hi hagués un demà.
0: Sí.
2: Molt bé. Pues vinga, una altra recepta.
0: No, jo encara
2: no
0: he acabat.
2: Ah, no, tu no has acabat.
0: No.
2: Jo és que quiero recetas.
0: No, jo pues estoy venga. Con los caracoles a la llauna.
2: A veure-les tu.
0: Ja els tenim tots.
1: Sí.
0: Ara, quines herbes hi posem? Quines lliures?
1: Vale. Les herbes que jo utilitzo són el romaní, la farigola, el llorer, utilitzo el sai, l'ai com aromàtic també, la bola de gra de pebre també sencera perquè vagi deixant l'aroma durant el temps, i el tema del bitxo o la cayena, això depèn una mica de,
0: vale,
1: de cada persona, perquè al final el picant, la tolerància al picant, sí, això la decideixes tu una mica. A mi, sí, jo el poso fort.
0: A mi una miqueta també m'agrada. Llavors poses totes les herbes per sobre,
1: sí, totes,
0: i ho poses al
1: forn. Exacte. I un altre truc dintre d'aquesta recepta, si teniu alguna bossa d'aquestes de fer llegums, saps aquestes, sí, típiques bosses de fer llegums per després treure?
0: Sí.
1: Si fiqueu allà totes les herbes, molt,
0: vale,
1: millor, perquè després, quan acabis, una vegada ho deixeu reposar tota l'estona, una bona estona, el podeu treure i llavors us queda el cargol totalment net i l'oli net. Llavors, d'aquesta manera, ja no has de preocupar-te de res, simplement de disfrutar, perquè així no et trobes aquells trossets de farigola, de romaní per allà, simplement, sí, l'han deixat l'aroma i ja està.
0: Ja està.
1: Han, vale, fet la seva funció.
0: Vale. Una altra cosa més. Jo, amb els cargols de la llauna, a quina temperatura poses al forn i quant de ratos?
1: Jo, normalment, per fer els cargols de la llauna, són 180 graus i el deixo res. 15-20 minuts màxim, perquè al final pensa que el cargol es fa molt ràpid.
0: Sí.
1: I llavors, a vegades la gent pensa que si no el posa suficient no acaba de quedar fet, perquè dius, ui, està una mica sucós. Però clar, és que també es tracta una mica d'això,
0: sí,
1: perquè si el cargol queda completament sec, t'estàs menjant un xicle.
2: Sí, sí.
1: Llavors...
0: Vale, pues ja la tengo superclara. Bueno, ara sí.
1: Doncs una altra recepta també... Bueno, jo és que, com vaig estar una temporada llarga al celler de Can Roca, hi ha una cosa que m'agrada molt i que vaig aprendre molt allà, que són les baixes temperatures. Llavors, el podem replicar tot això a casa, tranquil·lament. Això que tenim a vegades un dissabte, un diumenge, un menjar familiar, no?, que tenim allà molta gent, però no ens volem complicar, però volem fer un molt bon plat, no? lo típic, pues, va, te'n vas a la carnisseria i demanes una cuixa de xai, una cuixa de xai gran, que a sobre, entre cometes, és econòmica, perquè al final és la cuixa sencera, la gent no li agrada més, li agrada més la costella. Llavors, aquella cuixa de xai, poses al forn a 80 graus. I la cuixa de xai, simplement, ni la talles ni res. Fas com amb un paper, una mica de paper de plata, una mica de paper de plata, deixes tot posat allà al xai, un raig de vi blanc, li poses també les herbes que t'agradin. Jo personalment pel xai utilitzo el romaní, que m'agrada més, ais, i el poses allà a 80 graus i el deixes tota la nit. T'oblides abans del dinar del dia següent, posa allà tota la nit amb una safata a sota que tingui reixes perquè deixi tots els sucs a sota, i el dia següent et veuràs que està torradet, però està que es desfà completament. O sigui, sembla allò increïble. Llavors, el dia següent treus tot, treus l'os, deixes només la carn i ho xafes tot molt bé. En una safata quadrada, ho deixes tot ben xafadet i ho deixes refredar. I tindràs el dia següent un lingot molt gran. Que després, m'he oblidat d'una cosa abans, els sucs de tot allò te'ls reserves tots. Llavors, continuem. Posem la safata, tenim allò, tenim el lingot, li donem la volta i tenim un tros de carn quadrat que podem anar tallant en porcions, amb la qual després marcarem a la paella amb una mica de mantega o d'oli, el greix que preferiu, i llavors quedarà, diguéssim, com una rullal de carn que es desfarà completament, però per fora quedarà cruixent, i la salsa aquella farem una petita reducció, amb la qual podríem acompanyar després, o amb una parmentier, no? puré de patates o parmentier. La parmentier, la diferència entre puré de patata i parmentier és que porta una mica més de nata, mantega, és molt més com líquida i més sedosa. Llavors, tenim aquest plat que podem acompanyar amb 4 o 5 verdures i quedeu com un senyor, teniu un xai a baixa temperatura amb una salsa espectacular i quedeu de veritat de Déu. I realment no heu fet esforç cap. I la carn ha quedat espectacular. I dic això perquè la mateixa tècnica que estic explicant aquí se pot aplicar a qualsevol carn d'aquestes més humils, que són carns a lo millor de la part del cul de la vedella, que són parts d'allà, que són molt dures, inclús a l'ossobuco, però sense tallar, sinó més gros, i llavors tens un aprofitament d'aquelles carns que són molt dures i fas un plat espectacular per un dia, a lo millor una mica més, que és més un homenatge.
2: Però aquest plat que has dit ara només és o amb vedella o amb xai, amb tocino no?
1: També amb tocino. També de fet, tocino? La part del coi del tocino va molt bé, el cap de llom va molt bé, perquè són carns que normalment quan les cuines queden bastant xicloses, però sí. Té també molt de col·làgen, perquè al final s'agraeixen molt carns. És que, clar, això no ho he especificat bé, perquè també és la primera vegada que vinc a la ràdio, estic una mica nerviós.
2: Bueno, ja tornaràs, perquè ens agrada molt, sí.
1: I, clar, llavors, s'agraeix molt el tema de les carns que tenen molt de col·làgen. Al final, aquestes carns, el que fan amb el temps de cocció, contra més temps de cocció tenen, més s'acaba degradant aquest col·làgen i es transforma després en gelatina. Mm-hmm. Amb la qual això és la gràcia que li dona que quede després untuós, que passa d'un estat molt xiclós, molt dur, a un estat molt melós, que acompanya molt, molt suau, i a part aporta molta gelatina també després, finalment, a les salses, que quan després les redueixes s'agraeixen molt, perquè aquella mateixa gelatina, segons va reduint, va fent aquella glaça que després com que s'enganxa una mica als llavis, aquelles salses així que molt intenses, doncs és és la gelatina.
2: Estupendo.
1: I són plats que pots fer a casa i s'agraeixen molt.
2: I d'un dia per l'altre.
1: I d'un dia per l'altre, i quedes com un senyor, perquè a part tu pots tallar tot molt quadriculat i queda tot molt maco.
0: I molt diferent.
1: I molt diferent, exacte. Sí, sí, sí. I d'aquesta manera rendeix molt més les peces, perquè al final fas porcions, que li dones més acompanyament, tothom menja potser només d'una pota, no fa falta comprar tant, fas una pica-pica potser més elaborat. Ja. Això ja...
2: Ja has dit el forn a 180?
1: No, el forn 80. A 80.
2: A 80. És que m'ha semblat que havia sentit el 80.
1: Sí, sí.
2: Perquè, clar, té que estar moltes hores.
1: Moltes hores, correcte.
2: Moltes hores.
1: Sí, sí.
2: Per això t'he dit, no sé si ho entes bé, 80 hores en 180. Perquè pensa, 180, tantes hores, no, a 80. Clar, sí. A poc a poc.
1: Correcte.
2: A poc a poc.
0: Sí, però sí. També hi ha unes olles que diuen que és per fer les coses a baixa temperatura.
1: També, sí, sí,
0: però,
1: correcte.
0: Però, bueno, podiendo-la fer en l'horn, no hace falta comprar-te separat.
1: No fa falta comprar-te, és veritat, però si ja el tens,
0: sí.
1: Mira, doncs, dono un consell a la gent que tingui un robot d'aquests de cuina tipus cassola.
0: Sí.
1: Si el teniu que podeu setejar la temperatura, directament li poseu 80 graus,
3: poseu allà el temps i el deixeu fer també, és el mateix. Al final no deixa de ser com... Sí. No és tant com el forn, perquè al final és més cassola, però el resultat és el mateix. Llavors, en aquest cas sí que recomanaria posar un dit o dos d'aigua perquè no es ressequi tant, perquè sí que evapora molt més que en el forn. El forn queda més estanc.
0: Sí.
3: Ah, important en el forn no posar el convector. El que teniu convector l'apagueu, només a dalt i a baix, o inclús si voleu només a baix, o si simplement s'ha de posar...
4: Lo important és 80 graus. I la tapem? No.
3: No, no fa falta tapar-la si és pel dia següent.
4: Vale.
3: Perquè si és pel dia següent no fa falta tapar-la, perquè aquell, diguéssim, aquell color ja el vols, que quedi torradet, rostit, no? Però si és per fer d'aquí 2 o 3 dies, llavors sí, la podeu tapar amb un paper de plata, que quedarà més blanca, però bueno, ja el tema del color ja li donareu el punt en aquell dia.
4: Vale,
3: aquell dia ja li donareu el punt, que llavors jo normalment poso 220 graus, que estigui
4: a tope
3: al forn, sí, a forn a tope, i el deixo bé, 20 minuts, que agafi aquell color o tal, i si el podeu pintar una mica amb el mateix sucs que va deixar el dia que vau cuinar, millor, perquè així
2: més maco
3: i més color quedarà. Sí. I si voleu algun truc de que encara quedi més brillant i tal, podeu utilitzar una mica de salsa de soja barrejada, de salsa de soja barrejada amb els sucs reduïts, o una mica de mel, també, si voleu un plat una mica més que tingui aquell punt entre acidesa, dolç, salat, una mica de mel, llavors farà més caramel, farà més un color més maco, i res, són d'aquests plats que és que tenim totes aquestes eines a casa i realment es poden fer, i a vegades ens sembla que és molt complicat, però no és tant, és més un tema de deixar treballar, que al final el que ha de treballar són les eines que tenim a casa. Nosaltres hem de tindre els coneixements, però els que hem de treballar són les eines. Ja estàs, simplement...
0: Jo d'eines en tinc moltes, però de coneixement tinc poc. Per si que me compro tot el que... És raro que no m'hagi comprat aquesta de baja temperatura, perquè... Però...
3: El runner, no?
0: Sí, menos mal. Però ara sabiéndolo, el horno lo voy a hacer servir más.
3: Sí, és que és molt fàcil de fer, això.
0: Sí.
3: Que realment volia... Bueno, no sé si puc explicar una petita història d'on ve tot el tema de la baixa temperatura, perquè al final això és de la prehistòria, el tema de la baixa temperatura. Feien els nostres avis, tataravis, besavis... els forns de pedra tota la vida, que anàvem amb llenya.
0: Sí.
3: Quan acabaven, perquè això recordo també, m'ho ha explicat la meva tieta de Galícia, que encara mantenim aquell forn, s'acabaven les cendres, s'acabava tot, i llavors el forn ja estava molt fluixet, i fotien un pollastre, un gall d'indi, fotien un tros de carn allà, que ja estava molt baixet, i el dia següent el treien, i ja tenien aquest resultat.
0: Sí,
3: al final, simplement, el que hem fet ara és entendre per què passa això o com pots arribar a aquell punt optimitzant tot el procés. Això és el que m'entens, però el tema de baixa temperatura ja existia. No en tenien realment. Ells sabien que això es feia així i funcionava. Ja està.
2: Sí, això és nou d'ara, el de baixa temperatura, però ja existia.
3: Ja existia,
2: abans.
3: Exacte. El concepte de baixa temperatura que existeix ara és el saber trobar sempre el mateix resultat i tindre sempre... Saber com aconseguir de cada peça de carn, de cada cosa, perquè pots fer verdures, peix... Pots fer de tot a baixa temperatura. El peix, lògicament, no és de moltes hores i seria menys temperatura. I llavors, allà sí que és més tècnic. El tema del peix és més tècnic, les verdures no tant.
0: Bueno, començarem amb una cuixa de xai.
3: Sí, una cuixa de xai, un tros de coi de porc, un tros del cul de la vedella...
0: Sí. Però una cosa, jo me parece que no dormiré en toda la noche dejando el horno puesto tota la nit. Sense res més, o tenis que posar la placa de baix una miqueta d'aigua o alguna cosa.
3: Exacte. O sigui...
0: Tens que posar-te una miqueta més per acá, perquè nos están diciendo que no sales guapo.
3: Exacte. O sigui, el tema és aquest, que poseu la cuixa, la poseu a sobre d'una reixa, a sota, per no tacar el forn i ser una mica més endreçats, doncs posarem una safata amb un ditet d'aigua, un ditet d'aigua, simplement perquè vagi fent una mica tal, perquè després penseu que a poc també el xai anirà deixant les seves coses.
0: Vale.
3: Llavors, una vegada ho poseu així, ho deixeu tota la nit i us explico. Hi ha un mite molt gran. El forn, contra menys consumeix... Perdoneu. El forn, contra menys consumeix, és quan menys temperatura té. Contra més temperatura té... O sigui, imagineu que cuinem 20 minuts, 220 graus. Consumirà el mateix que 80, quasi 8 hores. O sigui, sí, no és exactament el mateix. Llavors, cuinar a baixa temperatura estalvia també diners. Encara que la gent no pensi perquè diu, ui, està moltes hores al forn allà engegats. Però és un tema que és aquest, que al final, contra menys temperatura, menys consumeix el forn i més elaboracions pots fer que siguin també d'aquest tipus. Sí, sí, i a casa, sense un forn de llenya ni res, doncs es poden replicar moltes coses.
2: Molt bé. Doncs, bueno, estupendo. Pues venga, una altra receta,
0: sí, si anem a les trucades, a veure si algú vol sí, fer algunes preguntes. Sí. Anem a les trucades, Marina.
2: Una cosa, Adrià, que ara si truca algú, si tu estàs explicant algú, te tallarem, no et sap greu, no?
3: Cap problema, no, home, només faria.
2: No, això, però bueno, per saber-ho. Bueno, doncs pues vinga, que em doni una altra receta mentre que truca algú.
0: No, anem a les trucades.
2: Sí, però ja ho has dit, no?
0: Ara anem a les trucades.
2: Ah, vale.
5: 93 795 79 12. Anem a les trucades.
2: Molt bé.
0: Vale, doncs ja estem. Ara ja pots començar.
3: Doncs una altra recepta o coses senzilles que a mi m'agraden molt i que la gent a lo millor tampoc ho sap del tot, és el tema, perquè això és, ve també d'un tema de viatjar de Japó, de Corea, que viatjo sovint, m'agrada molt, tota la cultura asiàtica, és el tema de l'umami. És que m'agrada molt parlar d'aquest tema, perquè és el cinquè gust que tenim i potencia molt els nostres plats. I a lo millor sapiguer entendre això li dona aquell punt de dir, ui, és que normalment sempre em queden sosos els plats o tal. Però si entens el concepte de què és l'umami i com funciona, pots donar-li aquell punt de que sempre serà sabrós. Perquè al final el tema de l'umami, la traducció del japonès, és sabrós, és gustós, és... però sense excés de sal ni coses d'aquestes, sinó simplement amb ingredients que contenen. Per exemple, ingredients que contenen el glutamato monosòdic, que és el més conegut, que és aquest que ve en pols i que s'utilitza molt xinos i tal, el tomàquet, fem molts sofregits. És que ara vull dir molts trucs, moltes coses de trucs. No sé si us sembla bé.
0: Sí. Oh, estupendo.
3: El tema dels sofregits, per què fem a l'Espanya tants sofregits i els reduïm tant? Al final, el que volem és potenciar molt el gust. I el tomàquet té molt d'aquest umami, però el té en poques quantitats. Com el concentrem? Pues fent un sofregit. El sofregit el reduïm, que pràcticament es queda com una pasta, i allò està molt concentrat. I per això ens agrada tant, perquè al final té molta d'aquesta concentració, i per això després queden les coses tan sabroses, tan gustoses. Doncs, bueno, jo ara també us ensenyaré que n'hi ha moltes més coses. L'alga kombu és una d'elles, tot el tema de setes també són en alt contingut d'això, tenim la soja, pasta de miso, tenim l'ai, tenim també moltes algues, que no és que li aportaran un gust molt diferencial o que tindran només si sabran allò, no, però que si el contingut, una vegada deixat en els nostres estofats, els nostres guisos, això que agença molt, que també ho té molt i aporta molt de gust i molt... Sabeu el cul del gran apadà, no? Del parmesà, no?
2: Sí, sí, clar.
3: Que això sempre agença. O no, hi ha molta gent que ho agença.
2: Sí. Doncs
3: pues allò ho guardes, ho deixes congelat, els vas guardant i els vas deixar congelat. I allò, per exemple, a un sofregit, a un estofat, a un el que sigui, li poses dos o tres i li dona un gust espectacular. I no s'acaba de desfer perquè ja és molt dur i el que anirà deixant és el seu gust. I amb tot això, el que jo vull dir és que hi ha moltes formes de potenciar els nostres plats des de casa, sense dir i tindre un acabat bastant professional, sense saber de dir, no, és que a mi no em queda igual que el restaurant. Al final, el restaurant no et queda igual, perquè el restaurant té els cuiners que tenen aquest tipus de coneixement. No és que nosaltres comprem diferent o tal, que sí, que en algun aspecte sí, perquè al final tenim accés a millors qualitats de carn i millor qualitats de productes que la gent de peu pues, no pot aconseguir. A veure, la gent que potser va al macro i tal, pues sí, ja poden aconseguir.
2: Sí,
3: però
2: hi ha moltes coses, allò.
3: Però si no, realment, de normal, la gent que va a un supermercat no té accés a allò. Llavors, potenciar això depèn de vosaltres. Podeu fer sofregits molt reduïts, podeu utilitzar una miqueta d'algues així en el mateix estofat, les cantonades del parmigiano, picar molt finet, molt finet, molt finet, molt finet, uns xampinyons... moltes coses per donar-li un gust i un punt diferent als teus plats.
2: I això es diu perquè jo no ho havia sentit mai a la meva vida. Eso de umami, que has dit?
3: Umami, sí, sí.
2: Umami,
3: sí.
2: Que és una salsa. Jo no havia sentit.
4: Com la xoja,
3: no,
4: però...
3: No, és una salsa.
2: Què és? Què és?
3: És el cinquè gust. L'umami és el cinquè gust.
2: Ah, val.
3: És que ve molt de la cultura asiàtica, ve molt de la cultura asiàtica, però bueno, ja està també molt incorporada, no?, a dia d'avui en tota la nostra gastronomia.
2: Jo no havia sentit mai, m'ha vingut de nou.
3: Doncs és el cinquè gust que tenim. No sé, a veure, un plat ràpid així que se m'acudeixi. Quan aneu a menjar, per exemple, un plat de curri o un plat d'aquestes coses que tenen moltes espècies, sí, que tot fa moltes xispes, sí, a la boca, sí, de sobte, sí, que dius... És que
2: no saps distingir quins sabors,
3: No acabes de distingir, però a la vegada és molt potent.
2: Si és tomàquet,
3: i a la vegada...
2: o sail, o és ceba, o què?
3: Exacte, doncs pues, allò és l'umami. Aquella sensació de dir... Tot explota a la boca, tot és gust. Tot és sabrós, tot és... que continuaries menjant. Això és l'umami.
4: I que és en pols o és en...
3: O sigui, de forma natural, els cuiners de forma natural ja ho cuinem, ja ho utilitzem. De fet, el tema del glutamato monosòdic està més... És en pols, però ho utilitzen més els restaurants asiàtics i tal, el típic que quan demanes els tallarins aquests, els tallats que et donen, doncs això. I llavors, de forma natural, ho tens en totes les verdures, pràcticament. El tens en el tomàquet, en l'all, en les cebes, amb les algues, amb les pastes de miso, salses de soja...
2: Amb els bolets.
3: Amb els bolets, amb tot allò ho tens.
4: Sí.
3: Simplement has de cuinar molt, molt i reduir aquells productes perquè concentrin el seu glutamato. I llavors allò...
2: Ara t'he entendit tot.
3: Llavors, quan redueixen, ho deixes concentrat. I contra més concentrat ho deixes, més sabrós quedarà. Després, igualment, has de corregir de sal, perquè...
4: Sí.
3: I una altra cosa, sempre cuineu sense sal i ja corregireu al final. És que sempre teniu temps. Sempre en teniu de temps, perquè això és lo típic de "ai, no, marco amb això i tal". No, les carns, marqueu-les sense sal. Sense sal. Com a molt, li poseu les herbes, la pebre, tal. La sal no, perquè la sal al final fa que deixi anar tota l'aigua. Clar, i llavors tu el que tu vols és torrar. Tu vols torrar la carn, no vols que bullir-la.
4: Sí.
3: No vols bullir-la, no vols que bulli la carn. Llavors la manera de fer-ho és això.
2: La sal a última hora.
3: La sal corregeix a última hora, inclús per fer estofats, lo típic de dir, no, és que ja li posaré la sal a última hora.
4: Y nosotros lo que hacemos primero es salar, poner pimienta y seguir...
3: Clar. No, i llavors va perdent aquella aigua i no acaba de quedar torrat. I és que molta gent diu, ai, és que no em queda torrat igual que el restaurant, no se li veu tal. Perquè nosaltres la sal sempre és al final, sempre. Perquè sempre tens temps de corregir, sempre tens temps de que la carn agafi la seva sal.
4: Sí, és veritat.
3: A menys que vagis a fer un rostit de carn gran, que llavors sí, el dia següent...
2: Sí, clar.
3: Però com ho fem a nosaltres? Nosaltres normalment quan ens passa això, el que fem és... el deixem marinant amb la sal, li posem tot, ho deixem un dia a la nevera, per la nit, amb una safata de reixes, llavors ja s'haurà ressecat tota aquella part de fora...
2: Hi haurà tota l'aigua.
3: I hi haurà tret de l'aigua. I haurà assecat. Llavors, d'aquella manera, sí que tornarà a torrar i ja estarà al punt de sal. Però si és per al moment, per al dia, sempre la sal al final. Tindràs plats molt més gustosos, perquè al final tot aquell caramelitzat màxim que puguis apurar, que quedi marronet, és gust per als teus plats. I marquen molt la diferència entre cuinar normal i cuinar una mica millor.
4: Sí.
3: Són totes aquestes coses, són totes aquestes petites coses que marquen la diferència amb cuinar a casa o cuinar de restaurant. I a casa es pot fer igual, és simplement tindre els coneixements.
4: Sí. Molt bé. Mira, a mi, una pregunta. A mi, la meva filla em va regalar una ampolla de salsa d'ostres.
3: Sí.
4: Però jo la tengo allí, perquè no sé com la tengo que usar.
3: Bueno, una manera molt fàcil d'aprofitar la salsa d'ostres i que és molt conegut i que s'utilitza molt és per fer el yakisoba o per fer els tallarins fregits xinesos, que llavors és bullir una mica de pasta, en aquest cas que siguin tallarins, no, tallarines, perdó, les deixes bullir, que quedin duretes, que quedin una mica dur perquè després acabaràs de repassar el plat. Unes verdures, que en aquest cas normalment és pastanaga, una mica de ceba, una mica de col, una mica d'all, i una carn de la vostra preferència. Pot ser pollastre, pot ser vedella, pot ser el que vulgueu. Realment, el que vulgueu. Com si no voleu posar-li només de verdures. Així ho teniu una mica més sí. per vegetarians. Bueno, vegetarians no tant, perquè la salsa d'ostra conté, conté peixos. Llavors, una vegada tens tots, el que és la paella, a molta, molta temperatura, o sigui, a tot el que doni. I si pots utilitzar una antiadherent a casa, si no saps utilitzar les d'acer o aquestes, millor utilitzar una antiadherent, perquè si no s'enganxaran molt els tallarins. Aquesta és una altra cosa de que als xinesos li queda molt bé aquest tipus de menjar o aquest tipus de wok, que és tipus sí. cuina de wok, li queda molt bé precisament per al wok i perquè li dona molta castanya, amb la qual realment no fa que es pugui enganxar de cap manera. A casa ho podem solventar amb una paella d'antiadherent, la podem solventar, si sabem, cuinar amb una d'acer inoxidable i, si no, amb l'antiadherent. No te la jugues i ja està. Vale. Saltelles totes les verdures una miqueta, perquè tenen, han de tindre aquell punt que a mi m'agrada, que és
4: el
3: dente, una mica cruixent, una mica sí. tal. Llavors, una vegada tens això fet, poses les tallarines, que també ja les tenies fetes, vas saltellant una mica tot, li poses una mica de sal i allà utilitzes la salsa d'ostres. Li poses res, una mica al teu sí. gust. Jo normalment poso per cada 250-300 grams de tallarines posaria 3 cullerades de salsa d'ostre i després una mica també de salsa de soja, a part de la d'ostres, i res, saltelles, tu emplates en el plat que més t'agradi, una mica de cibulet si en teniu, si no la mateixa ceba. Sí, mira, si voleu comprar ceba verda, ceba fresca,
4: sí.
3: els talls verds te'ls sí. reserves i sí, acabes de decorar sí. el plat. També sí. així aprofites sí, que sí. la ceba serà per la llonsis sí. i l'altre la decoració.
2: L'altre per decorar.
3: I així ja tens arreglat el plat.
4: Jo això ho faig molt bé, amb l'arròs xino.
3: I quan, amb l'arròs tres d'Alícia també.
4: Sí. I quan es posa l'oli té que ser de girassol.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Sí, vale, sí, sí, ja ho faig bé.
3: Sí, sí, perquè al final volem que siguin neutres aquests...
4: I aquí li puc posar la salsa d'això, eh?
3: Sí, sí, vale, sí, correcte. La salsa d'ostres.
4: Sí, ai, d'ostres. Sí. I no, de soja també li poso.
3: Sí, de soja sí. també, una miqueta que sempre, sí, sí. sempre ajuda i li va molt bé.
4: Pues un truco más. Caramba, sí que estamos aprendiendo cosas, ¿eh, Charit?
2: ¿Una altra recepta o què?
3: Bueno, jo si voleu fer-me una altra recepta o si voleu fer-me preguntes...
2: No, recepta, la gent...
4: Mira, no truca la gent, estic segura, perquè estan escoltant... Bueno,
2: t'estan escoltant a tu, de veritat, eh? Segurament que sí, sobretot n'hi ha dues o tres persones que deuen d'estar pendentes de lo que dius tu i li agradarà molt. O sigui que ara... Aquí, delante de los micrófonos, sí. tens que vindre un altre dia, eh, Adrià?
3: Cap problema. Les vegades que facin falta. La veritat és que m'ho estic passant molt bé.
2: Quan vas dir, ai, no sé què dic, no? Ja veuràs quan surtis, diràs, Charín o Maria José, vull tornar un altre dia.
3: És que jo sempre he sigut un noi molt de cova, que la meva cova és la cuina, no? I d'allà no surto i una vegada surto d'allà és com...
2: Estàs despistat,
3: no?
2: Aquí estàs com a casa teva.
3: Sí, sí.
2: Pues vinga, una recepta.
3: Una altra recepta.
2: Jo vull una altra recepta.
3: Doncs deixeu-me pensar, perquè, clar, vull també aportar receptes que també a la vegada et ensenyin trucs de cuina, que a la vegada puguis aprendre aquelles petites coses que marquen la diferència. Llavors, receptes que també m'agraden molt, que puguin aportar coses, diguéssim, i pujar el teu nivell de cuina. Ara mateix estic una mica en blanc, eh? Però deixa'm rumiar.
4: Sí, de seguida.
2: Rumiar. Vinga, que dic mentrestant el telèfon. 93-195-79-12. L'Adrià està fent memòria perquè jo li vaig dir, pues porta xuletes, però com que ho té tot al cap, pues no va voler xuletes. I mira, i ara està pensant.
3: Vale. No sé si voleu més algú de postres.
2: El que vulguis.
3: Vale, pues mira, us passaré la meva recepta de lo que és un carrot cake, que és un dels meus pastís preferits. I ho tinc apuntat al bloc de notes, això sí que ho miraré. Perquè són molts ingredients i són bastants passos.
4: Vale.
3: Llavors...
4: Que cojan lápiz, papel i...
3: Correcte.
4: I apuntar.
3: Doncs mira, per fer el carrot cake necessitarem 300 grams de sucre moré, 3 ous, a temperatura ambient. O sigui, tot el que sigui repostaria, si podeu treballar-ho tot a temperatura ambient, millor. Llavors, 300 mil·lilitres d'oli de girassol, o en aquest cas, oli suau, oli d'oliva suau, perquè si no és molt invasiu. A mi m'agrada l'oli d'oliva suau, eh? Però el de girassol també està bé, perquè també és més econòmic i tal, i així també està bé.
4: Ho farem bo, d'oli.
3: Una culleradeta d'extracte de vainilla, o, si ho teniu a casa, encara millor, una beina de vainilla. Si no sabeu com fer-la servir, és molt fàcil, compreu la beina, simplement l'obriu al mig amb un ganivet amb molt de cuidado, i amb la punta del ganivet passeu per on són les llavors i arrastreu el ganivet i fins que es quedarà a la punta del ganivet totes les llavors de la vainilla. Allò és el que se li posa. O sigui que l'equivalent seria o una culleradeta d'extracte de vainilla o una culleradeta, una beina de vainilla. Després tenim 300 grams de farina, que en aquest cas, si podeu utilitzar, podeu fer de tot ús, que no hi ha problema, sortirà perfecte, i no hi ha... però si utilitzeu les que són amb menys proteïna, millor. Perquè al final la proteïna és el gluten. I en repostaria no volem que tinguin, sobretot per fer postres, no tinguin molta força. Això ho volem més per fer pa, masses brises... masses hojaldrades, per això sí que volem.
4: I si no tenen gluten, són més bones, diguem-ne.
3: Bueno, no, si no tenen alguna cosa de gluten, han de tindre, perquè al final, si no, no acaba de pujar del tot. Es pot fer també amb arròs, que aquesta recepta també es pot fer amb farina d'arròs, llavors podries fer-la més apta per gent que no menja gluten i tal. Però has de canviar alguna de les...
2: Dels
3: ingredients, i sobretot les quantitats, perquè... Això, mira, faré un petit incís. Bueno, vull acabar de dir
2: els
3: ingredients.
4: Sí.
3: Pues això, una culleradeta també de llevat químic, del típic Royal, del que tots coneixem. Una culleradeta de bicarbonat sodi, que jo crec que això ho tenim tots per casa. Uh-huh. Una culleradeta i mitja de canyella en pols, que ens donarà molta potència molt l'aroma. Una culleradeta, mitja culleradeta de sal, perdó.
2: N'hi ha trucada? Un moment, Adrià, guapo. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
6: Hola. Molt bon dia, estimades.
2: Hola, Montse. Hola. Hola, Montse.
6: Que no vull deixar perdre ni una recepta d'aquest noi. Adrià, felicitats. Només truco per felicitar-te.
3: Moltes gràcies.
6: Va?
2: Sí, sí, és un gran cuiner, és un gran xef.
6: Estic molt contenta, que contenta estoy, perquè ve el dissabte per la festa.
4: Vai, bé.
6: Anem a la cuina.
4: Anem a la cuina.
3: Anem a la cuina.
6: Ara penjo perquè aquest noi pugui donar més receptes, però vale, m'ho volia saludar.
4: Vale, Montse.
2: Ens veiem el dissabte, Montse.
6: Vale, adéu,
4: fins dissabte.
2: Adéu.
4: La Montse siempre nos da recetas, sí, siempre. Pero ya te he dicho que no daría ninguna porque están todos pendientes de lo que tú estás diciendo.
3: Doncs,
2: además, de una cosa molt maca, aquesta noia, que, escolta'm, és ella sola i es cuina cada dia per uns plats que, si veiessis, a part de lo bos que es deuen estar, que, bueno, la pinta, té una pinta i té un gust en preparar-lo i no li dona pereza, eh?
3: Ella és que això arriba... es nota molt, eh? Això es nota molt la diferència entre quan vols fer un plat simplement per omplir l'estómac que quan, a part d'omplir l'estómac, vols disfrutar d'aquest
2: plat.
3: Pues
2: ella és així.
4: Bueno, ella ho dice, disfruto comiendo.
2: Sí, sí, disfruta comiendo, però disfruta, però aparte lo que tu has dit, disfruta menjant, però disfruta veient el plat que ha preparat.
3: Clar, el procés, disfruta tot el procés, que al final, que és el maco de la cuina, és disfrutar de tot el procés.
2: Sí, sí, sí.
3: Per què? Perquè si no disfrutes del procés, imagina't, el plat te l'acabes en 5 minuts.
4: Sí.
3: T'ha donat 2 hores. Sí. Per lo menos disfruta el procés, perquè si no en 5 minuts t'has quedat sense plat ja. Doncs
2: vinga, que la Montse està esperant.
3: Doncs bueno, pues, llavors tenim, ens havíem quedat amb mitja culleradeta de sal, llavors posarem 300 grams de pastanaga pelada i ratllada, molt important que sigui pelada i ratllada. Ratllada, si pot ser... amb bastonets prims, millor. Sí. Millor, perquè d'aquesta manera quedarà molt més humit el pastís. Que, és que l'important d'aquests pastissos que van amb verdures o fruites és que les seves verdures deixin aquella humitat, aquella aigua que tenen. Contra més ratlladet i més primet, més humit quedarà després el que és la molla del pastís.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Llavors, després, 100 grams de nous, picades, que jo normalment en guardo 50 grams per posar-les dintre picades, i els 50 altres me'ls reservo per fer després la decoració. Llavors, per la cobertura, que és un frosting de formatge, són 180 grams de mantega a punt de pomada, que és temperatura ambient. Tenim 450 grams de sucre glaç, i 450 de formatge crema. Crema ens val qualsevol. El Filadèlfia, sí, tota la vida, i derivats del Filadèlfia. Llavors, l'elaboració. Sempre precalentem el forn a 160 graus, en aquest cas. 160, perquè el farem molt poquet a poquet. I sense el convector. El convector és el ventilador que té el forn. Llavors, això li traiem. Li traiem perquè al final el que volem és que se'ls faci un ambient húmid dintre del forn. Que aquell ambient húmid ens ajudi a que pugi encara més aquell pastís.
4: Perdona, i si posem a l'aire, però posem un got d'aigua, no és el mateix? No.
3: No és el mateix perquè al final el que fa el ventilador és emportar-se aquell vapor. Llavors, el que nosaltres necessitem allà és un ambient humit. És com el pa. Si fas pa al forn, sí que va bé el del got d'aigua.

0: perquè al final de sota sí que ens interessa que agafi algú de color, perquè li donarà més resistència al pastís, tindrà una base més sòlida. I això sempre està bé.
1: Vinga, continua, que si no, no dona temps.
0: Llavors, en un bol posarem, o en un bol amb una varilla de mà, d'aquestes tipus globo, posarem el sucre, els ous, l'oli i la vainilla, que pot ser la vaina o pot ser l'extracte, com havíem parlat. Hasta que tinguem una barreja homogènia. Molt important que el sucre es desfaci del tot, perquè llavors... el sucre, si es desfà molt, dona molt més gust.
2: Vaig per feina.
3: Ja s'ha passat, home, cotxis.
0: Llavors, en un altre bol, posarem la farina, posarem el llevat químic, posarem el bicarbonat, posarem la canyella i la sal. Tamitzarem tot, ho tamitzarem tots els secs, amb els ingredients húmids, i ho barrejarem absolutament, ho barregem tot. La barreja... És que la tinc en castellà, aquesta recepta, perquè fa molt sentit.
3: Ja ho pots dir en castellà, digue-li en castellà.
0: Sí. Bueno, la mezcla lo justo hasta que ya no veas nada de harina. Añade la zanahoria rallada y las nueces troceadas con la ayuda de una espátula o cuchara de madera. De nuevo mezclando lo justo para que ambos ingredientes queden homogéneamente integrados y repartidos. Vierte la masa en el molde y hornea durante 60 minutos en el nivel medio. Échale una ojeada... pasados 50 minutos, pero no abras el horno antes de que se deshinche. Retira el horno cuando al insertar un palillo en el medio. Es que estas recetas, como las escribo yo me entiendo y luego...
3: ¡Ay, gracioso!
0: Luego yo me entiendo, pero claro, luego explicarlo. Vierte la masa en el molde y hornea durante... Esto ya lo he dicho. Deja enfriar 10 minutos dentro del molde. Desmolda y deja enfriar del revés para que tengas un poquito de barriga que se aplane. Sí. Claro, esto es muy importante con los pasteles. Lo quiero decir rápido. Todos los pasteles, cuando veas que sube y que dice ¡uy, que queda como una magdalena! Si lo sacas rápido y lo desmoldas bien, y lo pones del revés, luego ya se te queda todo planito, tanto el de arriba como el de abajo. Luego, cuando el bizcocho ya se haya hecho, allí haremos lo que viene siendo la cobertura. La cobertura es muy sencilla, la diré de memoria porque ya sé com va. Es, poseu el sucre glas y la mantega pomada. Una vegada heu posat tot allò, ho batiu molt bé. Si teniu batidora, ho batiu molt bé. Si no teniu batidora de mà, d'aquestes de varilles, llavors ho poseu amb les varilles manuals, fareu molt més esforç i gimnàs, però bueno, el resultat valdrà la pena. Llavors, poseu tot allò. Quan veieu que la mantega ha quedat molt blanca, molt blanca, molt blanca, és l'hora de posar el formatge crema. Llavors, el formatge crema també el batiu. Si ho feu amb batidora elèctrica, no molta estona, perquè es tallarà. I d'altra manera, si ho feu de forma manual, pues us dono molt de carinyo, molt d'esforç, força i, com diuen Barassategui, garrote, garrote.
3: Eso es, pues, bueno.
1: Hemos acabado, pues ya acabado, muy deprisa, però encantada.
0: Sí, és que em sap greu, però...
1: No, greu no, perquè... Tornaràs.
0: Em sembla bé. M'ho he passat molt bé, la veritat que m'ho he passat molt bé.
1: Doncs fins aquí.
3: Pues fins aquí m'ha arribat. Os esperem a tots els que esteu apuntats a la gran festa que farem el dia 13 de juny al Calisai. Moltes gràcies per escoltar, moltes gràcies per ser com som i fins la setmana que ve, si Déu vol. Adéu!
1: Anem a la cuina!
0: Anem a la cuina!
3: Anem a la cuina!

0: Ràdio Arenys, la primera en informació. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera

0: Dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
1: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
0: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
1: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
2: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
3: Ràdio Arenys.

0: L'informatiu migdia.
1: Molt bon dia. Comencem l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui dimecres 10 de juny i aquests seran els temes destacats de la jornada. I avui començarem l'informatiu parlant que els infants i joves estan encarant els últims dies del curs lectiu. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. Així és, a menys de 10 dies per acabar el curs, els estudiants estan immersos en la selectivitat, però les famílies dels més petits ja gestionen l'estiu. Arenys de Mar, l'oferta del casal municipal s'ha tancat de moment amb 400 places, tot i que es manté la matrícula viva.
1: Parlarem de política local perquè Esquerra Republicana situa la mobilitat, l'habitatge i el mercat municipal com les principals prioritats per destinar part dels diners del romanent.
2: Ho ha explicat el portaveu republicà, Arnau Berenguer, en què també ha anunciat l'aposta del seu partit per construir un aparcament soterrat a la platja de la Picòrdia.
1: I us explicarem també que el director arenyenc Lluís Danés serà el responsable artístic de la gran festa d'inauguració de la nova Rambla de Barcelona.
2: L'acte es farà el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any que ve, amb l'objectiu de celebrar la transformació d'aquest passeig tan emblemàtic.
1: I us explicarem que a partir del dilluns a la tarda estaran obertes les casetes de venda de petards per Sant Joan.
2: Els preus enguany es mantenen respecte a l'any passat i la gran majoria de vendes es concentren bàsicament els dies previs a la revetlla.
1: I d'altra banda, encara queden 4 places per omplir l'autocar de la delegació arenyenca per anar a Coll d'Ares a rebre la Flama del Canigó el 23 de juny.
2: I també 8 integrants de la comissió de la Flama d'aquí d'Arenys hi pugen el diumenge 21 per anar fins al cim, com cada any, el ritual de regeneració del foc que uneix els països catalans.
1: I el grup d'acordionistes, els Sardinetes, ofereixen un concert demà dijous al Moll d'Arenys de Mar.
2: En acabar, hi haurà sardines a la brasa, la cita és a partir de les 7 del vespre.
1: I tot plegat, ho acabarem com sempre parlant d'esports, avui de la base nàutica, que vol repetir l'any vinent la participació a la Lliga Blava Escolar.
2: D'aquest curs ja ha acabat, amb una darrera jornada global a Barcelona, i ara ja s'està preparant la del proper curs per començar-la a la tardor.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars, els infants i joves estan encarant els últims dies del curs lectiu. També ho fan els estudiants que hi van començar la selectivitat i majoritàriament avui ho fan amb els exàmens de modalitat. En el cas de les escoles d'Arenys de Mar, recordem que en són una norantena.
2: Després dels nervis de la primera jornada, aquest dimecres els estudiants afronten el segon dia de la selectivitat després d'haver deixat enrere les proves de llengua castellana i estrangera, així com d'altres assignatures com ara cor i tècnica vocal, física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals o literatura dramàtica. L'única incidència ha estat amb l'examen de física, en què es va incloure el concepte de vida mitjana, que no s'havia de demanar segons les orientacions de les PAU. De fet, l'universitat ja ha dit que serà flexible en aquesta qüestió. I durant la jornada d'avui s'han fet les proves comunes d'història o història de la filosofia a les 9 del matí. Després d'un descans a les 12 i durant la tarda serà el torn de més modalitats.
1: I us ho dèiem, aquest final escolar dona pas a l'estiu i a la preparació de moltes famílies per tenir els seus fills i filles en diversos casals municipals. En el cas d'Arenys de Mar, l'estiu genial ha tancat amb 400 persones inscrites, una xifra similar al global d'apuntats durant l'edició de l'any passat. El que més èxit ha tingut és el Baldufa i les inscripcions, això sí, es mantenen encara obertes per a aquelles famílies que ho desitgin.
2: La regidora d'Infància i Joventut, Marta Serrano, fa un balanç positiu de la resposta que ha tingut la proposta de casal municipal. Destaca que el casal Baldufa, dirigit als més menuts, és el més demanat. Serrano ho atribueix al fet que és la franja d'edat que no disposa d'una oferta tan àmplia per l'estiu, tal com passa amb la resta d'edats.
3: El casal Baldufa, per la franja d'edat que és, no té tanta oferta a la població, no? Perquè sempre diem que quan ja fan primària, no? Amb 6-7 anys, ja fan el seu esport i ja molts volen anar, doncs, al casal especialitzat de l'esport que practiquen, no? I el casal Baldufa queda una mica així en terra de ningú, llavors per això té com més demanda. I el que hem fet és això, moure, doncs, places del casal jove cap al Baldufa perquè pugui anar tothom qui vulgui.
2: Pel que fa als casals temàtics, Serrano afirma que la demanda ha estat similar. Precisament aquests casals són els que presenten la principal novetat en el seu funcionament. Es farà una part conjunta entre tots els inscrits i després hi haurà la part temàtica.
3: Jo crec que queda una mica repartit, eh? El de cuineta sempre és un èxit, el de sentir-se, el de tot. És que jo crec que l'esportiu també té molta demanda. També faran activitats conjuntes, per tant, l'eix vertebrador és conjunt i després fan activitats per temàtica. També seguim mantenint les sortides lúdiques com Illa Fantasia, la granja pel casal Baldufa. Farem, si el temps ens deixa, que l'any passat no vam poder fer la nit al casal, fem sortides a la platja, al festival de Cluenda, vull dir que seguim mantenint aquesta proposta pues, amb molta oferta i amb moltes activitats així més especials.
2: Com ja és habitual, el casal jove és el que menys acollida ha tingut, fet que ha permès moure monitors en aquells que tenen més demanda. El tret de sortida del casal municipal, que anirà a càrrec de l'empresa Ancon Lleure, donarà el tret de sortida el 29 de juny i s'allargarà fins al 31 de juliol. Les inscripcions continuen obertes a la web de l'empresa encarregada.
1: I en política local, Esquerra Republicana situa la mobilitat, l'habitatge i el mercat municipal com les principals prioritats per destinar part dels diners del romanent. Ho ha explicat el portaveu Arnau Berenguer en una entrevista aquest matí al programa La Ràdio, en què també ha defensat la necessitat de potenciar la zona portuària i ha apostat per construir un aparcament soterrat a la platja de la Picòrdia.
2: En l'entrevista política, el portaveu republicà ha parlat del decret del govern espanyol perquè els ajuntaments puguin fer ús dels diners del romanent. Arnau Berenguer ha situat tres prioritats sobre la taula: millorar la mobilitat amb una nova sortida al capdamunt del Bereu, impulsar polítiques d'habitatge i invertir en el mercat municipal.
4: L'habitatge, si és per l'habitatge, benvingut. És de les prioritats, si ens preguntessis què faries amb aquest romanent, creiem que l'habitatge hauria de ser les prioritats. Després, la mobilitat també és una altra prioritat. La sortida nord del Bereu és una cosa que creiem que és un deure que tenim. A mobilitat també podríem parlar de la rotonda de Vall de Gata. I després consum, que evidentment tornaria a posar sí o sí, que ja hauria d'haver sigut així durant el mandat, no ha sigut, no s'ha canviat ni una bombeta, però que hauria d'haver sigut la plaça del mercat. Per tant, habitatge, mobilitat i sobretot consum amb el mercat haurien de ser les prioritats amb aquest romanent.
2: Més enllà de les inversions amb el romanent, des d'Esquerra han posat la mirada en la zona portuària. Arnau Berenguer s'ha sumat a la proposta d'impulsar un aparcament soterrat a la platja de la Picòrdia, una opció que també havien plantejat recentment Arenys en Comú arran de l'anunci de Ports de reordenar aquest espai.
4: Aprofitant aquestes negociacions, aquesta taula, no? Doncs aquesta trobades amb Ports, doncs que nosaltres creiem que per la futura, segurament, pacificació o talls de circulació a la Riera, doncs seria bo que l'actual zona verda doncs es lliutés per fer un pas i un pàrquing soterrat i que crear una bossa d'aparcament abans d'aquesta, conjuntament amb el CAP, creiem que són dues bosses molt interessants a explotar.
2: Al marge de les qüestions de mobilitat, Esquerra defensa un model a la zona portuària que sigui més obert a la ciutadania, amb més participació i col·laboració municipal. Una de les vies per aconseguir-ho, segons Berenguer, seria que l'Ajuntament disposés d'un dels locals que actualment surten a licitació, amb l'objectiu d'impulsar-hi activitats vinculades a l'esport, l'oci nàutic i la vida associativa durant tot l'any. Finalment, a un any de les eleccions municipals, el portaveu republicà ha estat crític de nou amb la gestió del govern local. Arnau Berenguer considera que el mandat ha quedat per sota de les expectatives que generava una majoria absoluta i ha criticat la manca d'inversions i de coordinació entre àrees municipals. D'altra banda, el republicà ja ha posat data a la presentació oficial de la seva candidatura a l'alcaldia. Serà el pròxim 5 de juliol al Teatre Principal.
1: I seguim, i avui us parlem de nou del director anyenc Lluís Danés, que serà el responsable artístic de la gran festa d'inauguració de la nova Rambla de Barcelona. L'acte es farà el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any que ve, amb l'objectiu de celebrar la transformació d'aquest passeig tan emblemàtic.
2: Sota el lema Rambles amunt, Rambles avall, Lluís Danés ha dissenyat una proposta participativa que convertirà tota la Rambla en un gran escenari a l'aire lliure. Hi haurà circ, dansa, música, poesia i humor, amb l'objectiu que els visitants no siguin només espectadors, sinó que formin part de l'experiència. La festa vol simbolitzar el retorn de la Rambla a la ciutadania i vol marcar l'inici d'una nova etapa.
5: Les Rambles contenen l'essència de Barcelona en si mateix, en aquest quilòmetre i mig, i diu tot, i és un carrer ple de... Segurament és el carrer més simbòlic del país, que també serveix per explicar la pròpia Barcelona. És un carrer ple de memòria, de bellesa, però també de contradiccions, no? I hem vist coses meravelloses i hem vist coses terrorífiques, no? Com els atemptats del 2017. I una mica, doncs, això ho vull representar tot, sobretot amb la idea de... amb una idea molt simple, no? És que un cop acabades les obres, les Rambles tornin a ser per la gent, sobretot per la gent de Barcelona, no?
2: La celebració recorrerà els 5 trams històrics de la Rambla: Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins i Santa Mònica. D'aquesta manera es convertirà en un punt de connexió entre les cultures nouvingudes i la pròpia. A més, serà un homenatge tant a personatges emblemàtics com a les persones anònimes que han format part de la vida quotidiana d'aquest passeig.
5: Una de les coses és que sigui això, una carta d'amor a les Rambles, i que sigui un homenatge a la gent que hi treballa, que, i a les floristes de les Rambles, cambrers, els artistes que hi dibuixen o que hi pinten, també un exercici de memòria, no? Perquè farem un recorregut també nostàlgic dels elements que han caracteritzat les Rambles de sempre, no? Però revisitats i d'alguna manera mirant cap al futur. No vol ser una festa només nostàlgica, sinó que mirem, diguéssim, enrere per mirar endavant.
2: Una celebració que arriba després de més de 4 anys d'obres i es farà el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, coincidint amb la festa major petita de Santa Eulàlia.
1: I avui els ulls posats també a Barcelona, i precisament Lluís Danés ha estat l'encarregat de dissenyar l'escenari en el qual ahir el Papa Lleó XIV va presidir la vetlla de la pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant del voltant de 40.000 persones, el que és l'acte més multitudinari de la seva visita a Catalunya.
2: En la homilia va alçar la veu contra els feminicidis i per la salut mental, i a més va reivindicar un país que sigui acollidor per a tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Aquest matí el Papa ha estat a la presó de Brianzo i també ara està a Montserrat. Ja a la tarda es preveu l'acte central amb la benedicció de la Creu de Jesús de la Sagrada Família, que hi arribarà amb el Papa mòbil després d'un recorregut d'un quilòmetre. Abans d'aquest moment assistirà a la parròquia de Sant Agustí.
0: Ràdio Arenys, notícies.
6: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I seguim a l'informatiu d'avui dimecres parlant de la revetlla de Sant Joan, perquè el partir del pròxim dilluns a la tarda ja estaran obertes les casetes de venda de petards. Els preus enguany es mantenen respecte a l'any passat i la gran majoria de vendes es concentraran bàsicament els dies previs a la revetlla.
2: Joan Fabregà, responsable de les casetes de petards a Arenys, ha comentat que els compradors de petards solen fer les compres a darrera hora, un aspecte que ha canviat amb el pas dels anys, ja que antigament se sentien petards pràcticament durant tot el mes de juny i ara es concentren a la revetlla.
9: No sé si serà aquest any, que fa 40 anys que estic al davant d'això de petards. Havíem tingut, doncs, local a la Riera, més avall de l'estanc, al carrer de l'Església, i... potser el fet de que ho tinguessis en un lloc cèntric, vull dir, la mainada quan sortia, doncs allà a la plaça de l'Església ja senties doncs el soroll, deies, tenim Sant Joan a sobre, tenim Sant Joan a sobre, no? Ara, com que la venda, diguéssim, més aviat, diguéssim, els locals són els afores, també ja és diferent. La venda es concentra doncs, els darrers dies.
2: Pel que fa als preus, Joan Fabregà afirma que no han pujat respecte a l'any passat, però admet que la despesa en petards no és tan gran com anys enrere a causa de la complexitat de les economies familiars.
9: Hem de tenir en compte que avui en dia hi ha moltes despeses en una família. Això per descomptat, no? És dir, que abans potser no hi havia tantes coses com hi ha ara. Però vaja, la gent, vulgues o no, també té ganes de festa, de revetlla, de retrobar-se amb els amics i vinga, i celebrar, vull dir, aquestes festes. La gent viu el dia avui en dia. El sistema de viure ha canviat.
2: Pel que fa a les varietats de petards, Fabregà apunta que cada artefacte pirotècnic està recomanat segons l'edat de qui l'ha de fer servir. Detecta, això sí, que cada any es compren més bateries, que disparen coets de colors per fer petits castells de foc particulars.
9: Hi ha clàssiques bombetes i articles infantils per la mainada, sobretot el jovent, que és el que vol el que peti més, tot el que són trons. I després també tenim articles de fantasia, les fonts, els volcans. Hi ha molt de sortit, vull dir, per escollir. I en acabar, doncs, hi ha els coets o el que són les bateries, que això cada vegada s'està imposant més. Les bateries són aquells articles que realment per acabar una festa, ho veiem sempre, vull dir, aquí a Arenys, quan hi ha hagut algun acte, no?, que s'engeguen aquestes bateries, i és com un castell de focs.
2: Entre dilluns 15 i dijous dia 18 de juny, les parades estaran obertes només a la tarda. Entre divendres 19 i dimarts 23 obriran matí i tarda fins a les 9 del vespre.
1: I també us expliquem que encara queden 4 places per omplir l'autocar de la delegació arenyenca per anar a Coll d'Ares a rebre la Flama del Canigó el dia 23 de juny per la Revetlla. Seran 8 els integrants de la Comissió de la Flama que pugen el diumenge 21 per anar fins al cim, com cada any, al ritual de regeneració del foc que uneix els Països Catalans.
2: La responsable de la Comissió de la Flama del Canigó, Xesca Vila, apunta que els anys en què la Revetlla cau en dia laborable costa més omplir l'autocar. Pel que fa als 8 expedicionaris que pujaran al cim, Vila lamenta que cada any és més difícil poder-hi pujar amb més restriccions, però no veu que la gendarmeria francesa tingui capacitat per controlar i bloquejar tots els camins a peu que porten al Canigó, i fins ara sempre hi ha acabat anant molta més gent de l'autoritzada, i creu que també serà així aquest any.
10: Cada vegada ens complica més pels permisos de pujar al cim. A veure, aquest any han limitat a 80 persones, però bueno, jo crec que hi haurà el triple o el quadriple a dalt del cim. Abans, potser sí, quan pujaves en cotxe, et trobaves els gendarmes i no et deixaven passar. Però ara hi ha tants camins que molta gent es col·larà. Jo no crec que es controli. Potser algun any m'equivocaré i ens enganxaran i la meitat dels que volen pujar d'Arenyens es quedaran fotuts, però el risc hi és.
2: Un cop regenerada la Flama, s'inicia el camí cap a Arenys, esmorzen a Camprodon, fan parada a Sant Salvador de Bianya, baixen per la Vall d'en Bas, on molta gent fa a peu el camí del Carrilet de Sant Feliu de Pallerols, i paren a Amer, a dinar. El camí de la tarda els porta a Vallgorguina, Arenys de Munt i finalment a la nostra vila, on la Flama arribarà a les 8 del vespre.
1: I seguim amb més actes, això sí, d'aquesta setmana, perquè el grup d'acordionistes Els Sardinetes ofereix demà un concert al Moll d'Arenys. En acabar hi haurà sardines a la brasa i el concert en aquest cas és gratuït, però la ració de les sardines val 5 euros.
2: Els Sardinetes és una branca del grup d'acordionistes i panderetes del coro, format per als músics més novells. Amb un repertori més assequible, es busca donar-los al·licients per tocar en espais públics i motivar-los en l'aprenentatge d'aquest instrument, ho explica el seu professor, Víctor Pedrol.
11: Són la gent que comença, són la gent que fa menys temps que toca l'acordió. El grup dels acordionistes del coro ja fa cançons doncs, molt, molt més complicades, i per començar a tocar en grup i començar doncs, a fer actuacions i concerts per fer festa, doncs hem fet aquest grup amb cançons una mica més senzilles per començar a tocar junts. Normalment la gent que toca un instrument el toca per mostrar el que fas, no? A vegades hi ha gent que sí, diu, no, jo vull venir a classe i toco a casa i estic content. Però si ho pots mostrar i fer que la gent estigui contenta escoltant la teva música, és l'al·licient principal de fer música.
2: El concert serà d'11 cançons i el grup l'integren 7 sardinetes. L'actuació arrenca a les 7 del vespre i, acabat el repertori, hi ha l'opció de sopar sardines a la brasa a un preu de 5 euros. Cal apuntar-s'hi prèviament contactant amb el mateix Víctor Pedrol.
11: I després del concert, doncs, com no podia ser d'una altra forma, farem sardines a la brasa, una mica de sardines. la seva ració de sardines, 5 euros, és preu simplement per pels costos de les sardines. Qui vulgui sardines m'ha d'enviar un missatge a mi per reservar, perquè comptarem les sardines que fem servir.
2: El concert es fa al Moll d'Arenys, a la punta de l'Espigó, on s'està fent la restauració del vaixell Udina.
1: I d'altra banda, també aquest dissabte, dins la Setmana de la Natura, es fa un taller per aprendre a dibuixar el cant dels ocells. El farà Pere Alzina Bilbeny, que és consultor ambiental aranyenc, i ensenyarà el mètode per fer una caricatura de cada cant i així identificar cada ocell que sentim cantar.
2: És un taller de 4 hores amb una primera part teòrica on s'explica el mètode inventat per Joan Manel Riera, coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, per identificar, descriure i dibuixar el cant dels ocells. El mateix Pere Alzina ho ha explicat.
12: És una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical. És una eina que et permet reforçar la memorització del cant. Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso 2 o 3 de diferents, saps que són diferents. El que no saps és que, el que no sap la gent és que un cop diu si el primer és A, el segon és B i el tercer C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
2: Tot seguit s'exposaran 2 caixes de materials científics, pedagògics, literaris i lúdics relacionats amb dites, llegendes, tradicions, música, cinema o quadres pictòrics que tenen a veure amb el món dels ocells. La tercera part és del taller, és la pràctica, esmugar l'oïda i provar la identificació auditiva dels ocells de l'entorn. Pere Alzina fa un avanç dels ocells que podrien escoltar i els seus cants.
12: Esperem sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta a les 5 del matí. Pu, pu, pu, pu, pu, pu, no? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. Pu, pu, pu, pu, pu. La merla. Per dalt, que fa com un petonet a la galta. Què més podem sentir per allà? Pu, pu, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. Pu, pu, pu. Pu-pu-pu. I la garça, que fa com unes maraques, el gavi argentat que deu volar per allà. I a veure d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol també, espero, eh? Aquest dia és més difícil. Això.
2: Les places per anar-hi són limitades i les inscripcions es poden fer a través del correu mediambient@arenysdemar.cat.
6: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
7: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
13: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
7: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
13: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
7: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem amb esports perquè la base nàutica d'Arenys vol repetir l'any vinent la participació a la Lliga Blava Escolar, la d'aquest curs ja acabat en una darrera jornada global a Barcelona i ara ja estan preparant la del pròxim curs per començar-la a la tardor.
2: La majoria d'integrants de l'equip aranyenc de Lliga Blava podran repetir l'any vinent, aquest cop ja amb l'experiència d'una primera temporada. Només els infants de darrer any ja no hi podran participar per una qüestió d'edat. Mònica Zom, directora esportiva del Club Nàutic, ha destacat que la iniciativa ha tingut bona acceptació i té força recorregut. Per tant, anuncia que hi haurà segona edició de la Lliga Blava.
14: La federació ja ens ha dit que ara posarem el calendari ja de l'any vinent, de les trobades, i nosaltres també, un cop més, doncs ja amb els nanos que... Al final estem parlant que els nens que podien gaudir d'aquesta activitat de la Lliga Blava són nens de 8 a 12 anys. Doncs, bueno, alguns hauran fet ja grans, només els que tenien 12 potser ja no tenen espai per entrar en aquesta Lliga Blava, però evidentment els petits tenen molt de recorregut dins del que és la Lliga Blava. I tornarem a oferir als centres escolars, els tornarem a explicar la iniciativa, perquè si hi ha altres nens que potser la primera edició no s'han apuntat, es puguin apuntar en aquesta segona edició.
2: La Lliga Blava exporta el model escolar universitari esportiu dels Estats Units, on el centre és el centre educatiu qui posa el material i l'embarcació, i els esportistes competeixen en nom de la facultat on estudien. En aquest cas, ho fan en nom d'Arenys de Mar, que és qui vehicula el programa a través de les escoles i la base nàutica. En aquesta primera edició, l'equip d'Arenys ha quedat a mitja taula, però en aquesta competició el resultat final és anecdòtic.
14: Aquesta lliga, més enllà del resultat, és l'experiència que suposa per als nostres escolars de participar en un esport que és com un extraescolar i poder competir amb material que s'ha dit i tot el promocionat que està per la federació i fer nous amics. Mm. I bueno, nosaltres vam quedar a mitja taula, em sembla que eren 30 clubs participants i em sembla que vam quedar 13 o així, però vull dir que més enllà del resultat, al final és l'experiència que hem anat acumulant.
2: La competició es disputa amb unes embarcacions molt lleugeres anomenades RS Feba.
6: Taller Maresma Auto t'ha ofert els esports. Maresma Auto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I com sempre, els últims minuts d'aquest informatiu els dediquem a conèixer la previsió del temps i ho fem, com sempre, de la mà del meteoròleg de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui, dimecres 10 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de l'informatiu. Com sempre, només ens queda desitjar-vos que tingui molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé, fins demà.
7: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és l'Abril, situada a la Riera Perafita, número 72. Avui dimecres no hi ha recollida selectiva del sistema Porta a Porta. Avui el carrer Sant Joan està tallat fins a les 2 del migdia, el carrer Andreu Guri fins a les 6 de la tarda i el carrer Davall estarà tallat de 4 de la tarda a 6 de la tarda. I demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
6: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: és que...
1: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia i bon dimecres 10 de juny de 2026, això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Dimecres 10 de juny, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina de waterpolo a Malta, amb dos catalans buscant una plaça per a la final. El vigent campió d'Europa, el Sant Andreu, i el vigent campió de Lliga, el Mataró, que va guanyar precisament contra el Sant Andreu fa uns dies la final. S'enfronten a Ferencváros i a Olympiacos, respectivament. Demà, en el mateix escenari, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina, en aquest cas amb el Barceloneta, que també busca el títol. Avui molt waterpolo i també molt hoquei patins. Parlarem amb Manel Burón, el president de l'Igualada, que ahir va superar el Barça al cinquè definitiu partit de la semifinal d'hoquei lliga masculina i jugarà una final d'hoquei lliga 22 anys després, a partir d'aquest mateix divendres, sense massa temps per descansar, contra el Liceo, amb el primer partit d'aquesta sèrie 5, el millor de 5, a Riazor, a la Corunya. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina obté la classificació directa per al Mundial de l'any vinent amb una golejada contra Islàndia amb molt segell blaugrana.
2: El comitè d'estal va superar 1-6 a Islàndia amb gols de Salma Parayuelo, Aitana i Vicky López, que en va fer 2, i certifica el bitllet per al Mundial de l'estiu de l'any vinent, que es disputarà al Brasil. Espanya tanca aquesta fase amb 18 punts, els mateixos que Anglaterra, però un millor a l'averaix que les angleses, que hauran de disputar la repesca.
0: Pel que fa als clubs, el Barça denunciarà el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
2: L'encara president blaugrana, Rafael Juste, va anunciar ahir davant el Senat del club que el departament jurídic ja ha preparat accions legals contra Florentino, després que aquest acusés el Barça de comprar àrbitres. Juste va assegurar que el Barça no tolerarà que es posi en dubte cap títol aconseguit amb l'excusa del cas Negreira i va reiterar que l'entitat blaugrana mai no ha comprat cap àrbitre.
0: A tot això, el nou projecte del Girona a segona divisió sembla que podria tenir ja tancada el seu primer fitxatge.
2: Es tracta del migcentre Izan González, que des d'aquest hivern ha jugat al Granada consolidant-se segona després d'un gran inici de curs a l'Europa. Recordem que el jugador era propietat del Cornellà. Izan signarà un contracte fins al 2029 amb opció d'un any més prorrogable.
0: I qui lluitarà per tornar a primera divisió és l'Almeria de Rubi.
2: El conjunt andalús va superar ahir per 3-2 el Castelló en gol de Nico Melamed a les acaballes de del maig de l'ex Perico i d'aquesta manera jugarà la final per l'ascens a primera. Qui serà el seu rival? Doncs sortirà d'avui, del vencedor, entre el Màlaga i Las Palmas. El conjunt andalús, que porta un avantatge de 0-1 del partit d'anada i ho té tot de cara a la Rosaleda per intentar certificar aquest bitllet per a la final.
0: N'estarem pendents. Per cert, hem sabut fa uns minuts, ja oficialment, ahir en parlàvem, que Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona, la primera federació masculina. Avui el Nàstic presentava el nou director esportiu, Tomeu Nadal, i que, com dèiem, portarà el tècnic mallorquí, que serà agafarà el seu primer equip, per primera vegada un primer entrenador, després de ser ajudant al Mallorca, tant de Iago Barrasate com també de Martín de Michelis. En bàsquet, el Barça passa per sobre del Tenerife i ja té el primer punt de la semifinal de l'ACB.
2: Doncs sí, perquè els blaugranes van superar per un contundent 167 al conjunt canari en un partit molt coral que van dominar des de l'inici. Demà jugarà de nou al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie, el millor de 5, just abans que viatgi cap a Tenerife, on s'hi jugarà com a mínim el tercer dissabte.
0: I avui arrenca la segona semifinal, que enfronta el València i la Penya.
2: El Joventut hi arriba amb poc a perdre, però amb l'ambició pels núvols per superar un València que ha estat segon a la Lliga regular d'ACB i també a l'Eurolliga, on va caure a semis. El primer enfrontament avui a les 8 del vespre al Roig Arena, on també s'hi jugarà el segon, aquest cas divendres.
0: En hoquei patins, l'Igualada fa història i tornarà a jugar una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
2: El conjunt igualadí va superar ahir el Barça per 1-2 amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes en el cinquè definitiu enfrontament de la semi catalana que es va disputar a Blanes. L'Igualada jugarà aquesta final contra el Liceu amb el factor pista en contra, començant aquest divendres amb el primer duel, el millor de 5 a la Corunya. El Barça, en canvi, tanca l'any en blanc.
0: Com dèiem abans, avui parlarem amb Manel Buren, el president de l'Igualada, per parlar d'aquesta històrica classificació per a la final de l'hoquei Lliga 22 anys després. L'última va ser el 2004. En waterpolo, avui també comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos equips catalans buscant el títol.
2: Doncs així és, a les 7 de la tarda, primera semi, que enfrontarà el vigent campió el Sant Andreu contra el campió hongarès, el Ferencváros. I a les 9 es jugarà la segona semi amb un assolit Mataró que arriba amb molt bona dinàmica, molt bona inèrcia després de guanyar la Lliga precisament al Sant Andreu, però que també té un os dur d'arrossegar, com és el campió grec, l'Olympiacos.
0: Això serà avui, demà arrencarà la Final Four masculina, també a Malta, amb un català en aquest cas, el Barceloneta, evidentment demà en parlarem. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent.
2: L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga per 5-6 i obté una plaça a la final. I de retruc la classificació per a màxima competició continental que feia anys que no jugava. El Barça espera rival per aquesta final, que sortirà del duel entre el Pozo de Múrcia i el Palma. Avui es juga el segon partit d'aquesta semi a Mallorca, amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit.
0: I un últim apunt també de futbol sala, perquè l'altre català de primera divisió masculina, la Indústria Santa Coloma, ha anunciat avui mateix el seu primer fitxatge.
2: Es tracta del porter català Pau López, de 22 anys i format a la base del Barça, amb qui va arribar a debutar a primera el 2024 i que arriba procedent del Ribera Navarra. Pau López serà presentat aquest dilluns vinent al Pavelló 9.

0: Dimecres 10 de juny, 6 minuts gairebé 7, passant de 2:15. Comencem parlant de bàsquet avui, perquè avui arrenca la semifinal de la Lliga ACB entre València i Joventut. A la penya sobrevola una pregunta des que es va superar el Baskonia a domicili a quarts de final, el per què no colar-se a la final. Per fer-ho, això sí, caldrà guanyar-li 3 partits a un equip que ha estat segon a la Lliga regular d'ACB i d'Euroliga i ha superat també, per exemple, Panathinaikos en una eliminatòria al millor de 5 partits com és aquesta. I en aquest sentit caldrà imposar el ritme que necessita la penya, molt diferent al vertiginós que sol implementar el València, amb el segell del badaloní, el seu entrenador Pedro Martínez. A la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
1: Bon dia, la penya ja és a València, on avui a partir de les 8 de la nit arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits. Dani Miret compta amb tots els seus jugadors, exceptuant Antetòmic, que arriben en confiança i amb el suport d'una afició embogida. La febre verdinegra després de la passió s'ha traduït a la plantilla que palpa el que respira Badalona després d'eliminar el Baskonia als quarts de final. El club ha aconseguit fer un segon autocar pels seguidors que es desplaçaran al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Aróstegui i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on són molt forts.
2: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
1: Aquesta temporada els verdinegres i els valencians s'han enfrontat dues vegades al Roig Arena en el partit de Lliga regular de l'ACB i també als quarts de la Copa. En cap dels dos ha guanyat el Joventut, però Miret subratlla un factor que diferencia el partit d'avui.
2: Una cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València, i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors també, vull dir, no tenim l'Antetòmic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent.
1: La penya tornarà divendres després del partit per preparar el tercer assalt a l'Olímpic, que serà diumenge també a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Ramon, i també podem escoltar l'entrenador de l'equip rival, el badaloní Pedro Martínez, que deia això sobre el favoritisme que pugui tenir el seu equip en la sèrie.
3: Yo creo que hablar de favoritos en una competición que acaban de perder los tres favoritos o los tres que tenían el factor pista a favor, pues bueno, podemos ir al refranero cuando veas las barbas de tu vecino afeitar. Se ha demostrado que no vale para nada. El Juventud ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1. Han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Como siempre, el máximo respeto por el rival. Sabemos que es un muy buen equipo y que están en un momento de forma extraordinario, con jugadores que son extraordinarios, y nosotros vamos a competir. Creo que estamos al 50%.
0: Avui a les 8 del vespre, aquest primer partit de la semifinal entre València i Joventut al Roig Arena. Divendres en el mateix escenari, com sentíem, jugarà el segon enfrontament. I qui ja té un pas fet és el Barça, que hi va atropellar el Tenerife en el primer assalt de la sèrie, 100-67. Gran partit i molt coral del conjunt blaurana, que arriba en un gran tram, en aquest tram final estrany de temporada, molt irregular, amb tots els efectius disponibles i endollats, perquè qui ho anava a dir ara fa unes setmanes, amb la capacitat plena de guanyar aquesta Lliga ACB. Escoltem sobre el partit d'ahir a l'entrenador, encara del Barça, Xavi Pasqual.
4: L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bon, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olympiacos, no? per posar un exemple. No? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració el dijous.
0: Un Xavi Pasqual que avisava de la importància del segon enfrontament, que juga, com sentíem, demà mateix, dijous, de nou al Palau Blaugrana.
4: Sempre és important obrir les eliminatòries amb victòria, per partit més important de play-off de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
0: Demà a les 8 del vespre, com dèiem, aquest segon Barça-Tenerife, abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries, on es jugarà com a mínim el tercer duel dissabte. I un últim punt de bàsquet. Més enllà d'aquests play-offs, en categoria femenina, el Manresa ja comença a preparar la temporada vinent a la Lliga Femenina 2 amb la presentació del nou entrenador, Adrià Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El tècnic ha estat presentat al Nou Congost en una roda de premsa on destacava que compartia la filosofia de joc del club i els valors de l'entitat. Martínez explicava com serà l'equip que veurem la temporada que ve.
6: És cert que volem un equip mòbil, un equip que ens pugui donar ritme, un equip que faci un bàsquet alegre, que al final també enganxi, no? I tenim aquesta massa social i volem que hi sigui, volem que recolzi l'equip, que s'hi senti identificat i que sigui divertit també el venir-nos a veure.
5: El Club Magenta també ha anunciat 4 fitxatges. 3 d'elles són jugadores amb experiència a la categoria per encarar la segona temporada del club a la Lliga Femenina 2. El director esportiu Gerard Barbé en donava els detalls.
7: Primer de tot, fixem la Marina Melero, que és la base del JAIEC de Girona, que ha una temporada molt bona a nivell de números. Hi col·laborem també la Cira Gaspar, base també sènior de primer any, també de moltíssima projecció. També sumem a la Mar Rivera, que és d'Igualada, jugadora que té moltíssima experiència a la Lliga. I l'última incorporació que tenim confirmada és l'Emma Pell, que és una jugadora interior que ve de Mataró, i una jugadora també que ens encaixa molt en el que nosaltres volem jugar com a equip.
5: Per altra banda, de cara a la pròxima temporada, hi haurà un seguit de jugadores que no continuaran al club. Aquestes són Elia Páez, Cira Beltrán, Iona García, Clàudia Jané, Carla Hortes, Laura Segués, Desiré Safra i Maria Sall.
0: Gràcies, Jordi. En futbol, la selecció espanyola femenina va segellar ahir el seu bitllet per al Mundial de l'any vinent després de golejar 1-6 a Islàndia. La majoria de gols van ser d'algunes de les 8 blaugranes que hi ha a la llista. Salma Parellura va marcar, Aitana Bonmatí també, i Vicky López en va fer 2. Escoltem la seleccionadora Sonia Bermúdez.
8: Muy felices, es para estarlo. No todos los días te clasificas como primera de grupo para un mundial, con el grupo que teníamos, venir a Islandia no es fácil, el día de Inglaterra, Ucrania, todas las jugadoras que han participado han dado todo lo que tenían, tenemos talento de sobra para creer y bueno, pues ahora disfrutarlo, tener un verano tranquilo y a partir de septiembre ya pensar en Brasil. Y de la mentalidad de las jugadoras, tiene una mentalidad que no tiene techo y eso hace muchísimo para poder no conformarse, no cansarse de ganar, no bajar los brazos nunca, tiene una mentalidad muy potente para afrontar este tipo de partidos y bueno, pues muy felices, no te puedo decir otra cosa.
0: Espanya obté la classificació directa per al Mundial del Brasil, mentre que Anglaterra, vigent campiona d'Europa i subcampiona del món ara fa 4 anys, en el Mundial que va guanyar Espanya, haurà de jugar a la repesca. I en competició de clubs continua el somni del Centre d'Esports Sabadell per tornar al futbol professional. El conjunt alquinat es juga a partir d'aquest cap de setmana l'ascens a segona divisió contra el Zamora en la final del play-off. Ahir ja s'han venut més de 2.500 entrades pel partit de tornada, que jugarà el divendres de la setmana vinent, 19 de juny, a la nova Creu Alta, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
9: Les condicions són similars a les de la semifinal contra el filial del Real Madrid. Els socis també hauran de pagar per aconseguir una entrada, però tindran un descompte de més del 50% i el preu serà de 10 euros a gols, 12 i mig a lateral i 20 a tribuna. A més, són els primers a poder-ne comprar. Aquesta promoció s'allargarà fins dimarts, moment en el qual s'obrirà el torn als que no siguin abonats. El preu de les entrades del públic general és de 25 euros als gols, 35 a lateral i 45 a tribuna. La previsió és que es torni a penjar el cartell de sold out, i així ho espera també el capità del Sabadell, Rubén Martínez.
10: Un ambient així, un no s'acostuma, vull dir, a sobre aquí, estic a casa, un club que vaig venir a segona rep, baixant de la primera divisió de Grècia, i imagina't, a punt de ficar-ho a la segona divisió, és emocionant, vull dir, em costa a vegades emocionar-me i avui és un dia dels especials.
9: Tot plegat de cara al partit de tornada que tindrà lloc el divendres de la setmana que ve. Pel que fa a l'anada d'aquest dissabte a Zamora, el Centre d'Esports encara disposa d'entrades per vendre entre els seus socis. Per facilitar el desplaçament, les penyes han organitzat un autocar que anirà i tornarà el mateix dissabte. El preu és de 70 euros pels penyistes i de 75 pels no penyistes.
0: En hoquei patins, ahir l'Igualada va fer història obtenint una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina després de 22 anys sense ser-hi. El conjunt arlequinat, que en la vigília lamentaven el cinquè definitiu duel de la final contra el Barça s'hagués de jugar a Blanes, va tornar a superar l'equip de Ricard Ares, que tanca el curs en blanc per 1-2 i s'enfrontarà a partir d'aquest mateix divendres al Liceo pel títol. Per parlar tenim al telèfon el president de l'Igualada, Manel Burón. Manel, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia.
0: I enhorabona per aquesta classificació.
11: Bé, moltes gràcies. Quelcom possiblement inesperat, però no perquè estigui exempt de molt de treball i, doncs bé, a vegades el treball, l'esforç, el sacrifici, la tenacitat, i el compromís doncs acaben donant fruits. I en aquesta ocasió doncs, els ha donat amb aquesta classificació per la final.
0: Començo per això de la seu, d'aquest cinquè partit. Al final quedarà un bon record d'aquest pavelló de la Ciutat Esportiva de Blanes.
11: Sí, a veure, ja hi ha alguns d'aquests joves jugadors, que curiosament són els dos que van marcar el gol ahir en el partit, que són Àlex Cardil i Villanes, que fa tot just dues temporades com a júniors, doncs en aquesta pista van guanyar la final també contra el Barça Júnior, amb un autèntic partidàs, i ells també van ser protagonistes aquell dia, i allò que diuen de la història, que a vegades és cíclica i es repeteix i té connotacions que es repeteixen, doncs va anar bé l'escenari per ells, i a més, de cara a Barraca, doncs, van ser protagonistes.
0: Mm. També volia preguntar pel paper de l'afició, que es va desplaçar en massa per donar suport a l'equip un dimarts a les 7 de la tarda a Blanes. Això, que com d'important és, també?
11: Jo penso que això és molt, molt, molt important. Per sort, estem tornant a reviure en aquests últims anys doncs a aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat, i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament, el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts a no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada i igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim, però tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posàvem més de 300 persones al pavelló.
0: Mm-hmm. Sobre el partit d'ahir i sobre aquesta eliminatòria en general, no sé si després de quedar-vos sense Final Eight de Champions per detalls, de mantenir-vos allà tota la temporada, tota la fase regular de l'Hockey Lliga, no sé si la paraula per definir aquest equip és fer, és creure-s'ho, creure en les possibilitats que tenien per eliminar tot un Barça.
11: Bé, és el que et deia, és treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90, amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics, i que Marc Montaner, que mamat i ha begut de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està. Però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
0: Mm. Precisament sobre això, aquest treball, què significa que estigui ja donant resultats, haver tornat a disputar Champions, haver tornat a una final d'Hockey Lliga?
11: Bé, la gent... jo suposo que la gent només veu els resultats d'últimament. Clar, els que, com jo, vam arribar fa 16 anys al club, un club que tenia un deute de 220.000 euros, que vam estar a punt de 2012, va haver-hi un abans i un després, quan portàvem 2 anys de gestió, que quasi el club, per motius econòmics, va estar a punt de desaparèixer. Vam poder-ho suportar miraculosament, d'aquelles coses que a vegades apareix un angelet i et dona un petit empenta i un petit cop de mà. I a partir d'aquí va arribar Marc Montaner a la coordinació del club i doncs bé, aquest projecte és de fa 13 anys. Vam canviar la manera de treballar a la base, tenint molt en compte que no hi havia diners i el que havíem de fer era treballar a la base. Una base que en tot aquest temps doncs, ha passat de 2 equips sèniors i 11 equips de base a tenir actualment 6 equips sèniors, els 4 primers equips sèniors a les 4 màximes categories fins a aquesta temporada, cosa que no havia fet mai ningú i que tenim 35 equips de base. En definitiva, aquest és el camí i bé, portem també uns anys que, tot i guanyar títols, cada any marxen 3 o 4 jugadors, cada any ens hem de reinventar, però ho fem, i possiblement la gent diu que no fitxem a grans jugadors, a excepció possiblement de nom de Matías Pascual aquest any, però sí que són jugadors que tenen ganes, que tenen il·lusió, que tenen potencial i que el míster Marc Montaner creu molt i, doncs bé, una miqueta l'any que ve ens passarà el mateix. Marxen 5 jugadors, doncs ens tornarem a reinventar i està clar que només fitxarem a 3 i que els 2 que es consoliden per ocupar aquesta 4ª i 5ª posició són 2 jugadors que han demostrat en aquest play-off que ja estan molt preparats i que són Villanes i Àlex Cardil.
0: Els 2 autors dels gols, com comentàvem abans. I ara acabo, continuar somiant. Com a mínim quedaran 3 partits més de temporada. Divendres a la Corunya contra un Liceu que ha demostrat ser molt sòlid durant tot el curs, que a més ha tingut una mica més de temps de descans, però que entenc que hi continueu creient.
11: Sí, la fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible. anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
0: Doncs aquest divendres, a un quart de nou del vespre, aquest primer partit, el primer assalt de la final de l'hoquei lliga masculina Riazor. Diumenge, en el mateix escenari, jugarà el segon. N'hem parlat amb el president de l'Igualada, que tornarà a protagonitzar una final d'hoquei lliga, insistim, i no ho feia des del 2004. Manel Burón, Manel, moltes gràcies per atendre l'enjoc. Enhorabona de nou i molta sort per aquesta final.
11: Moltes gràcies.
0: I en waterpolo, avui és el dia, avui comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos catalans buscant el títol. A les 7 de la tarda, primera semifinal que enfronta el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros. Escoltem l'entrenador del conjunt barceloní, Javi Aznar, deixant molt clar que necessiten pujar el nivell per competir pel màxim títol continental.
12: Principalment ens hem d'ocupar de nosaltres, perquè crec que el que necessitem nosaltres és pujar una mica el nivell. Després analitzar el rival, evidentment, sempre ho fem, no? Però estem parlant de Ferencváros, equipazo, campió d'Hongria, amb un nivell altíssim, amb grandíssimes jugadores. Ens costarà molt, però ens costarà encara més si nosaltres no estem al nivell. Per tant, principal preocupació, pujar el nostre nivell. I a partir d'aquí, doncs, lògicament, analitzar i mirar què podem fer per minimitzar les seves virtuts i explotar els seus defectes.
0: Avui a les 7 aquest

0: Demà, també a Malta, començarà la Final Four masculina amb un altre català, el Barcelonet, en aquest cas buscant el títol. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga el Movistar Inter en el segon partit de la semifinal de la Lliga per 5 gols a 6 i obté una plaça a la final i, de retruc, la classificació per a la màxima competició continental, que feia uns anys que no jugava. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
1: Pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final. Llevamos trabajando muy duro desde el 4 de agosto, no digo que los demás equipos no lo hayan hecho, pero nosotros jugamos con una presión añadida que no juegan muchos equipos. Y es que el Barça tiene que estar en Champions y creo que ese peso que nos hemos quitado hoy encima se va a reflejar en la final.
0: El Barça, que espera rival per aquesta final, que sortirà del duel entre el Pozo de Múrcia, segon a la Lliga regular per dret del Barça, i el Palma. L'avantatge de camp és per als murcians, que van guanyar també el primer partit. Avui es juga el segon partit a les 9 de la nit d'aquesta semifinal, en aquest cas a Mallorca, a la pista del Palma.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més

0: fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
1: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
0: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat, català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
5: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
3: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
6: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
3: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
6: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
7: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
3: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
6: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
3: En cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
6: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
3: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga Masculina. Joan Barberà.
8: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última Lliga d'Hockey sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
3: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros, o en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent, i de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer, i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva, o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: el so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui, des de primera hora, més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
0: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés a la Sagrada Família ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa Mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para mí esto es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada la família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
17: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
18: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
19: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del Papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats i ha estat només dos dies després que Callao 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
21: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
22: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
20: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
23: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
22: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
20: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Llau 14.
17: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
17: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
24: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
17: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
2: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat, assegurant que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
3: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
2: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
4: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes, volem respostes.
2: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
5: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
6: Crec que han sortit temes bastant assequibles. Sí. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
5: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
27: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
28: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
27: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una 80 de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
0: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
29: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
30: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
29: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
1: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Burón. Són declaracions a la xarxa.
7: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics i que Marc Montaner, que Mamadi ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està, però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
1: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
8: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
1: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
9: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
1: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Un lloc per escoltar Beethoven.
19: Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
19: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
19: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
12: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
13: Ràdio Arenys.

0: Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
3: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
1: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
4: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
1: Matant d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
4: Un home ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
5: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
4: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
1: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
4: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
1: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
6: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú, durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados. Estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices. No nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguir-lo, no?, en el sentit de espiritualment.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximament, Montserrat próximament, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa perquè les internes han rebut a Lleó XIV amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut en papamòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvé ha passat al matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el papamòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el papamòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El papamòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al Pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del Papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets, que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler encara. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Girona FM, Pau Villafanya.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector. Diumenge sense drama.
0: I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafanye.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació amb altres noms, com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
6: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
7: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec, el president de l'equip igualadí, és Manel Brun, avui protagonista a la xarxa.
8: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos, millor. guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits

0: Nosaltres arribem molt bé. A Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut, serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
1: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
2: Podem perdre els dos primers partits ja que ha passat l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
1: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, en guanyar la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
3: Te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
1: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Vas patir per amor.
7: Era tan bonic el vincle.
8: Després és com et tracta aquella persona.
7: Hi ha moments que m'han fet sentir
9: així. Passen el dia parlant.
7: No era culpa seva.
10: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el llunyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal a en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No m'ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No m'ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no?
1: 4 temporades,
2: no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada
2: temporada. Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Préstec Joan normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I, a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i, de fet, un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, com tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, sobretot que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no?, o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no?, sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no?, que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no?, que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no?, aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no?, i serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople.
0: Mm.
1: Que això va encantar als als germànics, no? Mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople.
0: Wow.
1: No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa, centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem. Però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan. No? Li dona una carta i li diu, tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí... Aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res. Un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a l'Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: sí.
1: Apareix al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues,
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: Mira, escolta, seria un mini programa premium d'aquests.
0: 18 minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: Ah, l'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Venint, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
0: brutal.
1: De comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. De però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets
1: molt
0: i...
1: Bé, però no li donis idees. Bueno. abans del separador deixaré una dada.
0: Deixo una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que o sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldà dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del Jurgan Jeliu Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu estaria de... molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves... Ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé per
1: però
0: què.
1: Però ho has anat en concret.
0: No, em va donar... Però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà, les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud, i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè la tria també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè Turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks, de tots aquests... Si pensem, no?, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No, no em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nasturians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nasturians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nasturians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nasturians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nasturians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nasturià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nasturianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nasturianisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nasturians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nasturià... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nasturians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nasturians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus... No ells, els seus rebes avis, no? van convertir-se a Roma. Van ser exposats a Roma. Van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, ah, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva
1: història. És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a ajuntar.
1: Ara començarem a ajuntar.
0: No?
1: Tot allò que hem parlat de què és l'estepa, què passa dins l'estepa i qui ocupa l'estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs,
0: vale.
1: No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria
0: sí,
1: seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liudashi.
0: I qui era Ye Liudashi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liudashi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liudashi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liudashi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? o de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt. No? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liudashi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics, configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els civells grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen,
0: no, són els
1: no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sí, com sigui, l'any 1137, no, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim, el món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui. Sí.
0: Va, perfecte.
1: No, no
0: ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no?, aquesta idea del Preste Joan, no?, una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no?, o una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no?, on s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no?, que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no?, la major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època, no la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a les dues de les grans ciutats que, si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no?, és a dir, per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí, de veritat, capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt bé, fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt això.
1: I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes. Demana

0: A Instagram, @centrejmxals. Institut JM Xals. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
2: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
1: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
2: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
3: Ràdio Arenys. La primera.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: Altres objectes interestel·lars. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar, sinó que procedeixen d'altres sistemes planetaris. Han creuat l'espai interestel·lar i han arribat fins a nosaltres. Avui en dia n'hem descobert tres. El primer, Oumuamua, el segon, Borisov, i el tercer es diu Atlan. Anem a veure el segon i el tercer. Borisov. El segon objecte interestel·lar, Borisov, va ser descobert el 30 d'agost del 2019 i va ser descobert per un astrònom aficionat. D'aquí ve el nom d'aquest objecte, un ucraïnès que es diu Gennady Borisov. A diferència d'Oumuamua, el primer que s'havia descobert, Borisov es comportava com un cometa típic. Se li va veure una mena d'atmosfera, una coma, que es diu, i una cua al darrere seu, i estava compost principalment per gel i pols. Va passar per la distància més a prop del Sol el 8 de desembre d'aquell any. Es va acostar a una distància de 300 milions de quilòmetres de la Terra, va passar molt lluny, i se'n va anar. Estudiant la llum d'aquest objecte, es va analitzar la seva composició química i es va descobrir de què estava format. Allà tenia aigua, tenia monòxid de carboni, tenia cianur d'hidrogen i altres compostos volàtils, gasos típics dels cometes. El que sí que es va veure que la proporció de monòxid de carboni era molt alta, entre 9 i 26 vegades més que en el cas dels cometes del sistema solar. Això indica que els processos de formació planetària poden ser bastant universals a tota la galàxia, tot i que hi ha variacions locals. També s'hi va detectar partícules de pols bastant grans, una mica més grans que els que veiem per aquí en el sistema solar. I això suggereix que aquest cometa era molt actiu i va començar a evaporar-se intensament tan bon punt va entrar al sistema solar. La seva mida, la mida d'aquest objecte, és entre mig quilòmetre i un quilòmetre de diàmetre. I el tercer objecte interestel·lar descobert fins ara es diu Atlas. Es va descobrir fa molt poc, l'1 de juliol del 2025, aquest estiu, i es va descobrir en un telescopi que es diu Atlas, i per això li han posat aquest nom, un telescopi que està a Xile. Es va descobrir quan estava entrant en el sistema solar i encara avui en dia està entrant. Passarà per la mínima distància al Sol a finals d'aquest any i després començarà a marxar. Per tant, aquests dies, aquests mesos, tenim l'oportunitat d'estudiar amb molt detall un d'aquests objectes interestel·lars que són poc freqüents i molt desconeguts. Aquest objecte també és un cometa. No és un asteroide, sinó que és un cometa. Li veiem una coma, com una atmosfera, i una cua que cada cop és més gran. I quin és el futur de l'estudi d'aquests objectes? Doncs diverses agències espacials ja treballen en missions per interceptar, per acostar-se a aquests objectes i estudiar-los de molt a prop. Una d'aquestes iniciatives és el projecte Comet Interceptor de l'Agència Espacial Europea, que podria adaptar-se per estudiar un objecte interestel·lar si es descobreix amb una mica de temps.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans, el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians, UAS, Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
7: Hoy El continuo.

0: Continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
1: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans a les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
2: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga Masculina. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'Hockey Patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.

0: Tant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 10 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de Posidònia i de la seva replantació. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable. Passejarem en bicicleta per la costa de Vilanova. Anirem a festa de festa a Calella. Sabrem exactament què han preparat per aquests dies. I acabarem el programa d'avui posant-nos còmodes, roba còmoda, per formar part de la plantada del Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bé. I què bé s'estava aquest matí a la platja. Digue-ho, digue-ho, confessa-ho, confessa-ho.
1: Sí, sí, estava una mica tapadot i...
2: Però després ha marxat tot, eh?
1: Sí, després el dia s'ha...
2: Sí, s'ha aixecat, diguem-ho així, sí. Perquè estava mig adormit tot el matí.
1: I res, i la temperatura de l'aigua bé, moltíssima gent avui a la platja a les 7 del matí.
2: Què ha passat? És veritat.
1: Semblava la Rambla de Tarragona de gent allí a les 7 del matí a la platja, però...
2: No, no, has d'anar a aparcar a les 5 per poder arribar a la platja a les 7. Perquè si no, potser no trobes aparcament.
1: Una
2: ja us
1: cosa
2: aviso,
1: increïble, però ja està, res més.
2: Boníssim, boníssim. Això sí, recomanable, qualsevol platja... per poder fer esport i aquestes coses, no? Ja que estem, no només per passejar...
1: No, sí, clar.
2: No?
1: Sí, sí.
2: I cuideu-la, sisplau.
1: Cuideu-les,
2: cuideu-les,
1: sí.
2: Cuideu-les.
1: Cuideu-les. De fet, al fons, a la punta de la platja Rabassada,
2: sí?
1: Mirant la platja al costat dret, on ja comencen a haver-hi roques, allí, hi ha una brutícia de tovalloletes.
2: Què dius?
1: Increïble. Sí, sí, no, jo
2: però
1: no sé d'on surt això.
2: Però al fons?
1: Floten, però es veu.
2: Què dius? Al fons, això s'ha d'avisar.
1: Mar endins. Sí.
2: Però estava pensant que ahir comentàveu lo del tauró blau o el tauró blanc, ara no me'n recordo.
1: Tauró blanc i dilluns ho vam comentar.
2: Sí, doncs
1: que
2: imagina...
1: hi ha hagut un tauró, s'ha avistat un tauró blanc, per qui no ho sàpiga, a les costes mediterrànies a Itàlia.
2: Doncs imagina't com deu estar l'Atlàntic. Ah, ho deixo. M'entens, no?
1: Hi ha diferents motius, ja ho vam comentar. Hi ha una entrevista, si voleu recuperar-la, la teniu a dilluns, però hi ha diferents motius. Vinga, okay, va, okay. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, aquí de dimecres... Aquí baix, almenys, fa un vent, una brisa, s'està, la veritat, molt bé. La calor no es nota, perquè el córrer és aire, estem molt bé.
1: Home, la calor apreta, Vull dir, hi ha airet, però apreta. Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs prop de bé. Avui fa un dia també una mica tapadot amb tramuntaneta i aquestes coses, però és agradable, eh? És el quic-cac aquells de l'estiu. Ja tindrem temps i estona per passar la caloreta. I això que dèieu de les tovalloletes aquestes i por ahí, això... Però tot arreu hi ha el mateix. Ahir la meva companya Ona també donava una notícia de no sé si era Sant Feliu de Guíxols.
1: Sí, precisament,
4: tenen...
1: sí. Tens raó.
4: El mateix problema amb les tovalloletes. Els pescadors de Badalona, que han posat alguna imatge d'allà del pont del petroli o de més cap allà, de com està el fons de les plages de Badalona, allò és... no sé, tu, no es pot acabar amb això d'una santa vegada i cuidar entre tots una miqueta més al mar, que no costa res, que no costa ni un pijo.
1: Sí. Sí, jo, sí, aquí a Tarragona jo crec que tan heavy com enguany mai ho havíem vist, o almenys jo no ho recordo, no en soc conscient, però sí, sí, a veure si ho cuidem tot una miqueta més. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Bé, primer de tot, el temps aquí a Vilanova també hem començat tapadets, però ara mateix s'ha de dir que fa un dia que és fantàstic. Sol, cel blau, temperatura... caloreta, però de la que es pot aguantar, o sigui que tot molt bé, aquí no ens hem de queixar, i de moment tampoc ens hem de queixar del tema de tovalloletes a la platja al nivell que esteu dient vosaltres. De moment estem tenint sort, tot i que algú em fa pensar que en algun moment de l'estiu em sembla que arribarem també al mateix estat, perquè està la cosa que pinta bastant malament amb tot aquest tema.
1: Veurem a veure què passa, i anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda. Bé, aquí ens ha plogut, aquest matí. Aquí ha fet un xàfec, un ruixadet, no sé quina hora eren, per les 10, les 11, Déu-n'hi-do. Ha plogut una miqueta, sí, ha fet un ruixadet. I ara no, ara està mig, allò que, bueno, ni fa sol ni està núvol, està allò tapadot. I això de les tovalloguetes, sí, és un problema. És un problema, és tan fàcil com no llançar-les al vàter. És que allà no es poden llançar al vàter, i molta gent és el que fa. Després o van a les depuradores o van directament al mar. És un problema gros que té solució, no tirar-les al vàter, però no, i això sembla que costa d'entendre.
1: Sí, veurem a veure si, què passa, com avança l'estiu, però a veure si la gent agafa una miqueta de conscienciació amb això i ho cuidem tot plegat, com dèiem al principi. Vinga, va, deixem el tema aquí, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que la marca de garantia Gamba de Palamós ja compta amb 140 empreses adherides. Sergi.
2: Doncs sí, aquest segell de garantia va arrencar fa 30 anys i des d'aleshores cap a 140 firmes entre restaurants, distribuïdors, peixateries i empreses transformadores s'han certificat. Per aconseguir-ho, les empreses passen per un procés d'auditoria, fan uns tràmits administratius i paguen una quota, tot perquè el client final tingui la certesa absoluta que consumeix gamba de Palamós tractada amb els protocols de qualitat més alts en totes les seves talles. Escoltem com ens ho explica Sílvia Romero, que és la cap de l'àrea de promoció econòmica i turística de l'Ajuntament de Palamós, en declaracions a Ràdio Palamós.
3: Anem creixent amb la banda dels restaurants, afortunadament. Pescadors els tenim tots certificats, les peixateries del mercat de Palamós estan totes certificades, distribuïdors, molts dels que compren a la llotja ja estan certificats, perquè tenim una feina que és més limitada, és a dir, són els operadors que són, i anem creixent per la banda del restaurant, perquè el restaurant cada vegada, i és veritat perquè el client també ho demana, vol més producte certificat, vol més producte que acrediti la seva traçabilitat, el seu origen, i afortunadament Palamós té una gamba que ho acredita, que acredita la traçabilitat, que acredita l'origen i que acredita el valor, diguéssim, i per tant cada vegada són més els restaurants que hi aposten.
2: Aquesta marca de garantia de gamba de Palamós té com a objecte diferenciar, promoure i protegir a través del pla de control correcte complint els requisits que afecten a les fases d'explotació, captura, primera venda a la llotja de Palamós, comercialització, manipulació i venda del producte. Un altre dels instruments per promocionar la gamba de Palamós, en aquest cas el dels restaurants, és el menú de la gamba, que aquest any, com hem informat ja aquí a la Randa Mar, hi participen 11 establiments de Palamós, però també algun de fora. La promoció, aneu per atenció, perquè s'acaba aquest mateix dissabte, que coincideix precisament amb la celebració de la Fira de la Gamba.
1: L'Estartit prepara 3 activitats d'estiu per divulgar la Reserva Marina de les Illes Medes.
2: Doncs sí, l'Espai Medes de l'Estartit ha presentat aquestes 3 propostes per aprofundir en els valors naturals i la història de l'espai protegit de les Medes. La proposta s'impulsa des del Parc Natural de les Illes Medes, Montgrí i Baix Ter, i proposa 3 activitats pel públic familiar que es programaran entre juliol i agost d'aquest estiu. Són 3 visites guiades. La primera, l'exposició Un viatge al fons del mar, amb l'acompanyament de guies del parc. Això està a l'Espai Medes, i aquestes visites es faran els dissabtes i diumenges. Permetran aprofundir en el coneixement de la reserva natural. La segona proposta està encarada cap a un públic més infantil i porta el nom A les Medes hi ha un tresor, una visita en format de gincama per la mateixa exposició i amb participació dels capgrossos de l'Estartit. El programa es completa amb la visita teatralitzada a l'Estartit quan es fa de nit, estrenada amb èxit l'any passat i que es torna a repetir enguany.
1: Baixem cap al delta de l'Ebre. Deltebre torna aquest cap de setmana a mirar els seus orígens amb la celebració de la Festa de la Plantada, una cita que vol posar en valor la identitat del municipi i fer viure en primera persona el procés de l'arròs cel.
4: Sí, Marina, la jornada central serà este diumenge 14 de juny a la finca de Bombita, amb activitats per a tots els públics i un ampli ventall de propostes culturals, gastronòmiques i tradicionals. La regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre, Lola Casanova, ha destacat que la festa permet conèixer d'on surt l'arròs i tot el seu procés i reforça el vincle amb la terra, la natura i el patrimoni immaterial del municipi.
5: Bueno, esta celebració el que representa és una manera de que coneguéssim les nostres arrels, la nostra identitat, i també poséssim forma i contingut en aquelles històries que moltes vegades ja molts han contat des de minuts i que ho pogués veure i viure-ho en primera persona.
4: El programa arrenca este divendres amb activitats adreçades a l'alumnat de 5è dels centres educatius de Deltebre, que coneixerà des de prop diferents experiències vinculades a la festa.
5: L'alumnat de 5è dels centres educatius de Deltebre venen i els expliquen de primera mà, doncs els fan un tastet de cada una de les experiències per a que ho visquen i ho coneguen bueno, des de minuts d'on surt i puguen estar com més atents. A més, en ells els preparem també una projecció perquè també ho veguen en imatges, que també els ajuda molt, i els ho expliquen diferents portaveus, diguéssim, de cada una de les activitats, i també ells mateixos després poden fer diferents activitats, esmorzen allí i van també a veure tot l'entorn tan preciós que tenim aquí a Bombita.
4: Diumenge, el gran dia començarà a les 10:30 del matí amb sortides guiades en bicicleta i també amb rutes en carretes adaptades, pensades perquè hi puga participar gent amb mobilitat reduïda. També hi haurà passejades en barca de perxà, una de les propostes més autèntiques de la jornada.
5: Feren sortides guiades en bicicleta, que ja comencen les primeres a les 10:30 per a la gent que no vulgui massa solet. Llavors és molt, molt bonic perquè des de les primeres sortides pues, se veuen normalment molts animals al que és la llacuna del Canal Vell, que és un lloc que normalment no es pot accedir, i llavors hi ha sortides en carros no tradicionals, sinó en carretes, diguéssim, per a poder carregar més persones amb problemes de mobilitat, i la resta pues, poden fer l'excursió en bicicleta. Són guiades en guies especialistes del parc, i llavors també hi ha passejades en barques de perxà, que també bueno, és una experiència, per qui no l'ha viscut, molt, molt xula i molt autèntica.
4: Al llarg del dia, els assistents podran gaudir de la plantada de l'arròs, actuacions de la rondalla, música de sardanes i jotes, tastos gastronòmics, volíem dir, paradetes d'artesania, un sainet del Delta Teatre i la lluita al bac, una de les expressions més singulars de la cultura local. La festa, pensada per a públic familiar i oberta també a visitants de fora, se celebrarà en un entorn molt especial com és Bombita, un entorn natural privilegiat que, segons la regidora, dona un valor afegit a l'experiència.
1: Aturada a les costes del Garraf. Avui s'ha posat en marxa a Vilanova i la Geltrú la campanya de prevenció i control dels mosquits, coincidint amb l'activació aquest mes dels protocols de vigilància i control d'arbovirosis, impulsat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Carla.
0: Sí, Vilanova ha iniciat per la Rambla principal, la Rambla de la Pau, i els carrers del centre les accions de prevenció i control dels mosquits d'aquest estiu. L'actuació consisteix a introduir un producte natural que no té riscos per a les persones als embornals del clavegueram, on s'hi acumula aigua i on és fàcil que hi hagi la presència de larves de mosquits. Ho explica Mercè Jaques, tècnica de Salut Pública de Vilanova.
6: Ja ha començat l'etapa doncs, d'actuació contra els mosquits. Abans era molt contra el mosquit tigre, ara ja parlem de mosquits en general. L'actuació que es fa als embornals sí que és pel mosquit tigre, perquè tant el mosquit comú, que ja teníem de fa temps, com el tigre, són vectors per transmetre malalties. I llavors el que interessa és eliminar aquests vectors el més aviat possible. Per tant, si actuem ara, que estan encara molts en fase de larva, doncs aquests ja no seran mosquits adults i hi haurà menys població de mosquits adults.
0: L'actuació iniciada avui, que s'allargarà uns dies a la ciutat, forma part del Pla Municipal de Prevenció i Control de Mosquits i està coordinada amb les directrius de les autoritats sanitàries. S'actua a l'espai públic i l'objectiu és arribar a diferents punts de la ciutat, però també es demana la col·laboració ciutadana per reduir la proliferació de mosquits, especialment el mosquit tigre, que acostuma a criar en petits recipients amb aigua acumulada, també en espais privats.
6: Un plat sota un test, una petita decoració que estigui a l'exterior, que també s'hi acumuli aigua, amb la quantitat que cap en un didal, o fins i tot en la closca d'un cargol, s'ha vist que hi poden haver un cargol mort que queda a la natura, en la closca l'aigua que hi ha allà és suficient perquè es desenvolupin les larves del mosquit. Llavors, bueno, doncs comencem temporada i per això quan comença la temporada diem, sembla que no n'hi ha tants de mosquits, i quan arriba el setembre n'hi ha moltíssims perquè és exponencial el creixement. Llavors s'ha d'atacar tots els flancs.
0: Es recomana, doncs, per exemple, evitar acumulacions d'aigua en espais exteriors, mantenir nets els desguassos i tapar dipòsits i contenidors d'aigua.
1: L'atur ha baixat a tots els municipis del Garraf el mes de maig. Són les darreres dades que ha fet públic l'Observatori de Treball de la Generalitat.
0: A les portes de l'estiu es constata una major contractació que es tradueix en menys persones aturades registrades al Servei d'Ocupació de Catalunya respecte al mes d'abril. Ara són 6.860 les persones sense feina a la comarca, 122 persones menys que a l'abril. La davallada d'aturats és general a tots els municipis. A Vilanova, l'atur ha baixat en 30 persones aquest mes de maig i són ara 3.263 les persones sense feina a tancament del mes de maig. A Sant Pere de Ribes són 1.445, 39 persones menys a la recerca de feina, i a Sitges també baixa la xifra de persones desocupades. Al maig en són 933, 23 persones menys que a l'abril. Cubelles registra 768 aturats al mes de maig, 15 menys que a l'abril. També baixa Canyelles, que registra 253 aturats, i Olivella, 198. Ara fa just un any, al maig de 2025, es tancava amb un total de 7.111 persones sense feina aquí al Garraf. En un any, l'atur ha baixat de la comarca pràcticament en 250 persones. Dades positives, doncs, també pel que fa a l'atur intercomarcal.
1: Anem ara fins les costes del Maresme. L'Ajuntament de Palafolls ha completat la fase principal de les obres de restauració i consolidació del castell gràcies a una inversió de 2,99 milions d'euros finançada a través dels fons europeus Next Generation. Es tracta de la inversió més important executada fins ara a la fortalesa i marca un pas decisiu cap a la seva reobertura al públic, Oriol.
7: Doncs sí, efectivament, Marina, la calor i el bon temps han accelerat la temporada de platges. Al maig ja es va poder veure el Cavalló amb una bona ocupació i el primer cap de setmana de juny no ha estat una excepció. Aparcament i guinguetes plenes, tot i que encara està lluny de les imatges de col·lapse i cotxes que s'han vist els darrers anys, el juliol i l'agost, aquests dies ja es deixa entreveure el bullici que vindrà. Una situació que, tot i ser previsible, no es pot regular perquè la competència de l'espai no és de l'Ajuntament d'Arenys, sinó que és de costes de l'Estat. L'alcalde arenyenc, Estanis Forz, avisa que l'única solució viable és cobrar un peatge d'import mínim per frenar l'arribada de cotxes de fora. Així ho ha dit al programa El Dominical de Ràdio Arenys aquest cap de setmana.
8: L'eina bona seria que ens permetessin fer pagar un peatge o fer pagar ni que fos un euro. Per així ens faria, perquè això és un efecte crida. No hi ha cap platja entre Barcelona i la Jonquera que sigui... Més aviat és que ja no hi ha platja que s'hi pugui aparcar. Per tant, nosaltres som una rara avis, és veritat. Hem sabut, doncs, entre tots, doncs, fer doncs, que ens deixessin aparcar, i entenem que és una platja que no és urbana, que és interurbana, perquè, i que, per tant, la solució és aquesta. La solució seria doncs, que ens permetessin doncs, fer un pagament com s'havia fet antigament.
7: Una idea que ara mateix és inviable, ja que la voluntat del govern espanyol és tallar el trànsit definitiu a l'espai, com ha fet en altres platges del Maresme. Per altra banda, hi ha l'accés pel Rial de la Serp, que té una neteja pendent perquè pugui ser apte per la circulació.
8: Ja hem netejat aquest cap de setmana, però tenim una actuació prevista que crec que la farem ja aquesta setmana, que fa molts mesos que l'estem demanant, que és una empresa que obre, no tan sols has d'obrir el pas, sinó que has d'obrir el pas fins a la platja.
9: Si perquè l'aigua desguassi.
8: No desguassa, la sorra, però potser un metre, dos metres per sobre. I a partir d'aquí tindríem que fer. Ara, caminant sí que hi pots passar-hi, però la part de dalt amb el cotxe no hi pots passar, i en part ja davant de Can Guri hi ha com un esglaó, que jo, si és que algú és de nit i no se'n dona compte, t'ho trenca. Per tant, això ho tindríem, perquè això seria una molt bona solució per poder-ho treure. Yeah.
7: En paral·lel, el consistori assegura que la policia local estarà disponible per ajudar a la regularització del trànsit en l'accés des de la Nacional 2, una tasca que assumiran sols, perquè Mossos d'Esquadra no ho considera una prioritat, tenint en compte la realitat total del trànsit els caps de setmana a la costa catalana.
1: Nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Passeig de les Palmeres de Tarragona acollirà la primera edició de les jornades gastronòmiques Foc i Fogons, una experiència que combinarà restauració, focs artificials i música en directe. La proposta, que impulsa l'Associació de Comerciants Viater i l'Ajuntament de Tarragona, es durà a terme durant 5 nits, entre el 30 de juny i el 4 de juliol. La cita coincideix amb el concurs internacional de focs artificials i es recupera el que eren els sopars a la fresca al Passeig de les Palmeres. Entre les 6 de la tarda i la 1 de la mitjanit, 7 establiments oferiran els seus productes a un preu de 6 euros la tapa i 12 euros al plat. volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
10: Bona tarda. Una situació dominada encara per aquests vents que seran força variables en direcció. De moment, al nord de la Costa Brava continuarà el vent de gregal i també de tramuntana. Hi ha força corrent de gregal en aquesta zona de Girona, especialment mar endins. Per tant, compta amb aquesta mar de fons que tenim. I, de fet, la mar de vent que continuarà sent de maró en general. Per tant, onades de 1,5 metres, 2 metres en alguns moments. La costa barcelonina quedarà a recer d'aquesta tramuntana i tindrem vents de refrontall, per tant, una mica de regolf del sud-est. I a la costa daurada, del vent de mestral que teníem aquest matí, passarem també a vent de xaloc aquesta tarda, amb marejol, maró, si de cas. Els núvols també s'han d'anar trencant. Pel que fa al dijous, una situació molt semblant a la d'avui. Començarem al matí amb una miqueta de mestralet a la Costa Daurada, també tramuntant a la Costa Brava Nord, vent de sud a la costa barcelonina. Durant la tarda gairebé a tot arreu, el vent s'anirà imposant de migjorn, en general amb marejol. N'estem pendents a la xarxa.
1: I del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araqué. Molt bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix, els principals accessos a Barcelona sí que destaquem alguns trams de circulació intensa a l'autovia 2 a l'altura de Cornellà, tal com observem per càmeres en sentit Barcelona, i també de la zona del Vallès a la C58 entre Montcada, Reixac i el nus de la Trinitat, i també laterals de l'autopista P7 a la B30 entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa a les rondes de Barcelona, aturades també la ronda de dalt a l'altura d'Horta en sentit Trinitat i a la Potrera Santa Coloma de Gramenet per càmeres, també observem un quilòmetre d'aturades en sentit al nus de la Trinitat. De moment, això és tot. Bona tarda.

Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Randa.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Volem començar parlant al programa d'avui d'un projecte de recuperació de Posidònia, i no ho fan futurs, ho fan futurs professionals, alumnes de l'Institut d'Horticultura de Reus. El projecte està destinat a la platja Cabet de Cambrils, i per entendre-ho una miqueta millor en parlem amb una de les professionals de l'Institut, amb una de les seves professores, la Sílvia Gràcia. Molt bona tarda, Sílvia.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Anem a pams. Primer de tot, com sorgeix aquest projecte?
2: Bé, aquest projecte sorgeix primer perquè en el món hi ha d'haver gent amb iniciativa o gent una mica friqui, però bé, jo feia molt de temps que buscava aquest projecte o tenia la idea d'intentar fer alguna cosa pel medi marí, no? I va sortir la iniciativa des de l'Ajuntament de Cambrils de poder fer un projecte precisament per això, no? Per a la repoblació de la Posidònia de la platja del Cabet, doncs que està una mica deteriorada.
1: Això t'anava a preguntar, en quin estat està actualment aquesta platja Cabet? A més, sé que tu hi vas bastant per allí.
2: Sí, és una platja que, la veritat, que els que som usuaris li diem Caribet, perquè tenim una... hi ha una... l'ecosistema d'allí de la Posidònia, a les praderies de Posidònia, és molt ric. Ara mateix, per exemple, estem veient sípies, pops, comencen a arribar els llobarros, bé. Infinitat d'espècies.
1: Llavors, l'Ajuntament de Cambrils va treure un projecte per repoblar aquesta zona de la platja i vosaltres vau decidir recollir la proposta, no?
2: Sí. L'Ajuntament de Cambrils fa la proposta a l'associació Cabe Cabet, del qual jo també formo part. I cosetes de la vida, doncs, que estic també com a cap de seminari a l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus. I llavors vam fer... Bé, vam entrar a Macera, vam parlar de com podíem tirar endavant això. Primer vam demanar... Ens vam reunir amb el director de l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus i vam veure com podíem fer la proposta de tot el tema per a fer el projecte. Clar, la Posidònia és una planta endèmica i protegida del Mediterrani, amb la qual cosa no podem agafar res d'ella. Per tant, primer, bueno, ens vam haver d'assessorar. Ens vam haver d'assessorar amb professionals que ja havien fet aquest tipus de replantació a les Illes Balears, amb el doctor David Celdran i amb Elisenda Oliver. Els vam convidar a l'institut, ens vam fer xerrades per tot l'alumnat.
1: De fet, la temporada passada vam parlar amb ells per aquest projecte que tenien de replantació de Posidònia.
2: Molt bé, sí, va ser un projecte que liderava IMEDEA.
1: Sí, exactament.
2: Amb el CSIC, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. I llavors, quan tu arribes a l'institut, perquè clar, és un cicle d'horticultura, vull dir, estan acostumats a plantar, perquè m'entengueu, tomaqueres, enciams, quan tu arribes a l'institut i dius, i si plantem Posidònia, quina va ser la reacció?
2: Clar, va ser la reacció de dir, a veure, Sílvia, per favor. Bueno, la cosa és que a dintre d'horticultura i jardineria també tenim el cicle superior d'educació i control mediambiental, que llavors aquí és on l'alumnat ha vist una oportunitat de futur, al final, no? Llavors, bueno, el que és l'equip docent ho veu amb molt bons ulls de tirar endavant aquest projecte, i ja et dic, assessorats doncs, amb els doctors, amb xerrades, amb videoconferències, i al final doncs, hem tirat el projecte endavant. Com l'hem tirat endavant? Doncs primer hem de demanar permisos a la Generalitat, perquè com és una planta protegida, el que necessitem és... perquè això és pioner, hem agafat, en lloc de fer el que es fa normalment aquí a la Costa Brava i tal, que el que fan és agafar els esqueixos de Posidònia, nosaltres el que estem fent és mitjançant la seva llavor. Això és bastant difícil, però genèticament és molt millor.
1: I d'on traieu les llavors?
2: Exacte, d'on traieu les llavors. Això és la cosa difícil. No podem agafar les llavors de la planta, a banda no es veuen perquè són de color verd, igual que la Posidònia, i llavors no es veuen. El que hem d'esperar és que hi hagi un temporal i durant 4 setmanes, que és quan la planta allibera aquella llavor, és quan nosaltres la podem recol·lectar, però a on? A la platja. Arriba a la vora de la platja. Sempre, o sigui, quan hi hagi un temporal.
1: Arran de platja, per entendre.
2: Arran de platja, però que la pot agafar qualsevol? No, has de tenir un permís de la Generalitat. I no te'l donen, així com així. Llavors has de demanar, has d'ensenyar el projecte, etc. La cosa és que ens van donar el permís i vam poder recol·lectar en total de la platja del Cabet, doncs 60 llavors.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: I com veu aprendre a distingir aquesta llavor? Perquè entenc que els alumnes poca idea o pocs coneixements devien tenir i que no és una llavor que estàs acostumat a veure o que tens familiaritzada.
2: Exacte. Aquesta llavor té una forma d'oliva, oliva verda. De fet, es diu oliva de mar. És una llavor que té una curassa esponjosa que quan s'obre és on hi ha el pinyol. I aquest pinyol, que és de color verd, és el que a partir d'allí sortirà la primera plàntula. O sigui, sortirà la plàntula.
1: Uh-huh. I ens hem d'imaginar, després d'un temporal, els alumnes anant a la platja.
2: Sí. Així ha sigut. Així ha sigut. Hi ha registre fotogràfic, de tot. Sí, ha sigut així.
1: Sí. Enguany ho he tingut relativament fàcil perquè hi ha hagut alguns temporals.
2: Durant l'època que tocava, que era ara, era fa un mes o així, va resultar que hi havia un anticicló i no hi havia manera. I llavors no hem recol·lectat tantes com haguéssim volgut. Però vaja, per començar, perquè això és una prova pilot, això ja et dic, que no es fa, ni menys amb alumnat, jo crec que és un èxit. A més, ens estan creixent, estan sortint sanes, ja portem un mes i mig que les tenim en peixeres sota control, paràmetres físico-químics.
1: Ara parlarem d'això, però, clar, com bé dius, no és fàcil d'organitzar tot això, perquè depens d'un temporal, depens d'uns permisos, i no pots dir, doncs el dia 24 de març anirem a buscar llavors. Com ho heu fet per poder organitzar tot això?
2: Clar, miràvem aplicacions que hi ha per veure l'estat de la mar, veure si hi havia llevantades, i anàvem, clar, i a més només podíem recol·lectar a la platja del Cabet, no podíem sortir d'allí. Llavors, doncs bé, com que hi ha alumnat que va de matí i alumnat que va de tarda, doncs anàvem a torns una miqueta. Llavors jo els avisava, avui és bon dia, vinga, si podem, hi anem, no? I llavors hi havia dos o tres responsables que hi anaven.
1: Uh-huh. I un cop veu aconseguir aquestes llavors, quines són les passes que veu seguir o que veu haver de seguir per poder plantar aquesta posidònia? Perquè entenc que no es planta a un hort com faríem habitualment, plantant qualsevol altra cosa.
2: Clar, tu normalment en un hort, com dius tu agafes la llavor i la soterres, no? Aquesta no, aquesta llavor precisament no la pots soterrar perquè és de color verd i fa la fotosíntesi. Necessita que no la soterris i amb llum ha d'anar una peixera amb una llum adient perquè ella pugui fer la fotosíntesi, i a partir d'aquí, dins de la llavor ja té els seus nutrients i comença a germinar. La veritat que és molt bonic, perquè germina i també rela. Uh-huh. És molt bonic, sí.
1: I tot això en peixeres, amb aigua de mar?
2: Tot això en peixeres, aigua de mar que prèviament li hem fet un autoclau per eliminar qualsevol tipus de microorganismes que puguin fer malbé la planta al final. No? Les llavors han sigut seleccionades perquè les que vèiem, clar, arribaven llavors. A vegades les llavors aquestes que ens arribaven doncs no havien estat emmagatzemades en les condicions adients perquè ha d'estar per sota de 18 graus. Llavors les seleccionaven amb l'alumnat. Bueno, sí, una feina darrere que... Sí.
1: Uh-huh. I ara ho teniu plantat?
2: Ara, de moment, estan a la peixera, anant creixent.
1: 60...
2: Han mort unes quantes. Aquestes hi ha unes quantes que no han sobreviscut. Les hem extret, precisament perquè no agafin... Les altres no emmalalteixin. Les hem extret, hem tenit tot un registre, controlem el pH, controlem la salinitat, la temperatura, amoni i altres paràmetres. Llavors, això, fem un registre diari, fem una fotografia diària, i sí, al final devem tenir unes 40 i pico. Ara hem demanat els permisos per portar-les una altra vegada al mar.
1: Ara anirem aquí.
2: Vale.
1: Però abans, llavors, clar, aquesta aigua de mar també ho veu haver d'agafar de la mateixa platja.
2: Sí, la mateixa platja m'ha agafat, tot igual.
1: I no s'ha de canviar ni res, no? Entenc.
2: No, simplement controlar la sal. Perquè si augmenta de sal, és a dir, si en aquella peixera s'evapora l'aigua, al final es farà més salina i acabarà morint la planta. Llavors, s'ha d'anar controlant. Llavors, quan veiem que la salinitat augmenta, afegim una mica d'aigua destil·lada. I així anem anant regulant.
1: D'acord. I heu de tenir llum totes les hores del dia?
2: Sí, el que hem fet és un simulacre de la llum que tindria ara la planta, no? Aproximadament unes 12 hores. I tenim les llums connectades, doncs... Fem un dia i nit.
1: Per arribar fins aquí... com heu hagut de formar a tots aquests alumnes?
2: Clar, això és molt interessant, perquè ells primer, clar, és el que deies, no? És, ostres, és, estàs en un institut doncs, de forestal, de, no? El mar no es treballa. Llavors, clar, van començar a treballar la cartografia, però en medi marí, és a dir, la batimetria, i veure en quins llocs hi ha Posidònia, Cimodocea, etcètera, etcètera. Això seria una part. Després l'ecosistema, tot l'ecosistema que acompanya la Posidònia, tot el tracte mediambiental que li pot fer l'alumne pedagògicament. La veritat que hem fet un bon treball darrere.
1: I van venir professionals també, entenc, del tema, perquè exacte. Suposo que vosaltres ara ho domineu, però fins al moment tant no ho devíeu dominar.
2: No, fins al moment no ho dominàvem. De fet, estic una mica en xoc de l'èxit que estem obtenint. O sigui que ens està sortint bé. Mm-hmm. Perquè...
1: I la reacció dels alumnes? Vull dir, els alumnes, els hi ha agradat la iniciativa?
2: Els alumnes estan molt contents. De fet, estic en contacte amb ells perquè ells ara ja han acabat, ara estan fent els exàmens finals i això, i estem en contacte amb ells perquè si hi ha el moment d'anar a repoblar, no, poder fer una miqueta de... O sigui, vagin ells també. Està tot una mica connectat.
1: De fet, he tafanejat abans de tot això i he vist una foto que els alumnes a la platja Cabet i a Mar hi van entrar.
2: Sí, a veure, tot això comença... És que, clar, això comença fa igual 5 anys endarrere, quan jo estava a l'ESO.
1: Imagina.
2: A l'ESO. Jo així pensant, no? Ostres, si es repobla el bosc, perquè no podem fer la Posidònia? I anant investigant, al final, doncs mira, els astres, no sé, es van alinear i hem arribat aquí, no? Nosaltres vam començar a fer una excursió que es fa sempre cada any, com a dinàmica de grup, i vam pensar, home, ells que són d'educació i control ambiental, per què no anem a la platja del Cabet, que és un bon lloc per conèixer, no? I vam anar, clar, ells van al·lucinar, perquè, clar, estrelles de mar, pops, eriçons, pepinos de mar, cogombres de mar, perdoneu.
1: No passa res. Hi ha molta biodiversitat a la platja del Cabet.
2: I llavors, clar, van al·lucinar i van dir, bueno, doncs aquí teniu un ventall gran, no?, de futur per vosaltres. I llavors va esdevenir... van contactar amb nosaltres l'Ajuntament i tot va anar... És que ha anat com a rodat.
1: Mm-hmm. I ara ho deies, la planta ha germinat, la planta ha crescut i esteu demanant permisos per poder replantar-la.
2: Exacte. On es fa això? Val, anirem igualment al Patx del Cabet. La planta s'ha d'ancorar d'alguna manera perquè amb les corrents no marxi. On ho fas? Ho fas normalment en una zona que ha estat degradada, una zona que s'anomena mata morta. És com una mena de roca, i allí és on anirien.
1: Sí, ens han imaginat com passant una terra, roca. Com si hi hagués un bosc i hi hagués una zona...
2: Sí, una clariana.
1: Exacte.
2: O sigui, la idea és que entre Posidònia i Posidònia puguis tornar a formar tota una continuïtat. Aquesta seria la idea. I com ho fas? Doncs igual que es faria en un bosc, amb un mar de plantació, amb veure quantes plàntules de Posidònia poses per metre quadrat, i després d'això és fer el control i avaluació, o sigui, fer un seguiment del que passa. No sé, allò segueix, tira endavant, mora, o què passa? Mm-hmm. Començar.
1: I això, més o menys, quan ho podríeu fer? O sigui, hi ha una època per poder replantar la Posidònia? Hi ha una època que sigui més adient que una altra?
2: Hem de mirar, sobretot, que el mar estigui calmat, que normalment és ara, no?, amb anticiclons, no?, que el mar està més tranquil. Seria tota l'època d'estiu, setembre, octubre, no?, que és quan tenim la mar més calmada. Pensa que la Posidònia, quan ella surt, o sigui, la llavor, quan cau, no?, quan s'obre aquesta capa que porta, aquesta protecció que porta, i s'obre i cau per gravetat al mar, ella, si troba un lloc adient, arrela i tira endavant sola. Llavors nosaltres, bueno, el que farem és ajudar-la i a veure si ens en sortim.
1: De fet, hi ha experiències, ara parlàvem de Mallorca, Mallorca és un bon exemple d'això, sí. Hi ha experiències que han tingut bons resultats a l'hora replantar Posidònia.
2: Sí, de fet, ara, tant a Mallorca, les Illes Balears, com a... Ara, avui llegia una notícia que es destinaran, va semblar que he llegit 3.000 euros a la Costa Brava, per a fer replantació de Posidònia, però no ho fan amb llavor, ho faran amb esqueixos, que és molt més fàcil. Uh-huh.
1: La idea és, si tot funciona d'aquest projecte, poder-lo anar repetint?
2: Jo crec que sí. Sí, la idea, ja tenim tot el material, per tant. Jo crec que sí, és una... És una... És un... Pedagògicament, jo crec que és bo per l'alumnat. Al final...
1: I amb l'Ajuntament de Cambrils, que és qui va fer la proposta, heu tingut contacte a partir d'aquí?
2: Bé, hem anat tenint contacte, però últimament l'Ajuntament de Cambrils està tenint bastanta problemàtica, em sembla, estan molta gent en vaga i la veritat és que... però sí, anem mantenint el contacte tot el que podem.
1: Hem parlat molt de Posidònia en aquest programa, ho expliquem molt, però fem un petit recordatori. Quina és la importància de la Posidònia en tot això? Perquè al final és vital pel mar.
2: És vital pel mar, és vital per moltes coses. Bàsicament, i molt ràpidament, molt breument, té tres funcions. La primera funció, pel canvi climàtic, no?, i per l'escalfament global, és que és una gran captadora de diòxid de carboni mitjançant la fotosíntesi, i és un diòxid de carboni que ja no retorna a l'atmosfera. És a dir, se'l queda, no?, dins del seu metabolisme. Per què? Perquè una praderia de Posidònia, doncs, al final no es crema, no té un incendi, amb la qual cosa sempre es quedarà.
1: Sí, però es crema quan hi ha aquestes temperatures tan elevades, també moren les praderies,
2: sí,
1: de Posidònia al mar. Quan
2: també moren.
1: Les onades de calor també les pateixen d'alguna manera.
2: Exacte, també. Per això és important, no? Les onades de calor, doncs, tot és pel canvi climàtic, l'efecte hivernacle, etcètera, etcètera, no? Al final, l'efecte, l'escalfament global, un dels principals, i l'acidificació dels oceans és el diòxid de carboni. Si ella i el capta és una gran captadora, doncs això ho tenim molt guanyat. L'altra funció seria, doncs, que serveix de refugi per a alevins, perquè les espècies grans, doncs, taurons, llobarros, barracudes, van i deixen els ous, no?, a les mates de Posidònia, i això els serveix de refugi. Mentre són alevins, quan ja són més grans, els marxen una altra vegada cap al fons del mar. I l'altra funció que té la Posidònia seria forma com una barrera, de manera que quan hi ha grans llevantades o danes, el que fa és evitar que la sorra acabi desapareixent, no?, i que cada any haguem de tornar a omplir de sorra les platges.
1: Doncs ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Moltes gràcies, Sílvia, estarem pendents, i si podeu sortir a replantar ens avises.
2: Home, i tant. Home, i tant. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
1: Continuem mirant d'alguna manera el fons marí, i avui obrim el nostre espai de pesca amb l'Associació Catalana per una Pesca Responsable per parlar de més temes legals que no pas pràctics pel que fa al nou aplicatiu de la pesca REC. Sergi.
3: Sí, Marina, justament l'associació i tres entitats més de tot l'Estat han presentat un recurs al voltant de com s'ha desplegat aquesta eina. I per fer-ho, per donar més explicacions i posar una miqueta de llum a tot plegat, tenim a l'Oriol Ribalta, membre de la Junta de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable. Oriol, molt benvingut a la Renda Mar.
4: Oh, hola, bona tarda.
3: Doncs, Oriol, dèiem això, no? Fa uns mesos que corre això del Pesca REC, aproximadament des d'inicis d'any o primer inicis d'any, amb molts entrebancs que han portat fins i tot fins a aquest recurs que heu presentat ara.
4: Sí, efectivament. De fet, una mica nosaltres havíem parlat amb el Ministeri ja fa més d'un any que estàvem preparant aquesta aplicació. Vam quedar que la faríem una miqueta a dues mans, que aniríem pensant, que comentaríem les coses per facilitar que la gent fes les declaracions i tot plegat, i bueno, curiosament, com moltes vegades, no ens van dir mai més res, i tot d'una apareix amb errors, apareix amb un nombre d'espècies que és una exageració, que sobrepassa molt el mandat de la Unió Europea que tenia Espanya respecte a la declaració de captures de la pesca recreativa. I després de pensar-nos una miqueta, al final hem decidit, doncs, posar un recurs perquè, diguéssim, és que no hi estem d'acord. No hi estem d'acord, senzillament.
3: No tant en el fons, sinó en el mode que s'ha desplegat, o concretament en l'aplicatiu que ha fet servir l'Estat espanyol.
4: Bueno, l'aplicatiu que ha fet servir l'Estat espanyol és molt curiós, perquè la Unió Europea ja n'ha fet un i el posa a disposició dels països membres, i diguéssim, sense gastar un ral, diguéssim, ens podíem posar a fer aquesta declaració. El que passa que el Ministeri ha sigut molt més ambiciós i ha volgut omplir-ho i farcir-ho de moltes més coses. En comptes de les 15 espècies, 14-15, que la Unió Europea vol tenir controlades a efectes de gestió de les pesqueries, primer de tot teníem 149 espècies, fins i tot el coral, és a dir, que hi havia errors de bulto en la seva creació, ho han anat rebaixant, ara estem al voltant d'unes 64 aproximadament, és a dir, i a més ara hi ha hagut una altra actualització aquesta setmana de l'aplicació i ara deixa de reconèixer el que té l'aplicació, no reconeix la teva contrasenya, no reconeix la teva llicència, és a dir, que a sobre és una cosa que va molt malament, a sobre no funciona. Però vaja, sobretot el motiu és perquè, primer, ho havíem de fer a dues mans, treballar amb ells conjuntament, ja vam dir que estàvem d'acord, que si la Unió Europea vol saber les captures d'unes espècies determinades, té tot el dret, perquè és una gestió d'un recurs pesquer que a tots ens interessa que estigui bé. El que passa que el Ministeri s'ha obert que tens que declarar tot i s'ha ficat en coses que no les demana la Unió Europea. I llavors, bueno, perquè ho vols saber? Això vol saber l'hora que surts, l'hora que tornes, vol saber si un peix el tornes o no el tornes. Escolta, però què? I a més, el que torno l'haig de medir i l'haig de pesar. Vull dir, és una cosa, és un desconeixement complet de la pesca recreativa i de la nostra activitat. I llavors, pues, clar, pues, escolta, ens hem concentrat, hem vist que pot ser que tinguin algun error, sobretot de tràmit d'aquest decret, i que amb el contingut estem absolutament d'acord. En general estem d'acord. Mm-hmm. No és que estiguem en desacord de declarar, estem molt d'acord en declarar, però no fer-ho d'aquesta manera, simplement. És per aquest motiu que hem entrat en aquesta acció, que es pot entendre tan agressiva, però pensem que no ho és, i simplement que se'ns ha ignorat totalment. Nosaltres estàvem a favor d'això.
3: Què n'espereu? Sabem que la justícia és lenta, i segurament en aquest país encara més, però no sé si espereu una reacció una miqueta més ràpida, encara que sigui per veure que vosaltres heu fet aquest pas i a lo millor es poden plantejar les coses diferent.
4: No ho sé, de moment no tenim cap reacció des del Ministeri. Això nosaltres ho volíem estudiar. De fet, el recurs està presentat ja fa uns dies. Ara, quan un recurs d'aquests, en realitat, traspassen tot l'expedient, que és un expedient de més de 1.000 folis, i tenim 20 dies després d'examinar l'expedient de tot com s'ha fet el tràmit, per presentar formalment per quins motius el recusem, diguéssim, no? Li fem el recurs. Encara no hem rebut res, tampoc hem rebut cap comunicació del Ministeri, tot que això una mica per sorpresa nostra ha sortit publicat al BOE, que tampoc ens ho esperàvem. Sembla ser que el seu recurs que va al Tribunal Superior, al Tribunal Suprem, vaja, diguéssim, primer es publiquen allà. Vol dir que, bueno, estem una mica pendents. Reacció des del Ministeri, ni de cap administració, zero. Ningú s'ha dirigit a nosaltres, ningú ha dit
3: aquí res. En el programa n'hem anat fent seguiment amb vosaltres mateixos, amb les intervencions d'en Fede aquí en el programa i altres membres de la Junta. Vam arribar com en un punt on semblava que hi havia una conclusió que era tema d'aigües exteriors i aquestes espècies que ja abans eren d'obligada declaració amb l'afegit d'un parell o tres més d'espècies més.
4: De noves.
3: Continua igual en aquest estat?
4: Sí, sí, continua en aquest estat. És a dir, nosaltres el que... A més, fixa't, hi ha hagut interpretacions molt diferents de fins i tot dels nostres veïns. França ha establert que en el Mediterrà es tenen que declarar tres espècies, la tonyina, la llampuga i l'aurada, i en l'Atlàntic quatre espècies. La dorada, la tonyina, el llobarro i l'abadejo, que és una espècie que no tenim en el Mediterrani.
3: En el Mediterrani,
4: exacte. I això és l'únic que tenen que declarar els pescadors francesos. Com pot ser que amb la mateixa llei aquí se'ns estigui demanant ara 64 espècies i a França 3 al Mediterrani i 4 en l'Atlàntic? Que a més a França has de tenir més de 16 anys per fer la declaració, si no, no cal que la facis, i els pescadors de terra només tenen que declarar el llobarro. Les altres espècies no cal que les declarin. És a dir, com pot ser que aquí estiguem amb un extrem i amb l'altre? No pot ser, és que és un absurd.
3: Perquè això dona molta confusió, perquè han aparegut vídeos, bueno, per internet, per YouTube, per lo que sigui, i per fòrums, no? S'han fet comentaris, s'han fet vídeos de que la gent estava confosa, si era aigües interiors, si era aigües interiors, si afectava absolutament a tot. Mm-hmm. Vull dir, el desconcert és majúscul a tots els nivells.
4: Efectivament, aquí hi ha un altre conflicte. En teoria, les captures a dintre d'aigües interiors són de competència de l'autonomia. I, en canvi, aquí les ha sobreposat i es té que declarar tot. De fet, amb l'última reunió que vam tenir a favor d'un any, ens va dir literalment la persona amb què parlàvem, que és un molt alt càrrec dintre de la Secretaria General del Mar, que va dir, lo vais a tener que declarar todo, amb un to bastant agressiu.
3: Això sona bastant a Tejero, eh?
4: Sí, una mica. Sí. I per això li vam dir, escolta, parlem-ne, perquè fi al cap tu el que vols és que la gent et declari i tu vols tenir aquestes dades. I si ho fem d'una forma agressiva, doncs no les tindràs. I és el que està passant ara, que la gent no s'està descarregant l'aplicació, per tant no pot fer les declaracions. Hi ha gent que no sap fer anar un telèfon intel·ligent com per poder fer anar una aplicació. Llavors et diu, bueno, com que ja, si és una persona que no sap fer anar el telèfon, que anomeni un representant i aquest representant que faci les declaracions en nom seu. Clar, per exemple, jo ho podria fer pel meu pare. El meu pare, si li agradés pescar, que no li agrada, vindria amb mi, però té 90 anys, entens? Jo li tindria que omplir la declaració. Si jo em baixo l'aplicació i em nomeno representant del meu pare, no puc fer les meves declaracions. Sí que ha d'haver-hi un tercer que es descarregui l'obligació i absurdes. Està ple de coses així que no ho farà cap altre país de la Unió Europea. I tot això ho ha fet la Unió Europea exactament, si vols et relato les espècies que ells volen controlar, que són, abans estaven en un annex que es deia 3, l'han canviat el nom i és l'annex 2. I són espècies que ells volen tenir sota control perquè ells entenen que tenen problemes i s'han de vigilar, s'han de controlar, s'han de tenir en compte. No tenien les dades de la pesca recreativa, sí les de la professional, però no la recreativa. I per això ens imposen aquesta càrrega. Diguéssim, és la tonyina, la bacora, una espècie que no tenim aquí al Mediterrani, el patudo, el peix espasa, les agulles, tot el que són agulla imperial, marlin blanc, el peix vela, que és molt curiós que ens obliguin a declarar el peix vela, que és un peix que no tenim a la nostra costa, a cap costa
3: tropical,
4: ni a Canàries.
3: Sí,
4: és un peix tropical. S'ha de declarar el lluç, el besuc, el llobarro, que és una espècie que ha entrat nova a la llista, el bacallà, que tampoc tenim a les nostres aigües, l'abadejo, que no tenim a les nostres aigües, al Mediterrani, sí, el tenen al Cantàbric, el llenguado i la llampuga, que també ha entrat com a llobarro nova aquest any. Aquestes són les espècies d'interès de la Unió Europea. Per què em presentes una llista de 64 espècies? És que

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
3: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
2: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
3: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
2: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: ¿Sabías que...?
7: La danza de los viejitos a Mèxic és una dansa tradicional originària de l'estat de Veracruz i es caracteritza pels seus moviments lents i elegants, realitzat per persones grans que vesteixen vestits tradicionals. La dansa es va originar a l'època colonial i es creu que va ser creada com una forma de sàtira social, ja que els moviments i la vestimenta dels ballarins parodiaven els espanyols i la seva forma de ballar. El més curiós és que, malgrat el seu origen satíric, la dansa de los viejitos s'ha convertit en un símbol cultural de Mèxic i és apreciada per la seva bellesa i gràcia. Els ballarins, que solen ser homes d'avançada edat, es preparen durant mesos per fer aquesta dansa a festivals i celebracions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. A hores d'ara, Lleó 14 visita la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. És una trobada en diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Allà hi ha la nostra companya Esther Minguell. Bona tarda.
2: Bona tarda, en marxa aquí a la parròquia de Sant Agustí, la trobada de Lleó 14 amb prop d'un centenar d'entitats socials que treballen amb persones vulnerables. Juntament amb la visita a la presó de Brians, aquest acte és un dels més socials de la visita que fa el Papa a Catalunya. Tres representants d'institucions, Càritas, Obinso i les religioses adoratrius expliquen les problemàtiques de les persones que tenen, vinculades amb la pobresa, addiccions i també dones que han exercit la prostitució. També està previst que un nen que viu aquí al Raval li expliqui, li llegeixi una carta explicant les dificultats de la seva família. Com sabeu, el Raval és un dels barris més vulnerables de Barcelona. Aquí, en aquesta parròquia, precisament, cada migdia se serveixen dinars a 400 persones que visiten aquest menjador. Aquesta parròquia està regentada pels agustins, que és l'ordre a la qual pertany

0: al Papa. I aquí fora de l'església, a la plaça Sant Agustí, centenars de persones encara esperen per saludar-lo de nou quan surti de la parròquia. Ja ho han fet a la seva arribada fa doncs, aproximadament mitja hora, amb crits aclamant-lo.
1: Moltíssimes gràcies, Esther, i més temes a banda d'aquesta visita del Sant Pare, de la qual estem molt pendents i anirem seguint durant tota aquesta tarda. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins a finals de l'estiu. Així ho asseguren fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que ahir dimarts van mantenir el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per aquestes mesures. Entre aquests hi ha Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar, això sí, sobre la taula l'opció de fer més proves pilot amb reobertures controlades a determinats espais. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà fins a finals d'estiu. I efectius d'emergència busquen una submarinista que ha desaparegut al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'avís s'ha rebut quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia. Segons els bombers, qui ha donat l'alerta ha estat el seu company. Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de Sescalladora, situat en plena reserva natural, quan el corrent se l'ha endut. Ell ha pogut tornar a la barca i ha pogut avisar perquè ella havia desaparegut. Darrer punt, Girona xifra en un 61% el percentatge a la ciutat durant el 2025, que són 10 punts més que el 2023 per la neteja. L'Ajuntament ha fet públiques avui les dades de l'any passat, situant la ciutat mitjana amb més de 100.000 habitants a Catalunya.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on anirem en bicicleta per les costes del Garraf. Després estarem de festa major a Calella i acabarem el programa d'avui plantant, participant de la plantada d'alguna manera al Delta de l'Ebre, concretament a Deltebre. Estem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. El proper 20 de juny Vilanova estrenarà Vilanova en bicicleta, una nova proposta que neix amb la voluntat de convertir-se en una cita anual vinculada amb l'esport, a la mobilitat sostenible i a la convivència ciutadana. Aquesta primera edició es planteja com el punt de partida d'un projecte amb vocació de continuïtat i també de creixement, Carla.
2: Doncs sí, Marina, i ens acompanyen per parlar d'aquesta iniciativa en Miquel Font, en Ricard Velasquain, impulsors d'aquesta iniciativa. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: També ens acompanya la Noemi Cusiner, tècnica de la Regidoria d'Esports. Què tal? Com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos avui. I ara ho dèiem, una iniciativa que arriba aquest 20 de juny, aquest Vilanova en bicicleta, en una ciutat en què les dues rodes tenen una grandíssima presència pel que fa a la mobilitat, no?
4: És una iniciativa que arriba i que, a més, té com a gran mèrit el fet d'estar impulsada per moltes persones i moltes entitats, no només des de l'Ajuntament, sinó que hi ha molts col·lectius i moltes persones a títol individual, com el Ricard i el Miquel, que avui ens acompanyen, que estan posant la seva energia, el seu temps i el seu saber fer per poder tirar endavant aquesta proposta, que serà una jornada en la qual es duran a terme moltes activitats, totes al voltant de l'Espai Far, d'un emblema a nivell local també, i que ara us anirem explicant, però que duraran tota la jornada del dia 20 de juny.
2: Per tant, entenc que l'origen són converses a títol individual en les que us sorgeixen aquesta idea d'agafar la vostra afició i dir anem a fer una cosa de ciutat.
5: Una mica l'impulsor, diguem, de tot això, el que va encendre la metge va ser Salva. Li va començar a donar voltes al cap i va començar a trucar amb un i a l'altre i podien fer això i podien fer això, altre i no sé què, i van començar amb moltes idees, amb projectes molt grossos, i després hem anat aterrant, com si diguéssim, vull dir, perquè no, per qüestions de temps, per qüestions de recursos, per qüestions de posicionament, no, es van dir, bueno, siguem més realistes, no perdem els objectius a llarg termini, però comencem més propers, més pròxims, i tratem, doncs, d'ajuntar tots aquests valors i elements que tu has dit. Però allà una mica és aquesta, són això, vull dir, converses, l'un amb l'altre, aquest de més enllà, ara truca aquest, vine, fem un dinar...
2: Bé, al final així és com acaben sorgint les coses, no? Al final és la suma de tots aquests agents, de totes aquestes persones a títol individual les que fan possible iniciatives com aquesta Vilanova en bicicleta.
4: Si vols, el que podem fer és posar-nos en context de què passarà al llarg de tot aquest dia 20 de juny al voltant de l'Espai Far. L'activitat comença molt aviat al matí amb una invitació per les grupetes de ciclistes que habitualment surten a que vinguin a esmorzar a l'Espai Far. Els convidem a esmorzar amb nosaltres perquè d'alguna forma també puguin formar part d'aquesta jornada. Després, a partir de quarts de nou, esperem l'arribada de totes les persones i famílies que vulguin fer la pedalada popular cívica. De la pedalada ens en parlarà el Miquel, perquè és qui més en sap i qui més hi ha treballat. Però només explicar-vos que hi ha moltes escoles de la ciutat que estan recollint inscripcions a través de les AFA, perquè així han volgut fer-ho, per tant també agrair la seva participació, i que aquesta pedalada està oberta a tot tipus de públic, però amb una atenció molt posada a un públic familiar, que té una durada de... té una llargada de 14 quilòmetres, després el Miquel ens ho explica. Quan la pedalada acaba... bueno, i a la pedalada hi haurà diferents sorpreses, també... a les persones que ens acompanyen les aniran descobrint. Quan la pedalada acaba i tots els participants tornen a l'Espai Far, allà segueixen passant-hi coses. S'hi fan tallers, hi haurà música en viu, hi haurà diferents activitats, i qui vulgui podrà fins i tot quedar-se a dinar amb nosaltres perquè hi haurà una arrossada popular. Els tíquets també s'estan venent a través de les AFAs, s'hauran de comprar abans. Després de dinar tornem a fer música en viu, I hi ha una activitat que és el fotobici, de la qual ens parlarà el Ricard, perquè aquesta és la que ell està gestionant més directament. I hi ha un petit circuit en bicicleta per nois i noies molt jovenets als peus al far. I per acabar, l'última activitat és una pujada en bicicleta fins a l'ermita, una pujada que no només valorarà el temps que fan les persones que pugen, sinó també molts altres aspectes com la indumentària, el tipus de bicicleta, els accessoris que faran servir per pujar, etc. I amb aquesta activitat finalitzarà una jornada que durarà, com us explicàvem, tot el dia.
2: Un dia complet, sens dubte. Però, si us sembla, anem a l'acte central. Com serà aquesta pedalada al voltant de Vilanova?
3: Això és més que començar amb una pedalada, va començar amb un projecte que es volien fer diferents sortides ciclistes, com fan els pobles que tenim o les ciutats que tenim per aquí a Conreu. I d'aquesta petita xarla va anar canviant totalment el concepte fins a arribar a una sortida familiar d'àmbit que pugui participar tots. Nens, els seus papes, les mames, els avis, les àvies, i que al mateix temps aprofitéssim per donar a conèixer diferents punts emblemàtics de Vilanova, que molta gent és de Vilanova i ha passat per davant i no els coneix. I així va començar tot el tema de Vilanova en bicicleta. Aleshores, després d'anar fent molts tombs, vale, vam fer un circuit, que és el circuit que tenim ara en aquests moments damunt de la taula, de 14 quilòmetres, totalment plans, aprofitant els carrils bici que tenim a Vilanova. Aquests carrils bici no estan del tot aprofitats, pensem. Passen per llocs molt macos i els hauríem de potenciar molt més. I d'aquí surt aquest projecte i aquest circuit. Us explico una mica, resumint-lo, perquè és molt llarg, el circuit. És un circuit de 14 quilòmetres que comença i acaba a l'espai far, passa per tota la façana litoral, entrem en dos llocs emblemàtics de Vilanova, com és passar per davant de les lletres famoses que s'han fet a l'espigó de Llevant, i continuem avançant per anar després a la Pacifaes. Qui no coneix la Pacifaes? Vale? Però sabem qui va ser l'escultor, de d'on ha vingut, què és el que representa, pues això és el que volem ensenyar a tots els participants. Continuem més endavant per arribar a les ruïnes de Darró. Tothom veu unes ruïnes que estan allà, sabem què són, qui les va descobrir, de d'on van sortir, pues això és el que una mica m'han dit divertit, vale? No històric, una mica històric sí, però més divertit que històric, perquè els nens s'ho passin bé i gaudeixin d'aquesta sortida. Després passarem per sota el pont del famós camí de Sant Gervasi. Qui no coneix el camí de Sant Gervasi? Però realment sabem aquest camí com ha quedat dintre de Vilanova? Per què es diu camí de Sant Gervasi? I quan ja sortim del camí de Sant Gervasi, pugem pel carrer Montseny. Val? Anem bordejant el que és una riera, vale, que ha quedat una mica ja perduda, però nosaltres l'anirem fent en direcció cap a la Torre d'Enveja. Passarem per damunt d'un pont que traspassa la riera, anirem a buscar el doctor Zamenhof i ja entrem a la Ronda Ibèrica, sempre anant pel carril bici. Davant de la torre d'Enveja, farem el mateix, farem una petita explicació d'aquell torreó que tenim allà, què comporta a nivell de Vilanova i actualment què és l'emblemàtic que ens diu aquell torre. Molta gent diu, un torreó al costat d'una església, però no sabem realment què és.
6: És així,
3: el
6: sí,
3: que...
6: sí.
3: Val. Més endavant tenim una altra torre molt significativa, val, que la gent tampoc coneix, val, que està al costat de l'hospital. És la Torre de la Immortalitat. Vale? També té un trasfons a darrere molt maco, vale, que també l'explicarem una miqueta així per damunt, amb ambient còmic i divertit. Deixem la Torre de la Immortalitat i continuem endavant per pujar just per davant del cementiri de Vilanova, un cementiri emblemàtic que ha anat creixent i creixent i creixent, i des d'allà ja baixem a buscar el circuit de ciclisme. Un circuit que ha tingut els seus més i els seus menys, però que lamentablement molts ciclistes de Vilanova no l'estan disfrutant i no li hem tret el partit que li podíem estar traient. Pues aquesta vegada entrarem tots els participants a donar un tomb amb aquest circuit de 500 metres, un circuit teòricament pla, molt bonic i que es podria aprofitar molt més. Sortint d'aquest circuit, tornem a agafar el carril bici, que ja ens porta a donar el tomb per les pistes d'atletisme. Anem seguint el recorregut, ja baixant, donant el tomb de les pistes d'atletisme, ja anem en direcció al poliesportiu Isaac Gálvez, un ciclista campió del món, que la gent tampoc sap ben bé per què aquest nom, el poliesportiu. Pues això també ho explicarem. Del circuit Isaac Gálvez ja anem baixant per la rama Sant Jordi fins a arribar a lo que era la carretera de tota la vida. I passarem just per davant de la UPC i del Museu Víctor Balaguer per explicar que allà tenim un museu, que tenim diferents coses que podem anar a visitar, que concretament tenim una mòmia. Des d'allà ja anirem en direcció cap a Baixamar, baixant pel passeig, i des d'allà pues ja només ens queda agafar la famosa rotonda europea, i de la rotonda europea cap a l'espai del far.
1: I aquí s'acaba
3: el circuit.
2: Bé, i un cop arribem a l'espai far, si no m'equivoco, ens rebran la banda de música Zebres Brand Bass, perquè això també cal dir-ho. Hi haurà música i ambient durant tot el dia, després es dinarà, i ja per la tarda tindrem l'activitat del fotobici. No sé si tu, Ricard, ens la pots explicar una mica.
5: D'acord. Potser abans d'això dir que també tindrem un stand del Tour de França.
4: Clar, perquè la passada del Tour de França per Vilanova el dia 4 de juliol estarà molt present durant tota la jornada i esperem tenir un stand o un espai dedicat a mostrar coses del Tour i estarà present en d'altres moments de la jornada pels participants.
2: Bé, sí, d'això també us anava a preguntar, perquè sens dubte que és tot un esdeveniment, aquesta etapa del Tour de França que passarà per Vilanova. Però bé, en tot cas, el fotobici...
5: El fotobici és un joc que té, com si diguéssim, tres parts, diguem-ne, no? Una primera part en la qual els participants que ho fan en grup, pot ser grups de 2 a 4 persones amb bici, han de trobar una sèrie de punts, és com si diguéssim una cursa d'orientació semblant a la que fem pel Tió, la cursa del Tió, però en bici i no tan extensa, però han de trobar en un màxim de temps una sèrie de punts que els seran referits en un mapa per omplir la fitxa. Amb el mateix temps, amb aquests punts o durant el recorregut, l'objectiu és que es facin fotos el més divertides o més creatives que puguin fer. I quan arribin al far, en aquest plaç de temps, dintre d'aquest plaç de temps que tenim per fer el recorregut, amb la targeta plenada correctament conforme han passat per tots els elements, doncs que facin la selecció d'una imatge, la que considerin que és més representativa, que la pujarem a una de les xarxes de l'organització i que passaran a ser part d'un concurs que la gent votarà i que amb els resultats d'això, doncs, al voltant de les dates del Tour, doncs tindran un reconeixement vinculat amb aquest FF, amb el tema del Tour. Per això deia abans que que fèiem també viuria la presència de l'estand del Tour, perquè s'ajudava amb aquest complement.
2: Perfecte. Llavors fem un repàs. El 20 de juny, Vilanova en bicicleta, una ruta per punts emblemàtics de Vilanova i la Geltrú i amb molta presència dels espais marítims, perquè, recordem, començarà a l'Espai Far amb festa, música, arrossada i un concurs amb molta vinculació al pas del Tour de França per Vilanova al juliol. I bé, nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots tres i molt bona tarda.

0: bicicleta i ens preparem per viure una festa major. Aquest cap de setmana és la festa major petita a Calella, la festa de Sant Quirze i Santa Julita. Quan es parla de festa i de Calella, inevitablement s'ha de parlar d'escenaris a prop del mar. Al passeig de mar, la platja del Far, allà s'hi faran moltes de les activitats d'aquesta festa major que ara descobrirem amb l'Oriol.
1: Doncs sí, efectivament, Marina, avui aquí a Garran de Mar volem parlar de festa major, perquè Calella aquests dies estarà de festa major, petita, una festa major que comença aquest dissabte, dia 13 de juny, i que s'allarga doncs uns quants dies, ben bé una setmaneta. En diuen la festa major petita, però ara veureu que de petita a petita no ho és tant. Saludem el regidor de Cultura de la ciutat de Calella, Josep Grima. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal, com esteu?
1: Doncs bé, volem desgranar aquesta festa major que, no sé si vaig bé, regidor, diem la festa major petita, però mirant el programa, de petita a petita no en té massa.
2: Exacte, popularment sempre s'ha conegut com la festa major petita, però ja això ja ha quedat en l'oblit. Això és la nostra gran festa major petita, la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. És una festa major molt nostrada, jo diria, és d'aquelles que la gent de Calella surt pels carrers, sobretot en l'acte principal, que són els sopars al carrer, que tallem tota la ciutat el dilluns, i que és el dia abans de la festa major, del dia gran, i que per tant tallem tots els carrers per sopar al carrer, 23 carrers que sopen aquest any, que és una dada important, moltes taules i cadires, ara estem fent recompte de tot plegat, per tant, estem especialment contents perquè tenim moltes ganes d'estiu, moltes ganes d'aquesta benvinguda a l'estiu que fem nosaltres amb la festa major, no? Tenim la festa major Sant Quirze i Santa Julita, que dona la benvinguda, i el comiat amb la festa major de la Minerva. Estem frisant per aquesta festa major.
1: I tant, doncs ara aquests dies la tindrem aquí. Això que em deia vostè del sopars al carrer, regidor, és una festa com és molt popular, és molt tradicional i és una gran nit, perquè la gent doncs va a un sopar, no pots anar a tots els sopars, has d'anar a sopar amb un dels carrers, però després quan tornes a casa o fas una volta, doncs veus, en aquest també hi ha música, en l'altre també sopen i escolten habaneres, en l'altre fan karaoke, en l'altre hi ha un grup de música, en l'altre n'hi ha un altre, hi ha festa per tot arreu.
2: Festa per tots els carrers. Jo diria que, a més, aquest any hem aconseguit que ben bé des de Puig de Popa i fins a la plaça Concepció Vila, fins a ben bé a la plaça Catalunya, a tota aquella zona, tota Calella, gairebé tots els carrers, hi ha sopars, ja us diem, 23 sopars al carrer, que no són poca cosa. I què és això, no? Que al final aquesta festa major és sortir i asseure't amb veïns, que moltes vegades ens creuem pel carrer, Déu, Déu, Déu, Déu, Déu, i aquell dia en taules una conversa, o fas unes ballaruques, perquè la majoria de carrers hi posen música i hi ha molt bon ambient, i sobretot jo crec que representa molt a la ciutat, no? Que és asseure't al mig del carrer i compartir una estona de riures, una estona de bon rotllo, tothom acaba traient coses i acaba compartint amb el del costat, proveu aquesta coca que he preparat, ara obrim una ampolla de cava, i això és fantàstic. Per tant, aquesta essència de Calella es veu més representada que mai en aquest acte principal dintre de totes les novetats que tenim aquest any.
1: Que ara les desgranem. Aquesta essència de Calella, regidor, que em comenta, de fet es veu durant tot l'estiu, perquè a Calella també és molt tradicional i molt típic que cada setmana al passeig de mar hi ha una revetlla d'una entitat o altra que organitza un sopar popular, que porta música, per tant, cada setmana hi ha festa.
2: Sí, això és un no parar. De fet, nosaltres sempre diem que des de Sant Jordi fins després de Reis, cada setmana hi passen coses a la ciutat, i no és poca cosa, això. I això també és gràcies a aquestes entitats, no? Que no només donem el tret de sortida amb aquesta festa major, sinó que durant tot l'estiu i fins ben bé entrat el setembre hi han revetlles cada setmana a la ciutat, no? A banda de les mil i una activitats que tenim, no? I per tant, això també ens fa que la ciutat tingui aquesta ànima, no? I que hi hagi aquest ambient pels carrers que es desferma per la festa major petita, però que s'arrossega durant tot l'estiu.
1: Anem a desgranar les diferents novetats, diferents actes d'aquesta festa major de Sant Quirze i Santa Julita. Regidor, crec que és novetat, i si no, corregeixi'm vostè, hi ha fira d'atraccions aquest any, ara per la festa major de Sant Quirze.
2: Sí, de fet dèiem, escolteu, si volem que la festa major petita es faci gran, hem de posar-hi una mica d'atraccions. I a més en un espai, jo diria que emblemàtic i que mai amb festa major petita s'hi havien posat, però que a més fa molts anys que no s'hi posen en el passeig a mar, arran de mar,
1: sí.
2: I que, perquè ja sabeu que la festa major petita, ara ho anirem desvetllant, té un protagonisme molt important al passeig a mar per nosaltres, no? I aquest any, per primera vegada, doncs del 12 al 20 de juny, n'hi posarem atraccions, a fira d'atraccions pels més menuts de la casa, eh? No seran unes grans estructures com ho fem per la Minerva, sinó pels més petitonets, que també puguin gaudir, que també hi hagi que també hem de festa major. Les atraccions creiem que és allò que, bueno, que fa també una mica de festa i que fa una mica d'ambient i que al final arriba un punt que dius, mira, escolta, anem un rato a les atraccions i que saltin una estona més, que no en tenim prou, no? I per tant ens fa molta il·lusió que en el passeig de mar doncs tinguem aquestes atraccions.
1: I tant, amb fiu musical en català, regidor, que això recordo que per la festa major de la Minerva ho van impulsar.
2: I tant, fil català constantment en català. També hi haurà un dia de 2x1, que és el dia 12. El primer dia que obrim la fira hi haurà dia de l'infant i hi haurà 2x1 totes les atraccions i, per tant, doncs, també perquè la gent pugui gaudir des del primer dia d'aquestes atraccions.
1: Fantàstic, doncs ho tenim anotat. Hi haurà fira d'atraccions per aquesta festa major petita. Doncs som-hi, passem a desgranar les diferents activitats que tenim en aquesta festa major. Una festa major que divendres mateix, aquest divendres, dia 12, ja arrenca això, ja ho tenim aquí.
2: Divendres 12 i arrenca amb l'inici de la festa major, que ja fa uns anys que el fem. Sempre portem elements grossos representant animals, i aquest any, l'any passat vam portar girafes, aquest any tocaven els ossos del Pirineu, i portarem uns ossos gegants que donaran la benvinguda. Tindrem també el festival de dansa Impulsa't. La dansa també doncs, és un dels elements troncals de la festa major petita, com ho és també el circ. Tindrem el correfoc infantil el mateix divendres i la festa jove, el Pati de l'Os amb el concert del grup Flashy Ice Cream i DJ Natura, que l'entrada és gratuïta i en diem festa jove però al final acaba pujant tothom. I llavors sí, dissabte, la 8a mostra de postres casolanes per Ubrugana, que tothom es prepari els postres del dissabte de dinar, que els atingui, el concurs de pintura ràpida, que serà la tercera edició en memòria d'en Francesc Oliver i Fredera, que vam celebrar, doncs, el centenari doncs d'aquest pintor de Calella i vam començar aquest concurs, ja serà la tercera edició i ens fa molta il·lusió. Tindrem la 9a trobada de gegantonets, que jo sempre et veig a totes les activitats, Oriol, però en aquesta sé que no hi falles.
1: Hi serem.
2: I per tant, ara, allà hi serem. Tindrem ballada de sardanes també al passeig de Manuel Puigverd. Tindrem també el festival de circ, que aquest any doncs, tenim tres grans espectacles amb tres estructures completament diferents, també en el passeig, ben arran de mar. I llavors ja, el mateix dissabte, el que tindrem és la revetlla popular de festa major, amb sopar, al passeig, la primera revetlla, diguem-ne, de l'any oficial, amb ball amb la Copla Orquestra Montgrins aquest any, i la ballada del bestiari, que és tard a la nit ja, amb aquesta 16a ja trobada de bestiari, que ens agrada tant que recorre els carrers de la ciutat i que donen aquesta nit de foc per aquesta nit, per tancar aquesta nit tan meravellosa de dissabte.
1: Aquí també hi serem, regidor, sí, també serà un no parar.
2: És un no parar.
1: Per vostè com a regidor segur que haurà d'estar tot arreu, però la ciutadania de Calella també s'hi volca, amb aquesta festa major.
2: Sí, sí. És així. De fet, la gràcia és aquesta, no?, que gairebé no puguis arribar enlloc i que de camí cap a casa et trobis tres o quatre activitats més i arribis una hora més tard a casa perquè t'has acabat enganxant amb alguna d'aquestes activitats, no? I, per tant, ens fa molta il·lusió. I la festa s'allarga fins dimarts,
1: sí.
2: Perquè diumenge tindrem com a novetat que recuperem una cosa que ens fa molta il·lusió, que és la cercavila de bèsties d'aigua amb una ruixada final. Això es feia abans del moment de sequera que vam tenir, però aquest any hem decidit recuperar-ho també amb aquests dies de calor que ens està fent, justament està més justificat que mai, i tenim moltes ganes de remullar-nos, i per tant amb els udols de foc vam dir, escolteu, ei, va, tornem-ho a fer, i a la plaça Lluís Gallart, per també donar amplitud a la festa major, tindrem aquesta plantada i exhibició de feres d'aigua per remullar-nos una mica, i que també sona elements que ens agrada molt tenir-los a la Festa Major. Continuarem amb més circ a la tarda, al passeig, amb rutes històriques per a la ciutat, i el concert de Manu Guix, que estem pendents perquè sabem que està a l'hospital, s'està recuperant d'una pneumònia, i molta gent ens està preguntant, escolteu, però el Manu Guix vindrà? De moment, tot apunta que sí, però estem esperant la seva recuperació per poder doncs decidir veure com està, com es troba amb aquest concert, que ens faria molta il·lusió fer-lo al costat del Monument de la Sardana, ben bé, això sí que amb el fons, amb el taló de fons del mar, un concert gratuït per tothom d'en Manu Guix, que seria una delícia acabar el diumenge per encarar la recta final de la Festa Major.
1: Sí, i ara que vostè parlava de les feres, hem vist que hi ha feres de foc el dissabte i feres d'aigua el diumenge, per tant, si algú li agraden les feres però el foc li fa una mica de por, cap a les d'aigua, si algú no es vol remullar, cap a les de foc.
2: Hi ha gustos per tot. I perquè no existeixen les de terra i les de vent, que si no també les portaríem, eh? I ho faríem tot.
1: I tant. I això que dèiem, el dia gros, diguem-ne, el dia festiu, és el dimarts, dia 16 de juny. El dilluns ja ens ho ha explicat, regidor, que hi ha aquests sopars al carrer, aquesta gran festa popular. I el dia 16 també, diguem-ne, que té els actes com més centrals, més protocolaris, potser, no? Més del dia de la festa.
2: Exacte, jo diria que un d'aquests actes que és com aquest més protocolari, no? I que a més no es fa a gaires més llocs, de fet no en tenim coneixement, és aquest ofici de les secretària a les 8 del matí. A les 8 del matí, a la capella, fem l'ofici de la secretària, on al final es repartiran els tradicionals rams de clavells, i una vegada siguem una xocolatada popular per començar el dia amb molta energia i poder anar a fer volar estels, que és una d'aquelles activitats que vam recuperar ja l'any passat, que ens fa moltíssima il·lusió, la volada d'estel Jaume Pruna, en memòria en Jaume Pruna, que va ser doncs l'impulsor a través de Pavi Moltó d'aquesta volada d'estels, que serà la 41a edició més 2. Volíem respectar, no?, la 41a quan van acabar, i llavors li vam sumar aquest més 2, i volar estels a la platja és una meravella per encarar la recta final amb la cercavila de Festa Major dels Geganters, que els geganters ja ho sabeu que surten gairebé tots els dies, ja ho saps tu, Oriol, que això és una bogeria, i acabar el passeig de Manuel Puigverd amb un concert de Cluenda amb les Trimendes, on hi ha gent del Maresme, però sobretot hi ha gent també de Calella que hi participa d'aquest grup, i tancarem aquesta Festa Major meravellosa amb aquests 5 dies intensos i amb molt de ritme, amb molta marxa, però sobretot amb aquesta germanor i compartint tant com sabem.
1: I tant. I no sé si, jo no us he comptat, però cada vegada que vostè ha dit Passeig de Mar, Passeig Manuel Puigverd, s'estava referint al mateix espai, en aquest lloc, doncs, a tocar del mar, amb el mar com a taló de fons, la majoria d'activitats es fan aquí, per tant, té aquesta vinculació tots els esdeveniments de la festa, o molts d'ells, amb aquesta situació. Hem d'aprofitar aquesta connexió que té Calella amb aquesta àmplia i llarga façana marítima.
2: Exacte, aquest passeig, jo diria que hi ha pocs municipis que el tinguin. Tenim un passeig meravellós on fa una temperatura. De fet, diumenge estàvem dinant, menjant un arròs en el passeig amb l'aniversari dels 25 anys de l'Associació Sant Quirze, i feia una temperatura que venies dels carrers amb una calor extraordinària, i quan entraves al passeig hi havia 2-3 graus menys i ho notaves, no? I corria una brisa extraordinària. I, per tant, el passeig com a element principal de la Festa Major petita és el punt de trobada i on s'està millor de la ciutat per poder gaudir de la majoria d'aquestes activitats que, com bé deies, s'hi celebren en allà. Hem d'aprofitar-lo.
1: I tant que sí. Aquest és el ventall d'activitats d'aquests dies centrals, Però el dissabte, dia 20 de juny, encara emmarcat en aquesta Festa Major de Sant Quirze de Julita, hi ha un acte que també té molt a veure amb el mar, que té molt a veure amb la pesca, i per això també ho volia destacar i ho volia comentar, perquè també és un clàssic, no és novetat, aquest s'ha fet ja molt sovint, que és una tirada de l'art de pesca, tirada a l'art. Això doncs és també una cosa curiosa, per recuperar aquella manera de pescar.
2: És tota una experiència. És tota una experiència. També és veritat que és molt costós, perquè al final et trobes que se't pot enrocar, que pots trobar una pedra que et faci malbé la xarxa. És molt complicat, però que si surt bé, doncs la recompensa és extraordinària, que és tota aquesta pesca de peix que s'hi fa i que s'arrossega ben bé fins a la vora i que es cull amb les mans i que es feia com es feia tota la vida, no? I per tant, també és una manera de fer memòria, de recordar, de saber d'on venim, per també pensar, imaginar-nos cap a on podem anar, no? I per tant, a mi és un dels dies que més m'agrada la tirada de l'arc, perquè tothom es posa amb les cordes, tothom ha de fer força, tothom ha de tibar, i gràcies a que tothom va tibant, que tothom fa força, amb aquesta força arrosseguem i aconseguim el que volem, no? I jo crec que més enllà del significat que té històric, té un significat social importantíssim i una mirada cap al futur que és extraordinària, no? I per tant, és un d'aquells dies que a mi personalment m'emociona molt.
1: Doncs això serà el dia 20 de juny, en aquest cas, i mostra aquesta vinculació, diguem-ne, de Calella amb el mar. Recordem que també fa uns mesos vam parlar amb el Josep Grima, regidor de Cultura de Calella, que parlàvem d'aquest espai Drassanes, un altre espai que estarà en aquest passeig Manel Puigvert, i que s'està construint, això va avançant.
2: Això va avançant. De fet, intentarem per la Festa Major Petita ja tenir la majoria de part ja posada i ja col·locada, si més no la barca que corona, perquè tenim moltes ganes d'obrir-lo, que la gent el gaudeixi, que el parc infantil també el gaudeixin, i ja li puc dir que tenim ja les mostres de com quedaran aquests plafons que els estan acabant de construir, i seran uns plafons que, amb aquest record de les drassanes, amb aquestes imatges que moltes d'elles no s'han vist mai, i la majoria de la ciutadania no les ha vist mai, serà un espai per recordar que el mar és inherent amb el nostre ADN i que és importantíssim que el cuidem, perquè justament també va ser un dels motors econòmics de la ciutat, no? Per tant, i mai se sap cap on haurem de tornar, i per tant crec que és molt important aquest espai, que esperem tenir-lo a punt per la Festa Major Petita, i estem treballant.
1: Fantàstic, regidor Josep Grima, regidor de Cultura de la ciutat de Calella. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí al programa Arran de Mar. Que vagi molt bé la Festa Major de Sant Quirze Santa Julita. Que no plogui, això ja no ho podem controlar, però posats a desitjar, doncs, que faci un temps que respecti, clar, que respecti totes les activitats. Que vagi molt bé, que hi hagi molta sort. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: A final de la Ronda Mar d'avui i deixem la Festa Major i fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre la Festa de la Plantada. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb la regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges del municipi, Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar amb Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre, ja que este cap de setmana se celebra la Festa de la Plantada al municipi. Lola, benvinguda a Arran de Mar.
2: Hola, molt bon dia.
1: Lola, com deia, no, este cap de setmana Deltebre torna a mirar cap als seus orígens, no, en esta Festa de la Plantada. Per a qui no la conegui, què representa esta celebració per al poble?
2: Bueno, esta celebració el que representa és una manera de que coneguéssim les nostres arrels, la nostra identitat, i també poséssim forma i contingut en aquelles històries que moltes vegades ja molts han contat des de minuts i que ho pogués veure i viure-ho en primera persona.
1: Per això és importantíssim, no, mantenir viva la tradició, els nostres orígens, les nostres arrels, que clar, els xiquets i xiquetes igual els hi expliquen i un dia que ho podem veure almenys.
2: Correcte, va més enllà de veure l'arròs al plat i veure d'on t'ha sortit i tot el procés, almenys començar-lo i després a la cega pues, veure com s'acaba tot.
1: I tant que sí. I clar, suposo que les sensacions, perquè clar, tu t'hi pots ficar dins de la rossa, no? Pots ficar els peus dins. Clar, per la gent que ho ha fet i que cada any fa la representació, ja ho coneix, però hi ha gent segurament cada any nova, no?, que s'anima i sí que dins de la rossa, que trobes que aquesta gent viu.
2: Home, jo trobo que és una experiència que s'ha de viure, perquè al final és, com en totes les coses, no és el mateix que t'expliquen les coses o que tindre una experiència viva i autèntica, i a més connectar-nos en la natura i connectar-nos en la terra, en les nostres arrels, enfangar-te, i també, bueno, veure tot d'on surt i poder ser més conscient de com hem arribat fins aquí.
1: Mm-hmm. I el que dius, no?, que no només és la rosa a la taula, que no, que hi ha un procés detrás. I clar, des de l'Ajuntament també, evidentment, treballeu, no?, per preservar este patrimoni que tenim immaterial, no?
2: Sí, des de l'Ajuntament pues, donem les eines i la forma de fer-ho, però realment aquí hi ha molta implicació de molta gent del municipi, de moltes associacions que ens estan donant el suport, sense les que tota esta festa no seria possible.
1: Mm-hmm. De fet, tota esta festa està carregada, no?, d'activitats, que et sembla si les repassem, Lola?
2: Sí, sí, sí.
1: De fet, comenceu este divendres.
2: Bueno, sí, el divendres és quan ho portem a lo que és les escoles, o sigui que les escoles, els alumnes de cinquè, l'alumnat de cinquè dels centres educatius de Deltebre, venen i els expliquen de primera mà, doncs els fan un tastet de cada una de les experiències perquè ho visquen i ho coneguen des de minuts, d'on surt i puguen estar com més atents. A més, en ells els preparem també una projecció perquè també ho veguen en imatges, que també els ajuda molt, i els ho expliquen diferents portaveus, diguéssim, de cada una de les activitats, i també ells mateixos després poden fer diferents activitats, esmorzen allí i van també a veure tot l'entorn tan preciós que tenim aquí a Bombita.
1: Mm-hmm. Llavors és un dia també intens, no?, per a ells, este divendres, per als alumnes de cinquè de totes les escoles municipals, és?
2: Sí, són dels tres centres educatius, venen l'alumnat de cinquè, que després que faran sisè al setembre, i a sisè venen l'alumnat de sisè, que són els mateixos, per a la siega.
1: Vale, molt bé, així hi ha este seguit, no?
2: Sí, així són sempre els de cinquè, que fan la plantada, que són els mateixos que a sisè, que ja és al setembre, fan la sega.
1: I veuen els fruits, no?
2: Correcte.
1: Del que han fet, molt bé. I el dia central, Lola, és este diumenge, 14 de juny, que comenceu ja pronte a les 11 del matí.
2: Sí, bueno, comencem el dia en diferents sortides guiades en bicicleta, que ja comencen les primeres a les 10:30 per a la gent que no vulgui massa solet. Llavors és molt, molt bonic perquè des de les primeres sortides pues, se veuen normalment molts animals al que és la llacuna del Canal Vell, que és un lloc que normalment no es pot accedir, i llavors hi ha sortides en carros no tradicionals, sinó en carretes, diguéssim, per a poder carregar més persones amb problemes de mobilitat, i la resta pues, poden fer l'excursió en bicicleta. Són guiades en guies especialistes del parc, i llavors també hi ha passejades en barques de perxà, que també bueno, és una experiència, per qui no l'ha viscut, molt, molt xula i molt autèntica, i no sé, jo recordo ja de menuda que ho feia, i ara això només és una cosa que queda realment molt, molt residual per les festes i poca cosa més. I bueno, tenim també tirada de birles que mos va a càrrec de lo que és el club de birles. Poden deixar també els crios més minuts en l'associació de les dones de la Cava, que fan diferents jocs tradicionals també. I bueno, i a partir d'aquí ja comença el que és el programa en si, no? Que és pues, l'inici de que presentem a tots els plantadors, i s'inicia la plantada, que és l'acte principal, diguéssim, de la jornada, en l'actuació també de la rondalla dels tres cantadors. També és molt bonic veure la rondalla mentre serina, perquè pues, fan aquestes improvisacions que també són molt nostres. I llavors el que és la colla de sardanes i jotes de Deltebre, pues, que també sempre mos amenitza la jornada. I bueno, també hi ha diferents paradetes de menjar i bueno, que mos ofereixen el que és la gastronomia, i esta cosa de dir vaig a plantar l'arròs i veig després què passarà en l'arròs, no? I que ja pots provar les diferents degustacions que ens ofereixen les paradetes locals, així com parades d'artesania també.
1: Mm-hmm. Llavors és un dia que tu allí pots anar pel matí i marxar i ha dinat.
2: Sí, la idea és esta. La idea és que la gent mengi allí, i també que m'ho he deixat... Hi ha molta gent que ho ha vist, hi ha gent que ho ha menjat, hi ha gent que no. Pues tenim los chapadillos, que és una cosa molt nostra, i també tenim una... Bueno, veiem com les dones de Deltebre pues, fan chapadillos i paracotes, les famoses paracotes també, que comentàvem l'altre dia.
1: A mescla, sí.
2: A mescla, pues, bueno, així allí pues, tindran l'oportunitat de veure un taller on se veu com fan los chapadillos i les paracotes, i just després tenim lo sainet, que hi ha sempre un sainet molt curtet del Delta Teatre, però que sempre és molt, bueno, sempre és diferent i sempre és molt autèntic també del nostre territori. I la lluita al bac, que la lluita al bac és, bueno, és una cosa que seria la nostra art marcial, de fet,
1: sí,
2: d'aquí,
1: sí.
2: De les nostres
1: típica
2: terres.
1: Típica d'aquí, sí.
2: I jo crec que també, bueno, a mi sempre m'ha despertat molta curiositat i m'ha agradat molt, molt castigar les festes de l'arròs.
1: Mm-hmm, molt bé, al final és un dia, no, de les nostres arrels i bueno, a la vista està de que vosaltres s'ofereix un seguit de, bueno, de folklore i coses tradicionals nostres molt representatives, com és la jota, com és la lluita al bac, i també, bueno, com dies tu, les passejades tradicionals en les barques de perxa. I lo dels carros és en cavalls?
2: O sigui, nosaltres tenim sempre la col·laboració dels cavallistes, i ells pues, tenen, mos fan allí, pues, porten cavalls i fan algunes... bueno, veiem una mica com treballaven los cavalls, però lo que són les sortides en carro, pues, per la pròpia quantitat de gent que ve a la festa i el pes que haurien d'assumir estos animals, no les fem majoritàriament en carros, en cavalls, sinó que les fem en carretes. Per què? Pel volum de gent, i per donar possibilitat a que la gent pugui fer este recorregut realment, perquè si no seria possible. Ho hem intentat moltes vegades, alguna vegada surt algun, però realment no podem fer totes les sortides en cavall, perquè hauríem de costejar els cavalls massa gent i pues, pel propi animal pues, no ho fem així.
1: No, massa pes. Al
2: massa
1: final,
2: pes,
1: l'animal...
2: Clar, les carretes pues, poden anar... Realment hi ha molta gent interessada en veure el canal vell i, clar, 30 persones, pues, una carreta les pot pujar i anem fent viatges entre la bicicleta i el carro i podem donar més oportunitat a gent en poca mobilitat a poder fer este recorregut. Uh-huh.
1: No, clar, perquè en cavall hauria de ser molt més reduït i això significa que més viatges, clar, en el temps, no?, se faria més tard.
2: Sí, sí, sí.
1: I totes aquestes activitats, Lola, vull dir... com ens inscrivim allí mateix, el mateix dia?
2: Sí, allí ja nosaltres tenim un mostrador de turisme i allí ja fas la inscripció de lo que són les rutes guiades, tant de les carretes com de les bicicletes, que són 3 euros. També vendrem ulleres de l'eclipse. Atenció.
1: Importantíssim.
2: Hem d'anar preparats i hem d'estar ja preparats per a l'eclipse, per la pròpia seguretat. Llavors, nosaltres a les activitats d'estiu sempre tindrem a disposició ulleres de l'eclipse perquè la gent les pugui adquirir. Així que, allí mateix tindrem el mostrador on podran inscriure's a les activitats. Poder veure també quines són les activitats astronòmiques d'estiu i comprar també les ulleres de l'eclipse.
1: Mm-hmm. És que ja està aquí l'eclipse, ja.
2: Sí.
1: Sí, ja tots els preparatius.
2: Sí, semblava lluny, però ja està aquí.
1: Ja està aquí. I, clar, tot això, Lola, a la finca de Bombita, no?, que és un escenari molt especial. Què aporta de diferent en aquesta experiència?
2: Bueno, jo crec que tindre un mas com este en tan gran, ubicat on està, en tot l'entorn com té, és un molt bon lloc per fer-ho. És un lloc que és del Ministeri, desgraciadament no és de l'Ajuntament. Seria molt bo que nosaltres ho poguéssim gestionar, perquè d'alguna forma pues, també hem de pagar una taxa per a poder estar allí, però per sort pues, de moment ho podem, bueno, podem disfrutar-ho i per lo menos en aquestes dates tan especials també ho fa únic. Fa únic que pugues anar a un lloc que saps que normalment no pots accedir lliurement i també fa l'espai també tal com està conservat i tot, pues fa que sigui un privilegi poder anar en esta festa. I si vols comprar alguna peça d'artesania o algun producte típic o roba per a fer-te los pantalons de Junquet i al mateix temps pues, passar un dia envoltat de natura i menjar-te un bon àpat, pues, a vegades, o almenys un any has vist plantar, però almenys aquest any, pues, en lloc de veure plantar, pues, vas a fer una volteta en la barca de Perxà. Vull dir que sempre, encara que sempre... En els últims anys hi haguen coses que es repeteixen, se fan tantes coses al mateix moment que és molt difícil poder-les gaudir totes. Llavors, pues, cada any pues, pots disfrutar de coses diferents.
1: Mm-hmm, i tant que sí. I Lola, com diem, no, és una festa bueno, que està pensada per a tots els públics, a públic familiar, en xiquets, a gent adulta. I jo me pregunto, és a dir, això com que és una cosa molt nostra, ve només gent d'aquí del territori o també s'hi apropen els turistes que estan per la zona?
2: Ve moltíssima gent de fora. Ve molta gent de fora. Realment venen de vegades autocars que venen a la festa i la gent que durant l'any han sentit parlar de la festa i gent que comença les seues vacances, perquè no hem d'oblidar que queda potser poc més de 10 dies, poc més de 10 dies per a Sant Joan. Uh-huh. I ja pues, són les prèvies, no? Aquelles sortides prèvies de que no m'aguanto i per sort podem així anar estirant una miqueta més la temporada d'estiu.
1: Molt bé. I clar, com diem abans, no? La plantada és, bueno, és una jornada, però que té continuïtat com és en la festa de la sega. Vull dir que és una cosa que cronològicament, evidentment, és una cosa que plantes, després ha de fer les seues llavors, no? Llavors vosaltres oferiu un seguit de festes de l'arròs, crec que li dieu... Sí. Llavors, el moment de l'any que toco.
2: Sí, sí, sí. O sigui, ara és la plantada. Bé, són les festes de l'arròs, no? I ara és la plantada, després tenim les jornades gastronòmiques de l'arròs, on la gent pot anar als diferents restaurants que ho ofereixen el menú gastronòmic de les festes de l'arròs, que també portem des de l'Ajuntament, fem lo que és la difusió de que coneguen els menús que ofereixen els diferents restaurants que són, mos poden oferir i l'arròs al plat, com diuen, i bo, i de primera qualitat, com tenim al nostre territori, i després, la sega. Que això bé coincideix bastant en el que són les jornades gastronòmiques de l'arròs.
1: Mm-hmm, claro, que és quan hi ha el fruit ja a taula i el podem menjar. Molt bé, Lola, pues, tot repassat. Mira, que vaig molt bé este diumenge, en esta gran jornada que teniu aquí per a, bueno, lo que diem, no?, per a fer mèrit als nostres orígens, per a tornar a pensar-los, perquè al final estem aquí gràcies a ells, no?
2: Sí, i a més, jo sobretot en la escolar, entre persones com Ramon de Baila o també en los plantadors, no? Al dia de la quan fan la plantada, com Rodolfo o com Orman, vull dir, són institucions al nostre poble que mos ajuden a explicar realment tot com eren els seus orígens, que això no ho explicaré jo ara aquí, perquè per això us convido a que puguem vindre la gent el dia 14 de juny a Bombita perquè ho coneguen, les històries explicades pels que les han passat de veritat. Encara tenim la sort de poder-los escoltar.
1: Perfecte, Lola. I és tot un orgull. Apuntadíssim esta cita que no mos podem perdre. Moltíssimes gràcies, Lola.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs, Marina, jo ja tinc a on anar este diumenge. Una cita imprescindible per al nostre territori.
0: Una cita important. Veurem com va aquest diumenge i esperem que tingui molt d'èxit. Moltes gràcies, Cel.

Arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 10 de juny del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Sabies que...
6: El bosc de pedra a Xina, conegut localment com Xilin, sembla tret d'un conte de fantasia, amb columnes de pedra calcària que s'enlairen cap al cel formant un paisatge surrealista. Situat a la província de Yunnan, aquestes formacions rocoses, que poden assolir alçades de fins a 50 metres, són el resultat de milions d'anys d'erosió pel vent i la pluja sobre un llit marí antic que es va aixecar. La pedra calcària soluble en l'aigua ha estat esculpida en formes que recorden arbres petrificats, donant origen al nom Bosc de Pedra. Aquesta àrea és plena de coves, passadissos i llacs subterranis, creant un laberint natural que ha inspirat nombroses llegendes locals. Una explica que les formacions són en realitat persones petrificades per una maledicció.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Papa Lleu XIV ha fet una crida a acompanyar i promoure el qui més ho necessiten, i ho ha dit a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on ha advertit a més que cal assistir a les persones més vulnerables, perquè sembla que s'ha perdut el sentit de la dignitat sagrada de l'ésser humà. El Papa ha reivindicat la figura dels avis i àvies i ha demanat que no es normalitzi la soledat de la gent gran. A l'espera de l'acte central d'aquesta visita, que serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aquest vespre Lleó XIV ha visitat Montserrat al migdia en un ambient d'expectació màxima. El pontífex ha presidit la pregària del Rosari i ha fet la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres.
2: Demanem a Maria, Reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
1: I avui, segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i la resta del dia d'algunes assignatures optatives. Els estudiants es mostraven avui satisfets, alguns, si més no, de com havien anat els exàmens.
3: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
4: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria

0: teoria, doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
1: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit.
2: I les reaccions dels grups municipals arran de la mort d'un home per un tret al carrer Balmes de Barcelona han estat immediates i molt crítiques amb la situació de seguretat a la ciutat. Els partits han expressat la preocupació per l'augment de violència armada a Barcelona i han reclamat mesures urgents per posar fi als tirotejos després d'aquesta segona mort a trets en més d'una setmana. L'alcalde Collboni ha demanat reforçar la presència policial als carrers de la ciutat. I l'historiador de l'art, escriptor i filòsof Valentín Roma ha estat escollit com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El MACBA així ho ha elegit per unanimitat al jurat del concurs per substituir l'actual directora Elvira Diangani Ossé, que va deixar d'ocupar el càrrec perquè no el pot compatibilitzar amb la direcció del MACBA amb la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: English Center patrocina aquest programa.

0: Hola, bona tarda. Ens diem Pol,
1: Lu,
2: Noah,
3: Igor,
4: Anyol,
5: Mamadou
0: i Oleguer. I avui us explicarem com ha anat el primer dia de colònies. Primer, ens hem distribuït en dos autobusos. Un al C i al B i l'altre a l'A. El trajecte ha durat 2 hores i mitja. Ens ha fet una mica pesat. I després hem parat a esmorzar. Després hem anat a l'hotel.
6: L'arribada a l'hotel ha sigut bastant avorrida perquè ens hem tingut que esperar molt de temps als passadissos i al pati a que ens expliquessin totes les activitats i què faríem, com s'organitzaria i etc.
7: Les activitats han sigut trekking fluvial, hípica i bicicleta per la muntanya.
8: Ara parlarà l'Aniol.
9: Parlo sobre els cavalls. Ha sigut una experiència molt inoblidable perquè molts no sabien muntar un cavall o ens hi costava. I al final han après i coses d'aquestes.
10: Nosaltres hem anat per la muntanya amb les bicicletes. Ha sigut una experiència molt xula, però també inolvidable perquè mai havíem anat per la bicicleta per la muntanya.
0: Nosaltres, en canvi, hem rigut molt, molt, molt, molt perquè havíem de passar per un riu i no portàvem banyador i també per un fang que relliscàvem i tothom s'ha caigut i ens hem hagut de canviar la roba.
11: Ara li vull dir
12: el menjar. Hem tornat a l'hotel, ens hem dutxat, hem menjat sopa, pollastre arrebossat i iogurt.
2: Per l'edat, no. De jocs de nit ens hem anat fins a un camp de futbol que n'hi havia i de jocs hem fet la sardina, l'aranya peluda i la cadena que es trenca. I després hem tornat i ara estem aquí pues, fent la gravació.
13: Aquest ha sigut el nostre dia i esperem que us agradi.
0: Adeu!

0: tots i a totes. Som alumnes de 6è C de l'escola Joan Maragall i avui us explicarem què hem fet un segon dia de colònies, un dimecres a la Cerdanya. La primera activitat que...
1: Espera. Us vau llevar molt d'hora?
0: Sí! Sí.
1: I us vau anar a dormir molt tard?
0: Sí!
1: Valla vellita! Vinga, què vau fer?
0: La primera activitat vam fer bici.
2: I bici va ser molt divertit perquè vam anar amb uns monitors que ens van fer una ruta de 10 quilòmetres. Llavors vam anar amb bicicleta, amb els professors, amb els companys, i va ser molt divertit.
1: I van dir que alguns es van mullar una mica, potser, no?
2: Sí, perquè hi havia un bassal i passant per sota.
1: Súper. Val, bé. I escolta'm, a l'hora de dinar, què?
0: A l'hora de dinar hi havia macarrons amb botifarra i flan. Estava boníssim.
1: Jo, em sembla que jo vaig repetir. Vosaltres?
2: També. Estava molt bo.
1: Sí? Fantàstic. Escolta'm, i a la tarda què vam fer?
0: A la tarda vam fer trekking fluvial. Trekking fluvial és, bueno, bàsicament caminar per el cantó del riu i mullar-nos a dintre del riu.
1: Ah, mullar-se, només mullar-se, no?
0: No, tot el cos.
1: Què era? T'he dit que era allò de... Què més hi havia?
3: Hi havia un pot de barro i si no feies bé algun pas et podries caure al barro.
1: Podies caure?
2: Perquè
1: I què va passar amb algunes persones amb la... A veure què?
4: Se li van encallar el peu.
1: Ostres.
2: I van perdre una sabata.
1: Ostres. I era una mica cotxinot tot plegat, eh? Feia una mica de gustillo, també, no?
0: També vam fer com una carrera, com de que anava més ràpid per al riu i amb la corrent ens estirava.
1: Però l'aigua estava calenteta, oi?
2: No!
5: Estava super mega freda, ens van congelar.
1: Uala! Escolta, i després la tornada, què? Què vam sopar? No us vau dutxar ni res, no?
2: Sí!
1: Ui, molt bé. I després de sopar, què?
0: Vam sopar patata i verdures i com uns palitos de lluç arreu.
1: Hi havia algú que deia que estava salada.
2: Bueno, una mica, però estava molt bo.
6: Les pastanagues.
1: Segur?
6: Salades.
1: Molt bé. Verduretes. Jo vaig flipar perquè molta gent va repetir verdures. Al·lucinant. I què més? De postre que teníem? No me'n recordo. El iogurt. Vale. I després d'això, què vam fer?
0: Doncs vam anar com a un parc que hi ha com a costat, com a 5 minuts caminant, i vam jugar...
1: 5 minuts, potser 10.
0: Bueno.
1: I vam jugar uns quants jocs, no?
0: Sí, com a l'estop, el virus, o un que havies de fer pedra per fer tisores i enganxar-te com un cuc.
1: Fantàstic. I escolta'm, aquest dia vau dormir una mica més, potser, no?
2: No. Jo sí, va ser el dia que vaig dormir més.
1: Molt bé, doncs aquesta ha sigut, no?
0: Sí, aquesta ha sigut tot el nostre dia, el dimecres de Cerdanya.
1: Vale, digueu adéu a tothom.
2: Adéu!

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: Hola, de nou aquí el reporter dicharachero del barri Sèsam. No, no, m'he equivocat. Estic aquí amb unes nenes que em volen explicar alguna cosa.
2: Hola, bona tarda. Avui us explicarem el nostre dia a dia d'un dijous quan estem al viatge de final de curs.
1: De quina escola?
2: Del Joan Maragall.
1: Ah, pensava. I sou de tercer, no? O de tres?
2: No, som de sisè.
1: Ah, vale, fantàstic. Què vau fer aquest dijous? Era quin dia? El primer, el segon o el tercer?
2: El tercer.
3: Sí.
1: Molt bé. Vau llevar molt d'hora?
3: Bueno, sí.
2: Bueno, sí.
1: Vau dormir molt?
3: Bueno, més o menys.
2: Més que el primer dia, sí.
1: Bueno, ja està bé. Vinga.
4: I per esmorzar vam tenir una mena de bufet lliure amb galetes, llet calenta, sucs, etc.
1: I em sembla que hi havia també allò, aquella crema de cacau.
4: Sí.
1: Us vau empastifar una mica, no?
4: Era una mena de nocilla.
1: Molt bé, i què vau fer aquest dia? Un cop acabats d'esmorzar, què vau fer?
4: Després d'esmorzar, vam anar al parc aeri de la Molina, que hi havia moltes tirolines i era molt divertit.
1: Em van dir que hi havia un circuit, dos, que com era allò?
4: Podíem fer dos circuits. Hi ha gent que només en va fer un i després va anar en unes corxonetes, i hi ha gent que va voler fer els dos i no va poder anar al circuit de corxonetes.
1: Va, sempre eren dos circuits, o un circuit amb els arbres i les corxonetes aquestes que dieu, o els dos, val? Fantàstic. Després, què, vam anar caminant fins allà o com?
4: No, hi vam anar amb autobús.
1: Fantàstic, super. No, que si no, imagina't, eh? Va ser divertit o no? Va ser superguai.
4: Després d'anar al parc aeri de la Molina, vam tornar amb autocar fins a l'hotel.
1: Que ens esperava un dinar?
4: Sí.
1: O no hi havia?
4: Era molt bo. Hi havia cigrons estofats.
1: Oh, fritot, boníssims!
4: Hamburguesa amb patates.
1: Escolta, els cigrons aquests, és veritat això que diuen que fan tirar pets?
4: No,
1: fantàstic. Molt bé, després de dinar, què vam fer?
5: Després, a la tarda, vam fer un taller de circ i ens van ensenyar a fer malabars, equilibri, i ens
1: van... Una cosa, perdona. Abans d'arribar, què ens va passar? Que vam anar caminant i què ens va passar?
5: Que va ploure.
1: Va ploure, però tot i això som uns valents i unes valentes, no?
5: Sí.
1: I aquí no ens atura res.
5: Bueno, i ens van fer com una petita actuació amb un diàbolo.
1: Fantàstic. I una cosa, el diàbolo va ser brutal, va ser molt guai, m'ho vaig passar molt bé jo, com vosaltres, no? Escolta'm, quines coses ens van ensenyar? Quines activitats de ser ens van ensenyar?
2: Ens van ensenyar el diàbolo, després a fer malabars, el plat xinès.
1: Els platets xinesos, no?
2: I la banya del diable o algú.
1: Ai, sí, això era difícil, és veritat.
6: També hi havia les
1: xanques, no?
2: Les xanques.
1: Super. I els
7: pedalets.
1: Aquests cosetes de pedals, no? Que guai. I alguna cosa, què és la que més ha agradat?
2: A mi em va agradar muntar cavall.
1: Muntar cavall? Ah, però clar, aquell dia no ho vam fer, el de muntar cavall.
2: Ja. Yeah.
1: Ara t'has colat, eh? Vinga, doncs, quan vam tornar?
2: Vam tornar i vam sopar també, un sopar molt bo. I ja que era l'última nit, ens van preparar una discoteca. A la discoteca vam posar molta música.
1: Però espera, que aquí això s'ha d'anar a parlar, eh? Com anàveu de vestits a la discoteca? Amb el xandall?
2: No, anàvem
1: amb el
2: carrer
1: d'esport?
2: Anàvem molt elegants.
1: Molt elegants, eh? Molt elegants. Molt bé, i què vau fer?
2: I, bueno, ja ens vam posar música, ens ho vam passar molt bé i vam saltar i ballar.
1: Superguai. Molt bé. I després, què? Tornem a l'hotel i què? A fer compressors lectores?
4: No. Llavors, vam anar a dormir i com que tothom estava molt cansat, bueno, hi havia gent esverada i gent que no. Però almenys la nostra habitació estava calmada i tots vam decidir anar a dormir.
1: Fantàstic. I escolta'm, aquest noi d'aquí, tu vas anar a dormir després de venir de la discoteca? Ai, que li falta una mica la veu, eh?
7: Sí, vas gritar molt.
1: Va cridar molt. Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies. Au, digueu adéu.
8: Adéu.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Si t'agrada, es diu Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: Hola a tothom, avui és l'últim dia de colònies i estem aquí al bus i explicarem com ha sigut el dia. Doncs ens hem despertat i hem fet les maletes per deixar-les preparades. Hem anat a esmorzar,
2: després hem anat a França a pujar fins a una ermita.
3: Ha estat bastant xulo, aunque cansava molt, però valia la pena per al paisatge.
4: Després hem tornat a l'hotel, hem dinat i ara estem en l'autocar.
1: Moltes gràcies a tothom.
3: I ens hem passat molt bé.
5: Adéu!
3: Adéu!
6: La música a Ràdio Arenys.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
3: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
2: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
3: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
1: Ràdio Arenys.

0: comparteix la música de Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Milers de persones tornen a rebre aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya. Jordi Fortià.
3: Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A dins i fora del temple, fidels i curiosos l'esperen.
4: Desde que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, está, yo no me la pierdo.
5: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
6: Mira, tengo los pelos de punta ya y aún no ha llegado.
7: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
8: A mí me agrada ver a gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
9: Una experiencia inolvidable.
1: Lleó XIV s'encomana a la Moreneta en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món en un Parlament farcit de fragments en català.
3: Ha estat durant la seva visita al monestir de Montserrat carregada de simbolisme i envoltat de milers de persones.
10: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes.
1: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes en ple dispositiu de seguretat per la visita del Papa.
3: És el segon tiroteig en pocs dies a la ciutat Comdal. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant dels fets com aquest. Són declaracions a BTV.
11: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol.
3: El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Jordi Herreruela és el director de la Cruïlla.
12: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat,

0: però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
1: I en esport, Janire Gallut arrenca la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana.
2: En breus instants començarà el partit entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec i pendents també de la penya, que juga aquest vespre a les 8 a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i, tot i això, queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas, algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el barcelonès, en aquest cas, núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i, per tant, al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol. De fet, demà el dia serà radiant a la majoria de comarques del Pirineu, de Ponent, de l'Ebre, amb una mica de vent al matí, també a l'Empordà, i una temperatura que despertarà més fresqueta que la d'avui. Però, en canvi, el dijous a la tarda, la calor començarà a intensificar-se respecte a aquest dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destaquem aturades en alguns punts, no massa. Globalment, no hi ha massa complicacions a la xarxa viària. En aquest, per exemple, de l'autovia 2, tenim aturades a la zona de Sant Feliu de Llobregat, al punt de connexió des de l'autopista B23, en sentit Barcelona, i també a la C32, en aquest cas, a la zona del Prat i també de Sant Boi de Llobregat, en aquest cas de sortida, en sentit Castelldefels. L'antitud en retencions també la C58 entre Montcada i Reixac i Torre Baró, d'entrada a Barcelona, i altres zones més puntuals, com és la C60 Argentona, tocant a la C32 en sentit Mataró, o també la façana portuària de la Ronda Litoral en sentit Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
4: Així es completarà la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una jornada que ha començat aquest matí amb una visita a la presó de Brians i ha culminat també aquest migdia amb el viatge a Montserrat en una visita carregada de simbolisme. A la tarda i abans d'arribar a la Sagrada Família, el Papa ha visitat el convent de Sant Agustí, al barri del Raval, l'ordre de la qual ell en va ser membre.
0: Des de quarts de 7 de la tarda han anat arribant les màximes autoritats del país, amb la presència ja dels reis d'Espanya, de Pedro Sánchez, de Salvador Illa, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o també del president del Parlament, Josep Rull, al temple. Mentrestant, aquesta és l'agenda prevista del pontífex a la Sagrada Família, Mont Carvajal, bona tarda.
5: Bona tarda. El Papa Lleó XIV arribarà acompanyat de l'arcabisbe Joan Josep Omella, que fa de mestre de cerimònies del Vaticà. El Papa entrarà a l'església, baixarà a la cripta d'Antoni Gaudí i després, cap a les 8, farà una missa solemne de centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest acte durarà una hora i quart aproximadament. Després, cap a quarts de 10, tot el seguici sortirà a la façana del naixement i el Papa beneirà la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Serà el punt culminant d'aquest acte. Després, les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja ho van fer amb els papes Joan Pau II i Benet XVI. Després marxarà pel carrer Sardenya. La Torre de Jesús fa 172 metres i mig i converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
0: Gràcies, Mont. Ho dèiem ara, milers de persones s'han volgut acostar a la Sagrada Família per rebre el Papa. Des de primera hora de la tarda, els carrers Passeig de Gràcia, Sardenya o Rosselló estan plens de fidels que volien veure el pontífex amb el Papa Mòbil en el seu trajecte fins al temple. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Clàudia, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Estem, sens dubte, davant d'un ambient que està marcat per la devoció i l'expectació. 8.000 fidels són els que es troben ben a prop de la Sagrada Família, 4.000 fora de la Basílica i 4.000 més entre ells, també autoritats dins de la Basílica. Però són molts més els que estan reunits a la zona habilitada al carrer de la Marina, davant la façana del Naixement i els carrers adjacents per poder seguir la cerimònia. A fora s'han instal·lat pantalles gegants perquè el públic pugui veure en directe la històrica jornada. Moments abans abans que permetessin als fidels apropar-se a l'àrea, que això ha estat a partir de 4:45, hem pogut parlar amb alguns d'ells, tots esperant amb gran emoció l'arribada del Papa Lleó XIV.
7: Des de que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
8: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
9: Mira, tengo los pelos de punta ya y aún no ha llegado.
10: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
11: A mí me agrada ver gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
12: Una experiencia inolvidable.
6: L'àrea està fortament blindada per un ampli dispositiu de seguretat, incloent-hi restriccions de trànsit, talls de carrers i desviacions de les línies de transport públic. Tot i els talls i la massificació d'avui, hem de dir que es viu un clima de calma festiva i de fita històrica a mesura que la ciutadania espera la benedicció del pontífex a la recentment culminada Torre de Jesús.
0: Gràcies, Clàudia. I en la penúltima parada del Papa, abans d'acabar la visita a Barcelona, el pontífex s'ha reunit amb entitats socials i de caritat al convent dels Sant Agustins del Raval, un ordre de la qual en va ser membre. Lleó XIV ha començat la seva intervenció precisament assegurant que Sant Agustí s'hi sent com a casa. Esther Minguell.
13: Aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, molt a prop de les Rambles de Barcelona, a l'alçada del Liceu, el Papa Lleó XIV ha viscut una de les trobades més socials de tot el viatge aquí a Catalunya, a banda de la visita aquest matí a Brianzo. Ha sigut una trobada, una reunió, amb unes 90 institucions socials que li han explicat la feina i el dia a dia que fan combatent la pobresa i atenent a les persones que necessiten doncs, més recursos. D'aquestes 90 institucions doncs, s'ha escollit la representació de 3 entitats, ha estat Càritas, Ovinso, que és una fundació que treballa amb persones que tenen addicció a les drogues, i també una comunitat de religioses que treballa amb dones que han exercit la prostitució i que li han pogut explicar quin és el seu dia a dia, quina és la seva feina. El Papa Lleó XIV les ha escoltat i després els ha adreçat a elles i a totes les institucions aquí representades i també les autoritats assistents, doncs els ha transmès un missatge elevant el caràcter social i elevant també el valor de la caritat.
14: El cristià, a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé dels altres, sabent que en cada germà i germana que sofreix hi trobem el mateix.
13: Un dels protagonistes de la trobada ha estat l'Enzo, un nen que viu aquí amb la seva família al barri del Raval, que li ha pogut explicar les dificultats que viu amb la seva família i explicar-li una mica la realitat d'aquest barri.
0: Aquesta és l'agenda d'aquesta tarda del Papa Lleó XIV, però aquest matí l'acte central del pontífex ha estat a Montserrat. En un ambient d'expectació màxima, el Papa ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i respecte cap als altres. Canal Taronja Noia, Sergi Lladó.
15: El Papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El Papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
16: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les columnes, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
15: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el Papa ha arribat amb el Papa mòbil descapotat als vols de a les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i nervis. Des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex. Fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
17: han arribat ben d'hora al matí.
18: Ens hem llevat a les 6 del matí, hem arribat a les 8 i mitja per agafar l'aeri.
19: Moltes ganes, estàvem ja desitjosos de que arribés aquest dia 10.
20: Il·lusionat, molt il·lusionada.
17: Són alguns dels centenars de fidels que des de primera hora d'aquest dimecres s'han concentrat a la plaça de l'Abadia de Montserrat per agafar posicions i veure el papa des de primera fila.
20: I amb ganes ja de que estigui aquí. L'he seguit molt aquests dies també per la televisió.
21: Molt nerviosa, la veritat. Falten poques horetes, però ara em ficaré allà a rebre el de peu.
22: Portàvem ja 3 mesos amb la reserva, vol dir que ja ho esperàvem. Venim molt il·lusionats i esperem pues, com una energia, un carregar piles.
23: Esperem que passi de peu i que li puguem dir al papa molta sort.
22: Benvingut.
17: Amb Lleó 14, l'abadia ha rebut després de 44 anys el màxim representant de l'Església. Per molts dels feligresos, la presència del papa en aquest símbol del catalanisme suposa un orgull.
19: Això que hagi vingut aquí a Montserrat és un punt molt a favor del Vaticà i del Sant Pare, que ha decidit vindre aquí, perquè nosaltres som catalans i això és la nostra història.
21: Encara que no creguis o no practiquis, ja pel fet que parli català dius, ostres, aquest papa m'agrada, no?
17: Un total de 8.000 persones han cridat visca el papa i han esclatat d'emoció. La visita del pontífex a Montserrat suposa un colofó a la celebració del mil·lenari.
0: I abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una 80 d'interns i ha destacat el dret d'equivocació de presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Anna Ruiz.
24: Ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Els reclusos han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
25: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido.
26: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. Os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
24: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més enllà de la visita del papa, en la crònica política, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar avui retrets pujats de to al Congrés dels Diputats. Ha estat només 2 dies després que el papa Lleó XIV demanés, des del mateix escenari, aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino.
27: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
28: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
29: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero. Primero, ¿quién es M. Rajoy? Ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
27: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
30: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
29: Nosotros estamos trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
27: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
0: En successos, a Barcelona aquest matí un home ha mort per un tret de bala, ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
1: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí, just al davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha abatut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria fa que es disposin imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec del cas.
0: I l'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig d'aquesta setmana.
1: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
2: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que era dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup del consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Segon dia de selectivitat arreu de Catalunya. El tret de sortida l'han donat els exàmens d'Història i Filosofia, unes proves que els alumnes han trobat prou assequibles. En canvi, la de Matemàtiques, a la tarda, l'han trobat més difícil que altres anys. Tot plegat en les primeres proves de selectivitat que es fan amb detectors per evitar que els estudiants copiïn. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: Segon dia de selectivitat superat pels més de 45.000 alumnes que aquest any s'han matriculat a l'ESPAU. Un any, per cert, de rècord d'estudiants apuntats. Durant el dia d'avui, igual que ahir, no hi ha hagut cap incidència. De moment, tampoc s'ha detectat cap alumne que fes servir el mòbil durant l'examen. Ho explica la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, des d'un dels tribunals de Manresa.
5: De moment no hem registrat cap incidència. Catalunya ja ha estat pionera fent ús d'aquest tipus de dispositius i el que volíem era garantir l'equitat a l'hora de fer l'examen, que els estudiants tinguessin tots i totes la mateixa oportunitat de fer un examen sense tenir favoritisme a l'hora d'aconseguir informació de forma no correcta. No?
4: De fet, avui mateix a la Universitat Politècnica de la capital del Bages s'hi han passejat alguns detectors que no han trobat res de res. Per tant, un dia tranquil, igual que ahir, en què tot i la visita del Papa i les preocupacions per la mobilitat, només van recollir queixes menors com dubtes en l'examen de física, que la consellera assegura que revisaran. Demà serà l'últim dia de selectivitat, que començarà amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura.
0: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro.
6: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quan a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
7: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
6: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Figús.
8: Sota el lema Celebrem, la Fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la Fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
9: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
8: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb Incontinuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Geniri Gallut, bona tarda.
10: Bona tarda. En joc el primer partit de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc per la final. De moment, les andreuenques guanyen 0-2 al final del primer quart. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiakos grec. Demà a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a les 7 de la tarda a les semifinals de la Champions masculina, en la cita que també se celebra a Malta. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
11: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
10: I ahir, en el primer partit de les semifinals, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. Sentim el tècnic, Xavi Pasqual.
12: Agrair el suport del públic, ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
10: Demà a les 8 del vespre també el Palau Blaugrana juga el segon partit de la sèrie. I en hoquei patins, el president de l'Igualada Hoquei Club, Manel Burón, ha estat protagonista a la xarxa l'endemà d'eliminar el Barça a les semifinals de l'hoquei Lliga masculina. L'última lliga que va guanyar l'Igualada va ser el 1997. Enguany, el rival a la final és el Liceo gallec. El president té clar quin és el secret del club que presideix.
13: La fem mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
10: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández. El sentim.
14: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
10: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
15: Un lloc per escoltar bé.
16: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
18: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11,
17: plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
18: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
17: Dilluns, dia de descans.
18: Telèfon 93 792 35 46.
17: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
19: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
20: Finques Blaumar.
21: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
20: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
21: 93 792 0440.
20: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
21: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
22: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
23: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
22: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
23: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
24: Segueix-nos a les xarxes socials.
25: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. El pontífec ja ha arribat al temple, on ha estat rebut pels reis d'Espanya, Jordi Fortià.
2: Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A dins i fora del temple, fidels i curiosos segueixen la cerimònia.
3: Desde que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
4: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
5: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
6: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
7: A mí me agrada ver a gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
8: Una experiencia inolvidable.
0: Lleó XIV s'encomana a la Moreneta en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món en un Parlament farcit de fragments en català.
2: Ha estat durant la seva visita al monestir de Montserrat carregada de simbolisme i envoltat de milers de persones.
9: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes en ple dispositiu de seguretat per la visita del Papa.
2: És el segon tiroteig en pocs dies a la ciutat comtal. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
10: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol.
2: El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Jordi Herreruera és el director del Cruïlla.
11: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
0: I en esport, Janire Gallut arrenca la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana.
12: En joc el partit entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. De moment, les andreuenques guanyen 3-5 a falta de 3 minuts pel final del segon quart. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. I pendents també de la penya, que juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
13: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i, tot i això, queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas, algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el barcelonès, en aquest cas, núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i, per tant, al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol. De fet, demà el dia serà radiant a la majoria de comarques del Pirineu, de Ponent, de l'Ebre, amb una mica de vent al matí, també a l'Empordà, i una temperatura que despertarà més fresqueta que la d'avui. Però, en canvi, el dijous a la tarda, la calor començarà a intensificar-se respecte a aquest dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
14: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat millorant ja molt ràpidament. Queden ja pocs punts amb aturades. Destaquem un d'ells a l'autopista del Maresme, a la C32, amb possible incidència, a la zona de Vilassar de Dalt. Entre Premià i Vilassar, en sentit nord, hi ha un quilòmetre i mig, més o menys, de lentitud amb retencions en aquest punt de l'autopista. Ja per volum de trànsit, la ronda a dalt, tot i que ha millorat molt, encara presenta força lentitud al tram de Sant Gervasi, sentit Trinitat, i també l'entrada a Barcelona per l'autovia 2, a l'altura de Cornellà, en sentit, per tant, zona franca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre. Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV a la Sagrada Família a l'espera de l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. El pontífex ja ha arribat al temple, on ha estat rebut pels reis d'Espanya. Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
2: Així es completarà la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una jornada que ha començat aquest matí amb una visita a la presó de Brians i ha culminat també aquest migdia amb el viatge a Montserrat en una visita carregada de simbolisme. A la tarda i abans d'arribar a la Sagrada Família, el Papa ha visitat el convent de Sant Agustí, al barri del Raval, l'ordre de la qual ell en va ser membre.
0: Ho dèiem ara, a aquesta hora el Papa és ja a la Sagrada Família, on ha estat rebut pels reis d'Espanya i la resta d'autoritats. El pontífex ha parlat llargament amb una nena amb síndrome de Leber, que només distingeix llums i ombres, i que només amb el tacte li ha explicat a Lleó XIV la maqueta de la Torre de Jesús. Ara mateix el pontífex s'ha baixat ja a la cripta, on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, on hi ha li ha dedicat una oració i visita ara mateix també la catedral acompanyat del cardenal Joan Josep Omella. Mont Carvajal, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Nosaltres estem al carrer Mallorca, Marina. Estem a la façana del naixement de la Sagrada Família. Hem vist per la pantalla amb molta emoció per part dels fidels que estan seguint doncs, com el Sant Pare, el Lleó XIV, entrava a la cripta de la tomba de Gaudí i feia una petita oració personal. Després, ara en aquests moments s'està fent els seus preparatius, està en un accés privat i s'està vestint per l'ocasió, per fer aquesta missa d'homenatge d'Antoni Gaudí en el seu centenari. Mentrestant, en aquest moment és privat i el Papa s'està canviant de roba, doncs han apagat el senyal institucional i han donat instruccions de coses que podrien fer i les coses que passaran. I mentrestant els estan regalant un petit objecte que és una torre gaudiniana a cadascun dels presents, 4.000 presents que estan aquí asseguts, són convidats per la meitat pel bisbat de Barcelona i l'altra meitat per les parròquies. Ara mateix hi ha silenci per megafonia. Han dit que els 8 sí que explicaran, doncs que donaran en directe la missa del centenari de la mort d'Antoni Gaudí avui 10 de juny, i després el Papa sortirà a la façana del naixement i beneirà i la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Després les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja van fer amb els papes Joan Pau II i en Benet XVI, i el Papa Lleó XIV marxarà pel carrer Sardenya. Així doncs, la Torre de Jesús quedarà inaugurada. Són 172,5 metres d'altura, converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. I quan el Papa haurà marxat, doncs hi haurà uns drons que il·luminaran el cel fent formes gaudinianes. Aquest objecte que estan regalant aquí a cadascun dels presents són, ens estan dient, unes lamparetes que quan es faci doncs, més fosc de nit doncs, il·luminaran i tot plegat farà força goig.
0: Moltíssimes gràcies, Mont. Ho dèiem ara, milers de persones s'han volgut acostar a la Sagrada Família per rebre el Papa des de primera hora de la tarda. Els carrers Passeig de Gràcia, Sardenya, Rosselló estan plens de fidels que volien veure el pontífex passar amb el Papa mòbil en el seu trajecte fins al temple i ara segueixen a través de les pantalles aquest acte que ha de tenir lloc a partir de les 8 del vespre. Allà, en aquests carrers, hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
16: Molt bona tarda. Estem, sens dubte, davant d'un ambient que està marcat per la devoció i l'expectació. 8.000 fidels són els que es troben ben a prop de la Sagrada Família, 4.000 fora de la Basílica i 4.000 més, entre ells també autoritats, dins de la Basílica. Però són molts més els que estan reunits a la zona habilitada al carrer de la Marina, davant la façana del naixement i els carrers adjacents per poder seguir la cerimònia. A fora s'han instal·lat pantalles gegants perquè el públic pugui veure en directe la històrica jornada. Moments abans abans que permetessin als fidels apropar-se a l'àrea, que això ha estat a partir de 4:45, hem pogut parlar amb alguns d'ells, tots esperant amb gran emoció l'arribada del Papa Lleó XIV.
3: Des de que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
4: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
5: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
6: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
7: A mí me agrada ver la gente, me siento y veo gente pasar y me agrada.
8: Una experiencia inolvidable.
16: L'àrea està fortament blindada per un ampli dispositiu de seguretat, incloent-hi restriccions de trànsit, talls de carrers i desviacions de les línies de transport públic. Tot i els talls i la massificació d'avui, hem de dir que es viu un clima de calma festiva i de fita històrica a mesura que la ciutadania espera la benedicció del pontífex a la recentment culminada Torre de Jesús.
0: Gràcies, Clàudia. I en la penúltima parada del Papa abans d'acabar la visita a Barcelona, el pontífex s'ha reunit amb entitats socials i de caritat al convent dels Sant Agustins del Raval, un ordre de la qual n'havia format part. Lleó XIV ha començat la seva intervenció assegurant que Sant Agustí s'hi sent com a casa. Esther Minguell.
17: Aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, molt a prop de les Rambles de Barcelona, a l'alçada del Liceu, el Papa Lleó XIV ha viscut una de les trobades més socials de tot el viatge aquí a Catalunya, a banda de la visita aquest matí a Brianzo. Ha sigut una trobada, una reunió, amb unes 90 institucions socials que li han explicat la feina i el dia a dia que fan combatent la pobresa i atenent a les persones que necessiten doncs, més recursos. D'aquestes 90 institucions doncs, ha escollit la representació de 3 entitats, ha estat Càritas, Ovinso, que és una fundació que treballa amb persones que tenen addicció a les drogues, i també una comunitat de religioses que treballa amb dones que han exercit la prostitució i que li han pogut explicar quin és el seu dia a dia, quina és la seva feina. El Papa Lleó XIV les ha escoltat i després els ha adreçat a elles i a totes les institucions aquí representades i també a les autoritats assistents, doncs els ha transmès un missatge elevant el caràcter social i elevant també el valor de la caritat.
9: El cristià, a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé dels altres, sabent que en cada germà i germana que sofreix hi trobem el mateix.
17: Un dels protagonistes de la trobada ha estat l'Enzo, un nen que viu aquí amb la seva família al barri del Raval, que li ha pogut explicar les dificultats que viu amb la seva família i explicar-li una mica la realitat d'aquest barri.
0: Aquesta és l'agenda d'aquesta tarda del Papa Lleó XIV, però aquest matí l'acte central del pontífex ha estat a Montserrat. En un ambient d'expectació màxima, el Papa ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i respecte cap als altres. Canal Taronja, noia, Sergi Lladó.
18: El Papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El Papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
9: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les columnes, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
18: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el Papa ha arribat amb el Papa mòbil descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la Salve i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat.
0: Gràcies, Sergi. Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i nervis. Des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex. Fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
19: han arribat ben d'hora al matí.
20: Ens hem llevat a les 6 del matí, hem arribat a les 8 i mitja per agafar l'aeri.
21: Moltes ganes, estàvem ja desitjosos de que arribés aquest dia 10.
22: Il·lusionada, molt il·lusionada.
19: Són alguns dels centenars de fidels que des de primera hora d'aquest dimecres s'han concentrat a la plaça de l'Abadia de Montserrat per agafar posicions i veure el papa des de primera fila.
22: I amb ganes ja de que estigui aquí. L'he seguit molt aquests dies també per la televisió.
23: Molt nerviosa, la veritat. Falten poques horetes, però ara em ficaré allà a rebre de peu.
24: Portàvem ja 3 mesos amb la reserva, vol dir que ja ho esperàvem. Venim molt il·lusionats i esperem pues, com una energia, un carregar piles.
25: Esperem que passi de peu i que li puguem dir al papa moltes coses.
24: Benvingut.
25: Sí. Benvingut.
19: Amb Lleó XIV, l'abadia ha rebut després de 44 anys el màxim representant de l'Església. Per molts dels feligresos, la presència del papa en aquest símbol del catalanisme suposa un orgull.
21: Això que hagi vingut aquí a Montserrat és un punt molt a favor del Vaticà i del Sant Pare, que ha decidit vindre aquí, perquè nosaltres som catalans i això és la nostra història.
23: Encara que no creguis o no practiquis, ja pel fet que parli català dius, ostres, aquest papa m'agrada, no?
19: Un total de 8.000 persones han cridat visca el papa i han esclatat d'emoció. La visita del pontífex a Montserrat suposa un colofó a la celebració del mil·lenari.
0: I abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una 80 d'interns i ha destacat el dret d'equivocació de presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Anna Ruiz.
26: Ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Els reclusos han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
27: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué que Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido.
28: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. Os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
26: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda a la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I al marge de la visita del Papa en la crònica política, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar avui retrets pujats de to al Congrés dels Diputats. Ha estat només 2 dies després que el Papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari a aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino.
29: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
30: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
31: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
29: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
32: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
31: Nosotros estamos trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
29: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes s'ha celebrat l'any vinent, tal com està previst.
0: En successos, a Barcelona aquest matí un home mort per un tret de bala ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita del Lleó 14.
2: Els Mossos investiguen els fets, que han passat poc abans de les 10 del matí, just al davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home ha abatut un altre tret i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria fa que es disposin imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
0: I l'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig d'aquesta setmana.
2: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
3: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
2: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup del consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou en demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
2: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. A la tarda, la prova de matemàtiques ha estat més difícil que altres anys, segons els alumnes.
0: En el cas de la prova de física d'ahir, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que ahir va causar una gran confusió. Mataró, Ràdio Beta i Doñate.
4: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
5: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
6: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava. I després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
4: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: I encara un darrer apunt. Sindicats i direcció de Nissan arriben a un preacord per reduir l'impacte de l'ERO a l'automobilística.
2: El preacord haurà de ser ratificat divendres pels treballadors i treballadores. Amb el nou ERO es redueix les persones afectades en 16 i es preveuen prejubilacions a partir dels 54 anys amb el 75% del salari fins als 61 anys i a partir dels 55 fins als 62 amb el 80%. Finalment, s'ha acordat una indemnització de 50 dies per any treballat pels afectats pels acomiadaments.
0: I en cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro.
7: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
8: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
7: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
9: Bona tarda, en joc el primer partit de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. De moment, les andreuenques guanyen 6-8 quan queden 2 minuts pel final del tercer quart. A les 9 de la nit serà el torn del Centre Natació Mataró, que juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. I demà a les 7 de la tarda l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a les 7 de la tarda a les semifinals de la Champions masculina, en la cita que també se celebra a Malta. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
9: I demà a les 8 del vespre, també al Palau Blaugrana, el Barça es disputarà el segon partit contra el Tenerife, en aquest segon partit de la sèrie. El Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge de l'alè Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units. I en futbol sala, el Barça espera arribar al parlar final de la Lliga de Primera Divisió Masculina. Serà el Palma o el Pozo Murcia, que encara estan disputant les semifinals. Javi Rodríguez, el tècnic, es mostrava molt feliç.
11: Te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
9: I amb aquest passi a la final, els blaugranes també han garantit plaça per jugar a la Champions la temporada que ve.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
12: Notícies en Xarxa, edició vespre.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Sa cosa està que...
1: Ràdio Arenys.
15: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
16: Com pot ser, si sempre feu fotos?
15: Sí, però no són de veritat.
16: I si li regalem un reportatge?
15: Bona idea. A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
16: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666

0: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha arribat a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona per celebrar la missa, que tot just comença ara, aquesta missa del centenari de la mort del seu arquitecte Antoni Gaudí, i van inaugurar la Torre de Jesús, la més alta del temple i de totes les esglésies catòliques del món, després de la cerimònia a la parròquia de Sant Agustí al Raval i enmig d'un bany de masses al carrer Rosselló amb papa mòbil. Està rebut pels reis d'Espanya, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els presidents de la Generalitat i del Parlament i l'alcalde de Barcelona, entre d'altres. Es tracta de l'acte central del Papa a Catalunya i el motiu principal per haver escollit aquesta data. Un acte que seguiran o estan seguint ja 4.000 persones, unes a fora, i 3.000 que han pogut accedir a la Basílica, que són, han estat convidades amb invitacions repartides a parròquies de Barcelona. S'acosta l'estiu i el perill de foc al bosc. Netejar el sotabosc és una de les mesures més efectives per la prevenció d'incendis. Avui s'ha culminat a Sora, a Osona, un projecte que està cofinançat per la Unió Europea en col·laboració, entre d'altres, per la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Escoltem, en té més detalls, Guillem Rico, del 9FM.
2: A la finca La Casa Nova de Sora han recuperat 80 de les 300 hectàrees que tenen per a pastures. A través d'ajuts com el Life Agro Foradap van fer les primeres neteges i llavors n'han fet el manteniment primer amb que després amb vaques i ara també amb cabres. És una forma per fer compatible la gestió forestal i la ramaderia, que serveix també per prevenir incendis. Mercè Homs és responsable de l'explotació i Jordi Fàbrega, el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona.
3: Ho fem per recuperar pastures que antigament ja hi havien set i per prevenció d'incendis, evidentment.
4: Aquesta combinació de com s'ha pogut gestionar tot un bosc que tenia una densitat molt alta a nivell de massa boscosa, molt combustible, i que això és susceptible que si hi ha molta concentració de bosc i molta densitat, es pugui haver-hi un incendi i pugui haver-hi una greu afectació.
2: Total, s'han gestionat de forma experimental unes 320 hectàrees i de manera indirecta, a través d'agrupacions de propietaris forestals, s'arriba a unes 2.000 a la demarcació. La intenció és fer-ho extensiu arreu del territori.
1: I detingut a Caldes de Malavella, a la Selva, un noi de 19 anys per estafa en la venda d'entrades d'un concert. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i comprava les entrades, però quan s'acostava la data en voler activar les entrades s'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. Després de rebre 8 denúncies per valor de prop de 3.000 euros, els Mossos han pogut identificar el sospitós i detenir-lo.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys.

0: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
1: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
0: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
1: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
0: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
1: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
2: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

Benvinguts a Mediterrània. Avui, amb la secció Tots som cultura. La creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio, on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. I és un plaer compartir amb vosaltres aquesta estona setmanal. La disfrutem i desitgem que vosaltres també us ho passeu bé. Us ressona del que parlem? Us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència? O afegir algun comentari que sumi? Doncs esteu convidats a participar en el directe que ara comença. Podeu participar a través del telèfon 93 795 79 12 o a través del 722 886 921. I aquí podeu fer comentaris i ens posarem en contacte amb vosaltres. Però també recordeu-vos que estem en directe ara mateix, o sigui que si entreu en el Facebook Live de Radio Arenys o en el YouTube o Instagram o Twitch, allà també ens podeu veure, posar cara del que fem i anirem ensenyant coses, per tant, seria interessant que hi entreu i posar-nos cara, evidentment, qui és el que està parlant, si us ve de gust. I si no, doncs res. I fer comentaris. Allà és molt més ràpid els comentaris perquè els llegim de seguida i us contestem. O, en el cas de voler escoltar de nou el programa perquè no l'heu pogut seguir o us interessa algun punt dels que hem dit, ens podeu trobar al Facebook Mediterrània Radio Arenys, allà hi trobareu els podcasts, o entrar a la web de Radio Arenys, allà buscar Mediterrània, i teniu tots els podcasts emesos. I també estem en el... Aquest Sant Pedro, com que no el faig servir, com es diu l'altre, Joan? El... No... Aquell que, no, aquells que només són veus. Spotify. Mira que no se'm queda amb mi l'Spotify de barres, tu. Doncs en Spotify també estan tots els programes de Mediterrània, o sigui que teniu un munt de llocs per poder-lo escoltar quan vulgueu, l'estona que vulgueu i en el lloc que vulgueu. Us parla Rin García i avui tenim dos en l'estudi de so. Dirigint, tenim el Joan Bosch de so i la Helena Soldate, o sigui que avui estem molt cuidats en el servei tècnic. Bona tarda a tothom i comencem.

0: Avui, a Tots Som Cultura, ens torna a visitar una associació que el seu objectiu és millorar la qualitat de vida de la gent gran, social, econòmica i culturalment. Parlem de l'associació Jubilats Canet 2020. I ens acompanya avui Manel Gutiérrez, també és Manuel, evidentment.
1: Sí, al DNI posa Manuel, eh?
0: Sí, posa't més a prop del micro. Que
1: en el DNI posa Manuel, eh? I no me l'he fet canviar ni me'l faré canviar.
0: No, és que Manuel també és molt maco, no?
1: Sí.
0: És un nom maco,
1: sí,
0: Manuel.
1: Però vull dir, més a més, són les meves arrels, eh?
0: I tant, sí, sí, perquè vas venir del sur, tu.
1: No, vaig néixer a Arenys.
0: Tu vas néixer a Arenys, però els teus pares no.
1: Els meus pares no.
0: D'on?
1: Ni la meva família, de Motril, Granada.
0: Com jo també sóc granaïna.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Doncs, pues, més a més, molta gent. Perquè la meva mare eren 14 germans i la meva àvia 32. O sigui que tinc arrels més que tots els plataners de la Riera d'Arenys.
0: D'un i do, ben sí. Complicat. Doncs el Manel avui ens va explicar les novetats del Festival Comedians del 2026 i també com l'associació està treballant per la gent gran.
1: Pues sí, estem treballant per la gent gran perquè creiem que s'ho mereixen i perquè nosaltres som gent gran.
0: Exactament.
1: Per tant, hem de treballar una mica per nosaltres,
0: sí.
1: I que som els que sabem més bé, encara que hi hagi gent que estigui molt ben preparada, el que costa arribar a final de mes, el que costa arribar a Can Ruti, el que costa ajudar en els fills i algunes vegades els nets i tot, és ha canviat tot molt la societat. I ara, pues, som la tercera edat, però és que ja en tenim una quarta. Per què? Perquè en aquests moments a Catalunya, ens va dir aquest dia el director general de la Generalitat, de la gent gran, que són 3.265, ens va dir fa un mes, de centenaris.
0: Ah!
1: 3.265.
0: Uau, persones ara suposo que han arribat als 100 anys.
1: Sí, només Catalunya.
0: Però en bon estat.
1: Amb l'estat que estan. Uns estaran millor i altres menys. Però de totes maneres, l'edat la diu la salut. Tu pots tenir 60 anys i no està bé de salut.
0: Sí, sí, està tocat.
1: I pots tenir 92 anys i anar ensemble amb nosaltres a fer dansa.
0: Sí, sí.
1: I de 70
0: sí, sí,
1: i 80...
0: Sí, bueno, tenim una que té, una de les companyes que ve a dansa, té 89.
1: Sí, sí, sí. Bueno, l'any passat teníem una de 92.
0: Sí, bueno, la Maria. No, hi havia una altra.
1: Ah, una altra també?
0: Sí, pues
1: mira.
0: Però també va deixar de venir la Maria. Sí, sí. Aquella senyora que anava sempre amb una boina que es feia
1: sí.
0: Allò de punt de ganxet.
1: Sí, sí, sí.
0: Però
1: sí.
0: Va arribar un punt que va dir, mira, no vull caminar tant, no em vull desplaçar tant, i com que anava com anar tan cansat, ja...
1: Jo aquest dematí m'he trobat amb un que m'ha preguntat... Anava amb un taca-taca, que ens veiem cada dia, perquè ells també amb la seva dona pues, es passegen i així. I sempre havia treballat molt per la gent gran. I em preguntava, escolta'm, Manel, a les excursions que feu, podria venir amb el taca-taca? Dic, home, clar, dic, és que el taca-taca és l'eina que tu et deixa...
0: Moure't.
1: Uh-huh. I et millora la qualitat de vida. Uh-huh. Home, si un dia anem a veure unes coves, et diré no. Perquè pot ser complicat, per anar així, pujar,
0: no
1: baixar...
0: Que hi ha escales, i això,
1: clar,
0: això és complicat.
1: Però, si no tens cap problema. Baixes del bus, anem a visitar no sé què. Uh-huh. Aquest dia vam anar en barca. Doncs és el moment de pujar al barco, a l'Estartit. Anàvem 60.
0: Sí, sí. Hi ha les fotos i molt bé. Estàs explicant ja entrant en matèria, però jo m'agradaria abans que recordessis una mica qui són, qui sou, qui som, perquè jo també estic en l'associació,
1: sí.
0: Com va néixer i els objectius, que una mica ja ho estaves explicant ara.
1: Això va néixer l'any 2020, on tots estàvem tancats, on sortia un per anar a comprar i els altres, vull dir, un any molt difícil i que vam perdre de la nostra vida.
0: Molt dur, molt dur. I que només fa 6 anys. Bueno, que ja fa 6 anys.
1: Ara
0: que
1: fa
0: ja
1: anys.
0: Fa 6 anys. Vull dir que no tens la sensació de que hagi passat ja tant de temps, no?
1: No, el que passa és que m'ho passo tan bé,
0: no,
1: que encara em passa
0: en
1: més de pressa. En general.
0: En
1: jo,
0: general.
1: Per exemple, m'ho passo tan bé que, bueno, sempre tinc feina, sempre vaig fent coses... I llavors com que veig que això va cap amunt, que la gent més s'ho passa bé, que cada dia fem més coses i que som capaços de treure la gent del sofà i que som capaços de que la gent la podem ajudar amb la solitud no desitjada, que som capaços ja de buscar lleis que els afavoreixin, de que la llei de la dependència els afavoreixi, o sigui, que al final som capaços de donar passes molt curtes, però amb l'esforç de tothom, dels ajuntaments, de tothom, som capaços d'ajudar una mica, amb això ens donem per satisfets. Per tant, la feina que fem no canviarem gaire, perquè tota es basa en una millor qualitat de vida i molt percentatge molt alt a través de la cultura, que també és molt important.
0: Sí, estaves parlant de moure la gent del sofà i a mi companyes i dones que estan i homes que estan en l'associació m'han dit, diu, és que nosaltres que els diumenges a la tarda, a l'estiu, a les 7 de la tarda ja ens preparem perquè tenim el Festival Comedians, no?, el Festival de Jardins Comedians. I clar, és un diumenge a la tarda que vas a un espai que és preciós, un espai de jardí, al costat de casa, que no t'has de desplaçar.
1: Que
0: no t'has de desplaçar en cotxe ni res, senzillament tothom va caminant. Passes una estona amb cantants de qualitat que venen. Vull dir, això és un plus. I això ho esteu fent.
1: Això ho estem fent. I cada any intentem millorar-ho, eh? Cada any. La fita que tenim és de millorar. Per què? Per donar una millor qualitat i que la gent cada vegada se senti millor i que estigui esperant ja que arribin al Festival Jardins Comedians.
0: Sí, sí. Bueno, i ara... És un estiu que, bueno, que ja saps que l'estiu, els diumenges, i a més saps qui actuarà perquè fem molta propaganda, ara ho passarem quan comences a explicar-lo. I ja et reserves aquell diumenge perquè, mira, aquest jo el voldré anar a veure, no?
1: Bueno, estem venguent uns abonaments per tot, i bueno, en venem bastants, eh? N'hem vengut 35.
0: Per tot el...
1: Sí, per nosaltres...
0: Però la capacitat del
1: 200 jardins, persones.
0: 200 persones, que a més curiós, perquè són uns jardins privats de comedians, és el jardí on viuen ells, i els cedeixen perquè es pugui fer aquest festival, i clar, al matí... amb col·laboradors...
1: Col·laboradores, sobretot.
0: Sobretot dones.
1: Sobretot dones.
0: Sobretot dones.
1: Sempre, tot arreu, sobretot dones.
0: Bueno, vosaltres teniu una assignatura pendent i estamos en ello. Jo ja vaig crear un programa aquí.
1: Per... Sí?
0: Sí, home. Sí. Hi ha un programa que es diu Homes, que està, diuen, creat per Rim García. Sí, sí. Per treballar justament tot això que no esteu fent els homes, que esteu despertant ara. Nosaltres ja portem un recorregut, com no han sigut vistes mai, doncs portem un recorregut perquè se'ns vegi. I vosaltres esteu encara en el... allò sortint de l'ou, no?
1: Sí, jo vaig tenir la sort de que aquí davant, que hi ha el convent...
0: Estem mirant cap a la finestra de fora de la ràdio de la i veiem ràdio. El convent.
1: Quasi que el veig, el convent,
0: sí,
1: aquí,
0: sí,
1: davant,
0: sí, aquí davant.
1: Si no, me l'imagino. Que els nois feien moltes coses, però ara de jubilats, de gent gran o del que vulguis, costa molt. Costa molt. No sé si s'estimen molt el sofà,
0: s'estimen molt... El sofà i el mando.
1: El mando, el futbol...
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, molt diferent. La prova la tens en què, per exemple, ara aquí a Arenys s'ha aconseguit, o així crec, pues, el tema de recollir firmes i anar fins a Can Ruti en bus. A partir del setembre.
0: Això és qui molt interessant.
1: Qui ha recollit les firmes? Un home o una dona? Una dona.
0: Una dona.
1: Una dona l'ha recollit, no? Vull dir, i com això tot, nosaltres anem a netejar cadires i a posar-les bé el diumenge, i som 8, no? Pues dos homes i 6 dones.
0: I 6 dones.
1: Sempre les dones...
0: Una proporció encara descompensada.
1: Totalment. Totalment. A nosaltres ens va molt bé, perquè les dones solen ser molt pencaires i no donen mai cap problema, al revés. Manel, es pot fer això, vale, i tal. Però sempre, sempre dones. Els homes els hi costa. La prova és que estem a 300 no sé quants socis i el 70-80% són dones, eh?
0: Sí.
1: Bueno, però d'aquest percentatge...
0: I de totes les activitats que feu, perquè en feu un fotiment d'activitats, també... la majoria són dones.
1: Sí, sí, però
0: fes
1: no...
0: Fes un repàs una mica de les activitats que feu.
1: Sí, jo això és una assignatura pendent meva.
0: Això ho porta més la PACA.
1: Ho porta totalment la PACA, jo aquí no hi entro. Però sí que, per exemple, es fa anglès, es fa italià, es fa francès, es fa mitja, es fa password, es fa memòria,
0: conversa,
1: es fa el rumicuc,
0: dansa,
1: i tot això, després de 50 no sé quants anys de democràcia, sense tenir un local propi, la gent gran de Canet. O sigui, nosaltres no tenim...
0: Un lloc on trobar-se.
1: Un lloc. Ens deixen una habitació a unes hores, però allà no podem anar ni a llegir... ni
0: la dansa
1: a...
0: vas a l'escola de dansa, el rumicut te'n vas a un bar...
1: A un bar... I que no tens, per exemple, hi ha
0: que
1: home...
0: No, això no us ha frenat per fer.
1: No.
0: Això no frena.
1: No, això no frena, però tampoc et facilita que, per exemple, homes, no? Encara que sigui una mica així... Pues, podrien anar al dematí o a la tarda pues, a fer una partida de dominó o d'escacs o simplement llegir el diari o prendre un cafè i parlar,
0: i
1: un explica, i sortir de casa. Això no podem oferir-ho, i això s'ha d'acabar. Perquè nosaltres tenim tot el dret que tenen els futbolistes una gespa per jugar i millorar la qualitat.
0: Però és que, en realitat, el que passa a Canet és que es necessita un centre cívic on tot això estigui encabit. No només una associació, sinó totes, en el centre del poble.
1: Sí, sí,
0: i però... això és una cosa pendent que hi ha a Canet.
1: Bueno, perquè els ajuntaments, cap ajuntament ha tingut cap interès. Ni un. Home, estem parlant...
0: Bueno, aquí tenim el Calissai, que sí que d'unidona.
1: Bueno, perdona, el Calissai ja me'l podríeu deixar una setmaneta, eh? A veure, el Calissai és el Calissai.
0: El Calissai és el Calissai.
1: L'Esplai de Calella també, que tenen un també. Teatre propi
0: per
1: dintre,
0: això,
1: eh?
0: Per això vull dir que sí que hi ha ajuntaments que han apostat per fer un lloc on els ciutadans, el poble, pugui trobar-se i fer activitats. I qui porta aquestes activitats, les associacions? I què és el que fa les associacions? Fan tribu, fan nucli, fan que la gent estigui unida, que surti de casa i que estigui viva. Tant joves com mitjans com grans, vull dir, és que no és per l'edat, no? És per l'activitat de fer poble.
1: Clar, i potser parlant, diu, ostres, he d'anar al metge i no sé com fer-ho, no? Doncs pues sempre hi podria haver-hi algú sentat en aquella taula, simplement parlant, jugant o el que sigui, podria dir, home, no et preocupis, ja t'hi portaré
0: jo. Ja t'acompanyo, sí.
1: Ja t'acompanyo. Sí, això no podem oferir-ho, perquè no ho tenim.
0: I això fa poble. I això fa cuidado.
1: Clar.
0: La cura de la gent.
1: Però, per exemple, a Canet tenim, pues, un... va haver-hi un moment que en percentatge de fitxes federatives de l'esport era el poble, pels habitants que teníem, que tenia més, eh? Molt d'allò. Per tant, tenen... necessitem ja el quart pavelló, em sembla que és. Perdona, i no en tenim ni un per la gent gran. Estem parlant de l'edatisme. Estem parlant de la solitud no desitjada. Perdoni. O si vostè no en dona una casa, en queden... dues maneres de fer. Continuar com ho estem fent de bona voluntat ara o tornar-nos uns ocupes. I ocupar... Clar, és que... Sí, no pot ser.
0: Però fixa-t'hi que estàs entenent el que fan els ocupes. Quan a mi no em donen un servei que considero que m'és just tenir, ocupo una casa. I no, clar, no és la forma més adequada.
1: No,
0: perquè allò és privat i vull dir...
1: Jo estic en contra.
0: Però dius, davant d'una situació extrema, no?
1: Estic, per exemple, en contra de la gent que ho tenen per sistema, que són antisistema. Que això és una altra cosa.
0: Sí, total.
1: I la gent que amb 86 anys pues, la treuen de casa seu, no? La gent que amb 36 anys ha perdut el pis perquè no ha pogut pagar per lo que sigui i amb tres criatures va al carrer. Perdona, això no té... Quan tothom s'omple la boca de lleis i de Constitució, no? I nosotros los primeros, quan són els primers a no complir. Perquè, clar, si tu no pots arribar a comprar ni a llogar, tu no estàs dient molt de Constitució, però no l'estàs complint.
0: No. Anem a posar una música, que és la que ens introdueix als jardins, perquè explicaràs qui són.
1: Exacte.
0: I aleshores anirem recorrent tots els artistes que tindrem aquest estiu, que és juliol i agost.
1: I un de setembre.
0: I una miqueta de setembre.
1: Ai.
0: Sí. Vinga, escoltem la música de Toni...
1: Toni Carlo.
0: Toni Carlo i Jan...
1: I Jan Cruz.
0: I Jan Cruz.

0: vacances. De vacances, Manel.
1: De vacances.
0: Això és a l'estiu, no?
1: Això és a l'estiu, que tot a cuca viu, eh?
0: Que tot a cuca viu, i tant. És com un medle, no?, de tot el que es pot arribar a sentir i escoltar a Jardins Comedians 26. Explica'ns una mica què serà aquest any. Aquí tenim i què veurem.
1: Mira, d'entrada, una setmana abans del festival, pròpiament dit,
0: us dic abans que ho passaré ara, veureu en pantalla, si voleu, el cartell on estan els artistes que veureu, que es podran veure, i el cartell. Veureu el cartell, els preus i tot. Passaré de forma lenta perquè ho pugueu veure i ja està. Ara que em miro en la pantalla, sí, ja el tenim. Vinga, continuem.
1: Vale. Llavors, aquest any, una setmana abans tenim un espectacle super, super especial i que nosaltres l'estem esperant amb candeletes, que ja l'hem fet, però l'hem fet en teatre, i és Els Tres Tenors. Portem tres tenors de primera categoria, com són tots els cantants que sempre hi han. Uns ho faran millor, pitjor, uns un ritme, els altres un altre, però són sensacionals, amb un piano de cua i un excepcional pianista. Un cop fet els tres tenors, ens endinsem pròpiament a el que és el festival. Comencem, com sempre, amb un grup. Aquest any és el Cor Drassanes. El Cor Drassanes ha actuat en el Liceu, per tant, vol dir que això dona una senyal de garantia d'una qualitat que és la que nosaltres sempre anem buscant. Després del Cor Drassanes tenim un canetenc, ja d'una certa fama també, que és el Víctor Arbelo. Que el Víctor Arbelo ens vindrà a presentar el seu últim treball i ens el ve a presentar amb una condició, que li deixem fer al final una abraçada a tota la gent que estigui allà.
0: Què dius?
1: Això és el que cobrarà.
0: Què dius? Sí, com ens abraçarà a tots?
1: Ah, és un problema d'ell.
0: No, aquest i de dia, tots haurem de fer una cua, no?
1: Ens va dir, escolta, Manel, us demano això. I, lògicament, bueno, li vam
0: una
1: coincidir.
0: Una idea seria posar-se ell en el centre i tothom al voltant.
1: Bueno,
0: i ja fem una
1: encara
0: abraçada,
1: que sigui,
0: no?,
1: simbòlic, no, es posarà baix, eh? Quan acabi es posarà baix, però tothom que el vulgui saludar, perquè
0: allà
1: ell està molt agraït al poble de Canet, que el va acollir com va venir de fora. Molt agraït.
0: Ell és el Víctor Arbelo.
1: El Víctor Arbelo.
0: I és en acústics.
1: Sí,
0: ell
1: és en
0: acústics.
1: Tenim
0: en pantalla perquè veieu qui és.
1: Sí. Un cop el Víctor Arbelo haurà abraçat a tothom, tenim Dotres Dolçat Family.
0: Sí, sí, això l'any passat ja es va fer i va ser un èxit total, total, tota la família Dolçat
1: tota la família
0: de Canet, d'una banda i de l'altra.
1: Una altra classe de concert, però repetim. I què faran? No m'ho volen dir.
0: Ah.
1: Diu que ho estan preparant, que volen que sigui una mica sorpresa per tothom, però no pateixis, Manel, que segur que agradarà i ho farem el millor possible.
0: Home, són una... molt bons.
1: Són molt bons. Són bons. Músics.
0: Són músics.
1: Són músics.
0: Músics
1: tots
0: i cantants.
1: Són músics.
0: I cantant,
1: tots, eh?
0: Sí, sí.
1: I poder tenir a Canet tota una família amb dos cognoms diferents, que siguin músics i que s'ajuntin per venir als Jardins Comedians, doncs és un honor.
0: És un
1: per
0: regalet.
1: Nosaltres, és un regalet, que dius
0: sí,
1: tu,
0: sí, sí,
1: i pel poble de Canet.
0: Molt bé.
1: De Canet i tothom que ve
0: bueno,
1: de Catalunya.
0: I tothom
1: que ve
0: perquè
1: de Catalunya.
0: No és només Canet,
1: no.
0: Ve gent de fora.
1: Ve gent de fora i ja tenim un percentatge ja maco de gent d'Europa.
0: I sí, no és només gent gran. Està
1: no.
0: fet exclusivament per... O sigui, es va muntar i la idea va sorgir per gent gran,
1: exacte,
0: però hi ha gent de totes les edats.
1: Ara ja hi ha gent de tota mena.
0: Sí, sí.
1: Un cop ha acabat el Dotres Dolçat Family, tenim un tribut. És el tribut del Serrat Savina. Jo l'he sentit, garanteixo que la gent s'ho passarà molt, molt,
0: home,
1: molt, molt bé.
0: Són cançons emblemàtiques.
1: Molt
0: que...
1: emblemàtiques.
0: Sí.
1: el porta el Toni Carlo, amb el Jean Cruz, però això és, és un treball del Toni Carlo, que quan, per exemple, l'any passat, em sembla que era fa dos anys, ens va venir a fer Mocedades.
0: Ah, sí, ja ho recordo.
1: Sí, i vam fer petit, vam deixar petit, vam vendre totes les cadires a l'embalat. I va ser sensacional, i ens el demanen més, el que passa que, bueno, no es pot anar repetint. Però tenim Serrat, Sabina. Quan arriba la Mare de Déu d'agost, llavors cada any portem havaneres. I acostumem a portar havaneres d'un grup que aquell estiu hagi estat a Calella de Palafrugell. Mirem del que més ens agradi que no hagi vingut, i mentrestant ells van canviant i nosaltres anem canviant cada any de Calella de Palafrugell.
0: Tenim un petit.
1: De Calella de Palafrugell a Canet de Mar. I aquest any és Ultramar.
0: Ultramar.
1: Que porten una artista incorporada amb música que és sensacional. I ells són molt, molt bons, molt bons. Aquí ara fem una cosa diferent, que ens en anem...
0: Ja he vist que aquest any hi ha una miqueta diferent.
1: Sí.
0: Afegiu teatre.
1: Com un teatre, però que no és teatre. És el Humor i Anarquia, que ells en diuen, que és el Miquel Pujador, que ens farà un tribut dels Sols Brasens, amb la qual cosa, el que li agrada la bona música, la bona lletra i la francesa, pues, gaudirà molt i molt i molt. I entremig tindrem un gran actor català com és el Mingo Ràfols, que ens farà de tot una mica perquè passem una tarda inoblidable. Nosaltres vam contractar el Miquel Pujador, i vull dir-ho, i el Miquel Pujador ens porta el Mingo Ràfols. La gent és tan estupenda. La gent de la cultura és que un dia les creus de Sant Jordi només s'hauran de donar a la cultura i als que treballen pels altres.
0: Sí.
1: Però no cal, no cal a tothom, de vegades. Però els de la cultura, segur. I tu, que ets a la cultura, un 10 també, eh?
0: Gràcies. Seguim, vinga.
1: Vinga. Llavors ens en anem amb un concert que hi ha una mica de lírica, hi ha sarsuela, el género chico que en diuen.
0: Això és bonic quan ho fan.
1: I tenim cançó catalana, i, bueno, l'Helena Martinell l'hem tingut, el Salvador Sadurní al piano també. La Susana d'Alsaz és la que reforça tot això, per dir-ho d'una manera, que és la que tenim menys, però també l'hem tingut a Canet, que te la pots trobar aquí o te la pots trobar per a l'Ada cantant, perquè veieu la classe de gent que són,
0: tot
1: no?
0: Tot això, jo ho estic passant per la pantalla, o sigui que si voleu veure, les persones que ens escolteu, voleu veure la imatge del cartell dels músics que vindran, doncs ho podeu veure.
1: I acabem amb un altre tribut. Un tribut d'una cantant que és...
0: Aquesta és d'aquí.
1: La Maria Muñoz. Que és una gran dona, millor cantant o millor dona, ja no sé el que és millor.
0: És versàtil, és molt versàtil.
1: Molt versàtil. Molt, molt, molt. Però el tribut a Rocío Dúrcal al Broda. Al Broda. És que la gent semblarà que està sentint... I llavors, per acabar, com que l'última fase de la Rocío Dúrcal va ser a Mèxic, ens portarà un grup de mariachi.
0: De ranxeres.
1: Perquè la gent encara en gaudeixi més. Per tant, tindrem la Maria Muñoz.
0: S'ha de dir una cosa, que la gent veiem. Ens aixequem als costats o al final del pati de butaques i veiem totes aquestes músiques.
1: A lateral dret i a l'esquerra.
0: Sí, sí, i al darrere.
1: I al darrere.
0: Sí, sí, sí. Perquè hi ha músiques que et porten a aixecar-te i ballar, i inclús hi ha actuacions que et fomenten que sortim, no? I és molt agradable.
1: És el que hem buscat. O sigui, que arribi a la gent, que la gent en gaudeixi, i que quan surti d'allà el 8 de setembre... o el 6 de setembre...
0: Aquí en el cartell tenim el setembre la Maria i després ja està, no?
1: Aquí sí, acabem.
0: Aquí ja sé ja quan acabem. Passo el cartell amb tot el... les dades que, per si ho voleu veure, està passant per pantalla. I el preu i tot plegat. Jo no ho podeu trobar.
1: El preu no el toquem mai, eh? Perquè ens costa molt arribar a final de mes a la gent gran, eh?
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: I els joves també.
0: I els joves també, sí.
1: I els joves
0: sí,
1: també,
0: cosa.
1: Eh?
0: Sí, sí. Bé, Manel, tenim ja el festival presentat, que serà aquest any i que té, bueno, té un plus molt important. Tornarem a escoltar una altra música que és d'un senyor que he descobert fa poc, Antoñito Molina, que ens canta, que ens diu les petjades que deixem a la vida, com les hem de tenir en compte. L'escoltem.
2: Quillo, de hoy no pasa. De hoy no pasa, que se te escapan las mejores. Y hay que vivir, Quillo. Yo a mí me pasa igual. A veces digo, pero vete para adelante y vámonos, que nos vamos. Compadre, y aparte te voy a decir una cosa. La vida pasa volando. Y al final, lo único que importa y lo único que va a importar es lo que hemos vivido. Así que vamos a dejar huellas bonitas.

0: Manel, deixem petjades o no deixem petjades?
1: Deixem petjades. Malauradament, no totes bones.
0: No totes
1: quan
0: bones.
1: Haurien de ser totes bones, perquè estem de pas, però per fer una vida millor, per arribar en pau i tranquil·litat. Per tant, siguem capaços entre tots de deixar petjades, i ara em vaig a sortir del guió, potser, i no a la guerra.
0: I no a la guerra, no, això no surti sota del guió.
1: Bueno, com això que estic... hem vingut a parlar de música...
0: No té res
1: no
0: a veure, podem parlar de tot el que vulguis.
1: No poden ser aquestes imatges, no es pot ser aquest malviure de la gent, que els retornen nòmodes, que els atorquen, que els maten, que tiren bombes a col·legis, a hospitals... Això no és vida, això no és deixar petjades. Això és genocidi i mala gent.
0: I mala gent. Bueno... Aquí podríem entrar en moltes històries de per què aquesta gent actua com actua, però no entrarem.
1: No.
0: I l'únic que farem és l'incís de que sí, hi ha molta gent que deixa petjades i són bones.
1: Exacte.
0: Vull dir que jo sempre
1: faig incís... La majoria,
0: sempre faig incís de que hi ha molta informació, que és desinformació, de que anem molt malament, de que estem molt malament, i tot és en la mateixa sintonia. I no és cert, perquè si jo miro on jo visc i el meu entorn, això no passa.
1: Clar.
0: Hi ha bona gent al voltant. Pot haver-hi algun malentès amb algú i algun rifirrafa, perquè hi són. Però, en general, vivim en pau. Que la joventut està tota destontrotada. No és cert. Perquè
1: no
0: tu
1: sé.
0: Vas a un poliesportiu i veus un munt de gent, nanos i joves, jugant i fent partits, i estan bé.
1: Bueno, i ara, a veure, i ara ve la selectivitat i la fan 40.000, no la fan mitja dotzena,
0: M'entens? Vull dir que no és cert, no és ben bé cert. Sí que hi ha un gran interès en crear mala maror.
1: Sí.
0: En crear males marors de que tot està malament i tot va malament, però no és cert. Sempre han passat coses a la vida i sempre per uns han tingut millor vida i altres i s'han hagut d'espavilar. Això és així, la vida és així. Hem vingut a aprendre...
1: Sí, el que passa... que la gent que, per exemple, va venir de fora o la gent que vivia aquí a la terra o perquè no hi havia tanta indústria o menys o el que sigui tenien la cultura del treball i aquesta cultura s'ha perdut no dic en total però que sí que s'ha perdut molt.
0: Bueno, jo aquí podria comentar que també s'ha evolucionat amb una altra. No és tant la cultura del treball, sinó que el treball és d'una altra manera, els joves ja es fa des d'una altra manera. Ha hagut estudis, vull dir, tota la gent que venia amb un nivell baix, de famílies molt, molt humils, han procurat que els fills estudiessin. Aleshores, clar, la societat de com era a com és ha canviat molt.
1: Sí, però mira, una gent que no tenien res, que van venir a treballar, entre altres coses, el percentatge d'analfabetisme era molt gran,
0: Era molt alt, sí.
1: Molt alt. Però ells deien, el meu fill que estudiï.
0: Sí. El que passa és que això també va ser, i això m'agradaria fer un incís, perquè tota la dèria era que s'anés a la universitat, o sigui, carreres universitàries. I s'ha descuidat el que era oficis, saps? Perquè estava mal vist. No, això no era
1: bueno,
0: cultura.
1: Bueno, jo a casa no, a casa pensant...
0: No, dic en general.
1: En general,
0: en general ha hagut aquesta tendència a que tot era a la universitat. I no
1: sí.
0: és cert.
1: No, no.
0: No és cert, perquè hi ha tota una sèrie d'oficis que la societat necessita. Que necessitem, perquè és un combina. Tu necessites a un fontaner, tu necessites a un electricista, tu necessites
1: gent... És que totes les empreses tenien aprenents.
0: Clar,
1: i això ha desaparegut,
0: Clar.
1: I les escoles
0: perquè
1: que tenien...
0: Perquè era tota la universitat, i no és
1: bueno,
0: així.
1: Bueno, també hi havia les escoles de...
0: De
1: les empreses, la SEAT tenia la seva escola, Mercedes-Benz tenia, la maquinista... Aquí tothom tenia escoles, i la gent passava per aquestes escoles i es preparava per treballar en una empresa. Tot això la formació professional està com està.
0: Està com està, sí.
1: Aprenents no n'hi ha.
0: Per això que hi ha tot uns estrats de la societat que estan com abandonats, no? Que sí que s'ha anat cap a la cultura i cap al saber més, però, entre cometes, s'han deixat de banda, s'han prioritzat unes coses que potser no era tant, no? Que sí, però no era tant. Però, perquè després tenim els llicenciats que diuen ara amb el títol què faig?
1: Sí.
0: De què treballo?
1: Sí. Avui, això està passant.
0: Clar, sí, per això t'ho dic que sí, que això s'ha de contemplar, que sí, que venim d'unes famílies que la cultura era molt bàsica i que han intentat que els seus fills, la cultura pugi, el nivell educatiu pugi, però que s'ha descuidat tot un sector de la societat que no s'ha cuidat. I això ho estem patint.
1: Sí.
0: La idea és que
1: i no s'acaba de posar remei, eh?
0: I no s'acaba de posar remei.
1: I no s'acaba de posar remei,
0: perquè
1: eh?
0: Perquè en l'educació són parxes. Sí. I l'educació mai s'han ficat a fons del que hauria de ser. I es van
1: posar... Bueno, a l'educació tenim gent en barracons, eh?
0: Ja, per això et dic que no... Que no s'ha d'anar molt lluny.
1: No s'ha d'anar molt lluny, eh?
0: Per això et dic que no, vull dir que no és un valor en alfa.
1: I ara no poden entrar a les aules a 35 graus perquè es desmaien alguns, eh?
0: Home.
1: Estem parlant d'avui, eh?
0: Estem parlant d'avui, sí.
1: Ojo, eh? Que... Uh-huh.
0: Bé, entrem en el que vosaltres heu fet durant l'any, quan vau venir l'estiu passat, vau explicar, i en aquest any jo sé que tu has treballat molt a fons, que hi ha gent d'Arenys que també està en el grup de treball i gent de Mataró i de tot el Maresme.
1: De tot el Maresme.
0: Que esteu...
1: És una feina de tot el Maresme.
0: De tot el Maresme, sí, que és molt interessant. I esteu treballant aquests eixes, que és l'edatisme, la solitud no volguda i la llei de dependència. Què heu fet? Què heu aconseguit?
1: Bueno, nosaltres hem aconseguit que es parli una mica de tot, no? Mm-hmm. Vull dir, estem demanant als polítics, estem demanant als ajuntaments, pues, aquí teniu la gran sort a Arenys de Mar, de que una senyora ha recollit 30.000 firmes. Una senyora, eh? No un senyor, eh?
0: Que es diu Aviat.
1: Que es diu Aviat, eh? Que no és fàcil, eh? Mm-hmm. Recollir 30.000, doncs ara ja es parla de que es podrà anar a Can Ruti, tal. Teniu, vull dir, per exemple, encara que sigui coses dels ajuntaments, però els ajuntaments, si no els empenys, també es queden una mica així.
0: Una mica curts.
1: Una mica curts, sí. Dels 2 euros. Vull dir, la gent fa zumba, no sé què, en línia, en no sé quantos, sobretot moltes xocolatades que jo veig aquí, amb l'alcalde al davant. I...
0: Això està bé, però...
1: Això està bé,
0: però
1: falta algú més.
0: Però falta algú més.
1: Falta
0: o sigui, que una persona, una dona, hagi de recollir 30.000 firmes perquè hi hagi un servei mèdic, o sigui, un transport per un servei mèdic, això és greu.
1: Això és molt greu.
0: Això és greu.
1: Això és molt greu.
0: Ho diem com una loança a aquesta senyora, que ho és.
1: Que ho és.
0: Però per què ho ha fet? Per què ho ha hagut de fer? Per què s'ha hagut de fer, no? Qui és el que no està donant la resposta que toca?
1: Bueno, ara ens trobem que tots els ajuntaments del Maresme, jo parlo del Maresme, no?, s'està parlant del bus. Arenys amunt, Canet, no sé què. Bueno, doncs... Pues, Ja anem bé. Nosaltres hem introduït que es torni a obrir el CAP, perquè quan érem a Canet, 12.000, teníem el CAP a les nits, no?, per les urgències, i no haver d'anar amb un taxi, o amb el 112, o amb el 061, o amb un cotxe particular, i aixecant el que sigui, per anar a urgències, no? I ens diuen que no hi ha pressupost. Perdoni?
0: Sí.
1: Perdoni?
0: Perdoni.
1: Li està dient vostè, amb una persona de 80 anys que no té pressupost per portar-la a Calella, quan vostè l'està enviant a Calella perquè ha tancat el cap de Canet, no és just.
0: No és just.
1: No és just.
0: Jo no sé quines tecles s'haurien de tocar ni qui és el responsable de que passin aquestes coses, però tothom que està dirigint, que està en un govern i que se l'ha votat per un servei pel poble i pels ciutadans... No per una altra cosa.
1: No per una altra cosa.
0: Estan al nostre servei, vull dir, és un servei que fan. No sé, ells deuen saber quines tecles s'haurien de tocar i tocar-les.
1: Sí, el que passa que és qüestió de prioritats. I llavors, nosaltres aquest dia vam estar amb una diputada, no?, que se'ns estan portant, perquè hem arribat ja els diputats. Mira, un detall. A part de la que teniu de 30.000, no me'n voldrien descuidar. Aquí teniu molta gent que treballa, per la gent gran.
0: Aquí ara ells.
1: Però jo voldria fer un recordatori per una persona que no ho està passant bé i que per nosaltres era de les més pancaires de les que tenim en el Consell Consultiu de la Gent Gran, que és l'Elisa. Elisa, una abraçada. Llavors, el que no podem fer és canviar les lleis, però... sí que les podem ajudar a empènyer a que les apliquin. Quin problema tenim? Tenim director general de la gent gran Escolta això, l'any 78 o 77, la democràcia, el 78 als ajuntaments, el tenim, que es va estrenar a Arenys de Mar, quan vam fer la primera trobada, director general de la Generalitat de la gent gran, a l'octubre o novembre del 2025. O sigui, més de 50 anys sense director.
0: O sigui, sense nomenar un...
1: No tenim una consellera de la gent gran, no. I a Madrid no tenen un ministeri de la gent gran.
0: Per tant, és molt, molt, molt, molt greu el que estàs dient.
1: No, és la realitat.
0: Només et dic que ens queda un poquets minuts. Vale. Anem a passar per altres...
1: Sí. Llavors, nosaltres volem que la gent surti de casa, nosaltres volem que si t'envien a Calella et portin amb les millors condicions i de dilluns a divendres i les 24 hores, volem que si s'ha d'anar a Can Ruti no hagis d'anar amb el tren, baixar i agafar un bus i no sé què i no sé quantos, estem parlant de gent de 70, 80 i 90 anys.
0: No, però és aplicable també a famílies de pediatria, famílies amb nens petits que... Sí. Com et desplaces, no? Gent que potser no té forma de
1: desplaçar-se. Nosaltres, en el CAP, no existeix encara la figura del geriàtric, amb geriatria. O sigui, tenim pediatria, tenim traumatologia, però geriatria oficialment no en tenim.
0: Ja.
1: Clar, llavors hem de mirar que tot això, tenir-ho, perquè és un dret.
0: És un dret. Sí,
1: perquè estem demanant drets.
0: També hi ha una altra cosa que veu parlar, que és la llei de dependència.
1: Sí.
0: Que vau fer una xerrada, va ser molt interessant. Va ser molt interessant explicar com pots gestionar tu si tu vols una vida d'una manera o tu vols morir d'una altra, o totes aquestes històries que estan en l'aire i que no saps ben bé com gestionar-les, no?
1: Ara dimecres a Ràdio Canet tornem a fer un programa d'aquests, perquè la gent, i totalment gratuït. Podrà fer els últimes voluntats, totalment gratuït, perquè aquesta és una de les nostres lluites.
0: A mi em va agradar moltíssim perquè veu explicar exactament els passos.
1: Sí, doncs dimecres ho tornem a fer-ho,
0: Clar, i bueno, perquè és una cosa que s'ha d'anar fent, perquè és com la pluja fina, no?, que ha d'anar entrant a poc, perquè et queden lagunes, et queden preguntes.
1: Però saps què passa amb això? Que tothom ho sabia... però tothom es pensava que havies de passar per al notari i pagar 120 euros.
0: Sí.
1: No. Has d'anar al CAP, tenen gent especialitzada i cost zero.
0: Sí. I a més t'expliquen què és el que has de fer, què és el que has de pensar que vols per tu, per tu, perquè hi ha diferents posicions, diferents maneres de fer-ho, no? I això està molt bé que ho expliqueu. Sí, tenim el mòbil del Manel, que s'enfada perquè li sona...
1: Havia d'haver parat, disculpeu.
0: No,
1: llavors, a veure, llei de la dependència, per exemple, s'està fent una gran feina. Aquest dia hi va haver-hi la trobada anual o mensual de Catalunya, i tenim una representant que és d'Arenys de Munt, la Fina Escritxe, que és una crac, i ella sola va haver de parar una votació que es volia fer i que realment podia ser bo o no, però ni siquiera es havia dit que es votaria. Una dona, sempre acabo igual, una dona va parar-ho. I per què? Perquè s'està lluitant per millorar, no s'està lluitant com alguns per cadira i sou. No, estem lluitant per millorar. S'ha fet ara una prova pilot a Osona, per valorar, perquè l'any passat vam tenir, segons ens van donar les dades, 9.265 persones que les tenien valorades, que havien d'haver tingut tot el que comporta estar valorat amb l'1, el 2 o el 3. Es van morir 9.265 persones sense que els hi arribés. Al cap d'un any on anem, Jimmy. L'any passat, 9.000, doncs va parar una altra vegada en els polítics per distribuir-ho en un altre puesto. Per què? Perquè encara que tu ho tinguessis aprovat, si et mores, allò que et deuen no els hi passen a la família. S'ho tornen a quedar ells. 10 anys que no s'ha fet ni un sol geriàtric. Ara se'n faran 15. i ara s'han inaugurat un. Ara se'n faran 15. 10 anys, ni un, eh?
0: Manel, tenies una bona notícia abans de que se'ns acabi el temps?
1: Sí, abans de que se'ns acabi el temps. Això que deia d'allò, s'ha fet una prova pilot, ha anat molt bé, i us puc dir que si no ens enreden, perquè
0: si no ens enreden,
1: però les parlamentàries que ens ho porten, la Najat i la Mònica, són dos diputades, ens els creiem perquè dones, a partir de l'1 de gener del 2027, la llei de la dependència, que ara és un any o un any i mig, serà màxim 2 mesos. Màxim 2 mesos.
0: Que això implica què?
1: Que implica que tu et valoraran i, per tant, des dels 2 mesos tu has de cobrar.
0: Vale. Si ets una persona dependent...
1: Si ets una persona dependent. Hem arribat a aconseguir que estiguessin d'acord gairebé tots els polítics. No tots, però gairebé tots. Per això vam anar. I ara nosaltres anirem allà a presentar 2 ponències hi haurà 2 persones jubilades o gent gran, digue-li com vulguis, que pujaran al faristol com si fossin una persona elegida pel poble, representant a la gent gran, que direm el que demanem, que és sanitat, que millori, i que millori tot el que és referent a la gent gran, que som nosaltres, cadascú ha de defensar el seu.
0: Bueno, hi ha zones de la societat que estan més protegides unes que unes altres, i la gent gran, doncs, per raó de que la vida s'allarga, doncs som un col·lectiu molt gran.
1: Sí, però mira...
0: I no està suficientment contemplat.
1: No, però en canvi ara ja hem arribat al Consell Comarcal. I allà ens deixen treballar, i molt. Tenim una consellera, la Marta Passet, que és una crac, allà no em sent, però ja hem arribat a diputades, hem arribat a anar al Parlament. Anem a proposar unes ponències, però a l'octubre, serà l'octubre, segurament, ens reunirem amb la taula del Parlament. Perquè allà estan representants gairebé tots els partits, almenys els que estan més grossos, per dir-ho d'una manera, perquè bueno, això va així, i el president del Parlament. I volem que ens escoltin, i volem que es posin les piles.
0: Doncs ens quedem amb aquest posar-se les piles, que ens escoltin i posar-se les piles.
1: I que vinguin en els pobles els diputats a explicar el que fan i el que s'ha de fer.
0: Perfecte, doncs tanquem amb les paraules del Manel. Està sonant ja la música de Mediterrània, perquè tanquem la barraqueta.
1: Perfecte.
0: Per avui.
1: Moltes gràcies.
0: Hem tingut, Mediterrània és plural, i avui tocava parlar de la gent gran i del que fem, i bueno, del festival de Jardins Comedians.
1: De Jardins Comedians.
0: Que és, bueno, comença a ser emblemàtic ja per l'estiu, sobretot a Canet, i de fora. I res, us desitjo que tingueu molt bona setmana. Tota la gent que ens escolta, si teniu dubtes, si voleu saber alguna cosa més, doncs ja sabeu, podeu connectar amb nosaltres i comentar, i que sigueu molt feliços. Fins

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha afirmat que la Sagrada Família és un signe d'unitat i concòrdia i ha definit la creu que corona la Torre de Jesucrist com un far obert del Mediterrani. En l'homilia de la missa celebrada a la Basílica Barcelonina amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist, el pontífex ha assegurat que el temple obre les seves portes com si fossin braços per acollir els fidels i ha reivindicat la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí. Lleó XIV ha fet una crida contra la violència i l'exclusió.
2: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: La celebració culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist en breu, els propers minuts, una torre de 172,5 metres que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. Just després el pontífex baixarà pel carrer Marina fins a un espai especialment habilitat i des d'allà veurà una de les imatges més icòniques de la seva estada, l'encesa de la torre, amb uns feixos de llum que es projectaran sobre la ciutat. I la submarinista de 24 anys que ha desaparegut aquest dimecres a Cap de Creus arrossegada pel corrent ha estat localitzada sortosament en vida cap a 3:15 del vespre. La dona ha estat vista per últim poc abans de les 12 del migdia i ha estat el seu company que nedava amb ella qui ha alertat a les autoritats. Se l'ha localitzat, Salvament Marítim ha enviat dues naus amb helicòpter a l'indret i l'han rescatat. Ara és a l'Hospital Josep Trueta, aparentment en bon estat de salut. I les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, participarà en la manifestació educativa i de docents del proper diumenge per reclamar un acord per l'educació pública. La FAC participarà en la mobilització amb un bloc propi sota el lema Ara toca. Les famílies diem un gran acord per l'educació pública amb voluntat, diu, de fer visible la necessitat d'obrir una nova etapa de compromisos compartits. I la Colla Castellera Milions de Terrassa, amb la col·laboració amb l'Escola Eure i Prodis, impulsen un projecte que porta per títol Acompanya'm, que pretén fer els espais de cultura populars més accessibles, comprensibles i acollidors per a persones amb diversitat funcional. Aquest dimecres s'ha presentat a Cal Reig, al local de la colla, els pictogrames i els cartells que converteixen la seu en un model de senyalització inclusiva perquè la cultura popular sigui 100% inclusiva a partir d'ara.
0: Ràdio Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum, Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes

0: Delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
0: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Perafita 117.
0: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Perafita número 1.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda als nostres col·laboradors. Per començar, donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem avui?
1: Molt bé, una vegada més aquí. Amb moltes ganes de fer l'entrevista d'avui amb un convidat molt especial.
0: Pues sí, és un convidat molt especial. També ens acompanyarà i participarà en el nostre espai de salut la Eva Sallés. Encantat de tornar-te a tenir aquí amb nosaltres. Què tal, Eva, com estàs avui?
2: Molt bé, ja a meitat de setmana... ja preparant per venir el cap de setmana, a veure què farem aquí el cap de setmana.
0: A veure quina creació, què inventarem, què farem. Clar que sí. Doncs res, també tenim aquí entre nosaltres en Miquel Àngel Segura. Benvingut de nou a Temps de Salut. Què tal, Miguel?
3: Hola, Josep, què tal, com estàs? Pues ara, pues, amb un tema molt interessant, no? el que ens portarà el Joan, i a veure què persona... soc quan ho expliqui tot això. A veure si jo he nascut persona o vaig per bon camí o no.
0: Molt bé, doncs res, abans de res també hem de parlar amb el comandant de la nostra nau, que és en Joan Bosch. Joan, com estem avui? Amb quina nau viatjarem?
4: Bé, avui, escolta'm, jo crec que anirem amb la nostra estimada Agatha Christie, avui.
0: Home, és que sempre ha d'aparèixer.
4: Avui s'ho val perquè, escolta'm, el nostre convidat té alguna cosa a veure també amb el món de l'escriptura.
0: Molta, clar, cosa, molta cosa, és veritat, l'Agatha Christie.
4: I no sé si aquesta persona que tenim avui aquí ha escrit mai en un tren. Potser sí, no ho sabem mai.
0: Això li preguntarem.
4: Ja li preguntarem.
0: Li preguntarem a veure si ha escrit en un tren.
4: Exacte.
0: Mira'l, ja sona, ja sona.
4: Mira'l.
0: Ja jo no sé si avui tenim alguna cosa que descobrir o hem d'escriure... o fer anotacions d'algun crim o d'alguna cosa que ha passat.
4: Ens han enviat una carta.
0: Una carta?
4: Una carta que l'haurem d'obrir durant el programa. Ja veurem a veure cap on ens va, perquè es veu que en Poirot, escolta'm, és fan del nostre convidat. És fan del nostre
0: convidat. Jo diria
4: convidat.
0: Que sí, i no sé si és fan de Temps de Salut, però potser algun dia el convidarem. Algun dia el convidarem. Que carai, home, que vingui l'Agatha Christie, que vingui en Poirot, la Miss Marfell.
4: Qui vulgui.
0: I qui vulgui venir estarà convidat. Doncs res, va, que ara desvetllarem la temàtica d'avui. Vinga, va. Avui a Temps de Salut us presentarem un llibre publicat per febrer de l'any 2026 relacionat amb el desenvolupament personal, amb l'art de créixer i evolucionar, una obra que ens convida a fer un viatge interior per arribar al màxim coneixement d'un mateix o creixement interior, que, per al seu autor, pot venir donat per dos paràmetres, un per al nostre esperit evolutiu de superació i l'altre per al fet de néixer persona. Aquest llibre porta per títol Nacer Persona. Avui el nostre convidat és en Joan Sánchez Fortún Ruiz. En Joan és humanista, psicoterapeuta i escriptor. Ha publicat els següents llibres: Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario, Reflexiones para conocerme, crecer y evolucionar, Hombre y mujer en el camino del encuentro, Educación responsable desde el nacimiento, Vivir sin dinero. Quin títol més interessant, Vivir sin dinero. Un dia m'agradaria també presentar-lo aquí, Joan, perquè en Joan Bosch, em refereixo, no al nostre convidat, perquè això d'aquí m'agradaria saber com carai funciona viure sense diner.
4: Estaria bé,
2: Com es fa.
0: I com es fa.
4: Exacte.
0: Aleshores, també hi ha un altre capítol...
4: Això sí que seria un bon misteri per l'en Poirot, eh?
0: No, és que ho és. Vivir sin dinero. També hi ha una altra obra que es diu Sentir es vivir y el decálogo evolutivo. El caballero sin la armadura oxidada y el seu darrer treball, Nacer persona, que avui és el que presentarem i viu a Calella. Per entrar en el nostre programa d'avui, us llegiré un fragment de la sinopsi d'aquest llibre que us presentarem tot seguit i que porta per títol, com us hem dit, com us hem anunciat, Nacer persona. Us la llegiré en la mateixa llengua en què està escrita en castellà per respectar el seu autor i el contingut de la seva obra. Comença així. Nacemos con una personalidad de base, con unos valores positivos y otros negativos, con el correspondiente porcentaje en cada uno de ellos. Dicho porcentaje marcará nuestra calidad humana y de vida en relación con uno mismo. la máxima aspiración evolutiva que el humano puede alcanzar en su travesía existencial, la valoraremos aproximadamente en una ochentava parte de su conocimiento interior y dominio de su ser. Justamente por su condición de humano, este es su límite. La veinteava parte restante corresponderá a su parte más irracional, oscura o agresiva. El máximo conocimiento o crecimiento interior puede venir dado por dos parámetros diferentes. Uno, por nuestro espíritu evolutivo de superación, y el otro, por el hecho de nacer persona. En el primero lo conseguiremos cobrando conciencia de nuestras actitudes agresivas o conflictivas para ser superadas y modificadas como un bien necesario. La humildad será este otro gran valor imprescindible en el encominable proyecto de vida. El segundo será como un regalo de la naturaleza a quien nace persona, es decir, con todos los valores positivos integrados y erradicados los negativos. A este ser que ha nacido con estos beneficios o cualidades, podemos otorgarle la consideración de persona, la máxima expresión evolutiva alcanzable en su proceso de vida. Por su condición de humano, no puede alcanzar la perfección. Amb aquesta introducció, obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem! Hola, Joan, benvingut de nou a Temps de Salut. Com estem avui?
5: Com sempre, Josep, és un plaer compartir aquest espai amb tu i, a més, amb els nostres companys, de veritat. No sé per què tinc el pressentiment que avui serà, si m'ho permeteu, una gran trobada. He dit.
0: Has dit molt bé. Doncs res, també gràcies per acompanyar-nos i per retrobar-nos i esperem que no sigui l'última vegada, perquè ja ens inventarem algun tema per aprofundir-lo, tocar-lo, o si no ens inventem una tertúlia, que tu i jo ja som experts. Doncs molt bé, Joan, portes uns quants llibres escrits, no sé si són 7 o 8 amb aquest. Quants en són amb aquest?
5: 8.
0: 8, no? Es diu Nacer Persona. A veure, quan sorgeix la idea d'aquest llibre d'escriure'l?
5: Vaig començar a escriure amb 65 anys. Tinc 85 per allà uns quants dies. Llavors, en aquell moment, vaig veure com molt patiment amb la societat i voldria, d'alguna manera, donar-li alguna sortida. Llavors, aquest primer llibre, el títol era, hauria de ser Transformar-nos en persona, que és la meva línia des de que vaig començar a escriure. Però, un cop ja finalitzat el llibre, vaig veure que per la seva temàtica no era el títol que li corresponia, sinó era Conocerme per evitar el sofrimiento innecesario. Però ja, transcorrit aquest 20 o 25 anys, i quan entrem amb aquest llibre Nacer Persona, tan adones, després de 20 anys o més, que el contingut d'aquest llibre, tema a tema, la comprensió, la tolerància, els valors positius i els negatius, l'erradicació de l'ego, l'egoisme i agressivitat, tan adones després de tants anys que la temàtica d'aquest llibre, qui ha integrat aquests valors i ha fet el trànsit d'humà a persona.
0: Molt bé, ara tot això ens ho aniràs explicant perquè ens fem una mica d'embolic. No per res, perquè hi ha molts d'autors que en parlen dins de la psicologia humanista. Podríem nombrar en Carl Rogers, Abraham Maslow, i aquests personatges i psicòlegs del segle XX que ja en van començar a parlar, no?, de la psicologia humanista, de ser persona, com podem arribar a ser persona. Però en van parlar en el segle XX i ara estem en el segle XXI i tenim aquí davant teu en Joan, que ens explicarà els arguments precisament del que significa per tu néixer persona. Què vol dir per tu?
5: El fet de néixer som humans, però el fet de pensar i per la capacitat que tenim de parlar. Ja hi hem nascut. Llavors, quan aquest nen acaba de néixer, llavors ja pot tenir, el néixer persona implica que ja pot tenir potencialment tots els valors dintre d'ell, els positius, i erradicat els valors negatius. Potencialment. com també té la capacitat potencialment de raciocini, però té que anar a fer-se gran perquè aquest raciocini es vagi aflorant. Per tant, el nen que ha nascut persona té tots els valors positius integrats i els negatius erradicats.
0: Erradicats, o sigui, ja és com un privilegi, és com una cosa innata.
5: És un regal que dona la vida, naturalesa, la vida, sense cap cost. Per tant, aquestes persones, aquest humà que ha nascut persona, no han tingut de fer cap esforç personal per poder modificar-se, per poder créixer, evolucionar. Per què? Perquè aquests valors positius i la recaució i la erradicació dels negatius no formen...
0: Perfecte, molt perfecte. Tenim aquí el llibre al davant i, efectivament, doncs, ell en parla en els primers capítols, però, bueno, m'agrada recalcar-ne un, encapçales el tercer capítol, d'aquesta manera, consideració d'humà i de persona. Ara entrarem al fons perquè hi ha un capítol que en parles. Ens pots explicar una mica millor quina diferència entre ser humà i ser persona?
5: Ser humà és el fet que hagis nascut, doncs ja ets humà amb els teus valors que puguis tenir o no. I ser persona és aquest ser humà que ha nascut amb tots els valors positius.
0: Amb tots els valors positius.
5: Sí.
0: Diguéssim que també més endavant del llibre o cap al final parles de persones altament evolucionades. És així?
5: Justament. Aquest concepte que acabes de dir és nacer persona, però amb un altre concepte, per no repetir sempre nacer
0: persona. El mateix. No, però ja ens agrada, perquè nosaltres ho associem amb persones que tenen altes capacitats, altes qualificacions. Ara m'imagino jo la música, persones que tenen una alta capacitat musical, que tenen altes capacitats intel·lectuals, una alta capacitat memorística, no? I tu atribueixes a l'evolució com a persona, no?
5: Sí, és arribar al màxim nivell evolutiu que l'humà pot arribar.
0: Ens encanta. Endavant, Miguel.
4: Joan, en un món que premia l'èxit ràpid, la imatge i el tenir sobre el ser, com es pot mantenir la ment freda i posar un rumb intern per no perdre els valors que et fan ser persona?
5: Has dit que la societat ens demana coses, no? Radicalment estic en contra d'aquest concepte socialment reconegut i massa dit. Per què? Perquè hi hem nascut i podem dir des de la nostra irresponsabilitat, entre cometes, que la societat espera de mi A, B, C, D. Però la pregunta profunda és... Jo què espero de mi? Aquest és realment el que té valor. Perquè el que espera de mi la societat pot ser el seu conflicte. Uh-huh. Però quan jo sigui jo per la demanda de la societat respecte a mi, estic vivint que tinc una personalitat feble amb valors i estic amb el meu procés evolutiu i que per arribar a dalt tinc un gran camí per poder conèixer-me. Créixer. I
0: molt bé.
5: Jo sé jo sense que ningú esperi res de mi. Perquè si tu no saps qui és tu, quina és la teva vida, cap a on vas. Per tant, no tant el que esperen de mi, si jo com ser humà, què espero de mi. Uh-huh. I una cosa, acabo ja ràpidament, es parla molt de les línies d'aquests psicòlegs. Sempre diuen, és que aquest psicòleg o l'altre té aquesta línia. I torna a dir el mateix, caram, quina és la teva línia? Fixa't aquí, qui és el teu procés? Qui ets tu en aquest moment de la teva vida, prescindint d'altres línies de personatges famosos i tal? Ja no entro, però sí em preocupo molt de jo, qui sóc jo, per a partir d'aquí fer la meva vida doncs,
0: bé,
5: amb un procés evolutiu.
0: No, ens agrada el fet de que tu et manifestis tal i com ets i una miqueta doncs, el que es veu entre línies i quan llegim aquest llibre tan preciós, Nacer Persona. Si cas farem una altra cosa que sempre preparem en aquest programa, que són els espais musicals. Hem pensat amb tu, que tu ets una persona romàntica, una persona que t'agrada doncs, aquest clic no? romàntic, proper, i també pues, bueno, que podíem viscut en algun moment a la vida, no? Enamorar-nos i deixar-nos seduir. Endavant, ara ens deixarem seduir amb el primer tema musical que us hem preparat.
4: Doncs vinga, som-hi. Per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem fins a Outland de Navarro, a Mèxic, per escoltar la música i la guitarra de Carlos Santana amb un tema instrumental de l'any 1977 que porta per títol Moonflower, Flor de Lluna.

0: El mexicà Carlos Santana va començar molt petit aprenent el violí, per passar amb 8 anys a interessar-se per la guitarra i arribar a convertir-se avui en un dels millors guitarristes del món. Fusionant blues, rock i jazz, forma als anys 60 el grup Santana Blues Band. Als 70 s'arrisca encara més amb el blues i l'any 1977 publica l'àlbum Moonflower, on trobem els temes Europa, Black Magic Woman i el que porta el mateix nom del disc, Moonflower, la peça instrumental que acabem d'escoltar, amb la guitarra com a protagonista. Després d'aquests apunts musicals, retornem amb la nostra entrevista d'avui, parlant amb en Joan Sánchez Fortuny, el nostre treball Nacer Persona.
1: Endavant, Iago.
2: Creus que avui en dia hi ha valors positius? Quins valors creus que hi ha més avui en dia? Positius o negatius? I per què?
3: Home, és una pregunta pròpia de tu, d'una gran personalitat en aquest camp. Fa temps que t'adones, equivocat o no jo, que l'humanitat, contra més pobre, és més solidària. I els diners, com que era pobre, no era ningú. Tens diners, considero que sóc un ésser superior. A partir d'aquí, aquests diners em fa creure el que no sóc. Però és ric perquè la fortuna s'ha acostat a tu. Demà la fortuna t'oblida, t'abandona i tornes a ser tu en totes les misèries emocionals que tenies abans. Per tant, malament quan els diners influeix, entren molt en la societat perquè a les persones els hi fan creure una fortalesa interior que no té. La prova evident, abans els pares i el fill vivien junts i avui dia la gent gran com jo molestem. Sempre n'hi ha un perquè en la vida.
2: Creus que la gran majoria de multimilionaris són pobres a nivell d'essència?
1: Sí, va per tu la pregunta, Joan. Creus però, que... No, perdó, t'ha fet una pregunta... Perdó,
0: no
1: que
0: no faré després.
1: No, és que si no ens farem un embolic. Ell t'ha fet una pregunta superinteressant, és que veig que anàveu parlant una miqueta aquí entre línies també i ara el Iago et vol fer aquesta pregunta.
2: Creus que avui en dia els multimilionaris són pobres a nivell de personalitat i valors?
3: És que estàs demostrant la teva essència humana. El milionari, el que té molts de diners, és ric en matèria econòmica, però inversament proporcional amb els seus valors, perquè justament la riquesa el fa pujar a un nivell que a nivell humà, a nivell evolutiu de sentiments, és la seva carència. Per tant, el diners està suplint els valors, més o menys.
0: Joan, jo vull fer una pregunta, a veure què n'opines, eh? Perquè jo és que m'he donat compte d'això una mica. Creus que en els moments de la mort, on estem a un enterrament o d'algun familiar o d'algun pare d'algun amic, o així, ens tornem més bones persones? O sigui, allà traiem l'essència? O quin creus que és el moment que som més bones persones? Amb un naixement, amb una mort? On creus que traiem la nostra essència més de bona persona?
3: Possiblement et contestaré d'una altra manera diferent. Aviam, estem sentats en un lloc, no? Entra dues senyores i entren amb molt aire de grandesa. Tu estàs dient, ja estàs, inconscientment ja l'estàs atacant, perquè va amb aquesta aire.
0: Llavors,
3: aquesta mateixa... Altres senyores entren, que són pobres, que veus que tenen moltíssimes mancances, llavors el teu sentiment se n'acosta més cap amb elles. És una forma de donar resposta.
0: Sí, no, perquè jo dic, per exemple, quan estàs en un enterro, no? Et surt aquesta essència de...
1: Sí, et tornes bona persona.
0: Et tornes bo, no? Tot és bo. I potser en aquell moment feia dues setmanes que t'havies discutit amb aquella persona i deies que era una mala persona, o sigui, i allà en l'enterro et surt tot lo bo, no? Hem d'esperar a morir-nos per treure aquesta essència?
1: Sí, Joan?
3: És una... Bueno, tot són qüestions bones, però un dia surt aquest pensament... Qui no t'ha estimat en vida s'ha guanyat el dret d'assistir al teu enterrament?
1: No, és una bona reflexió. Qui no t'ha estimat en vida té el dret per estar a l'enterrament? Bueno, aquí hi ha diverses qüestions, perquè a vegades anem als enterros perquè rememorem doncs, altres persones que s'han mort o perquè, en definitiva, volem ensenyar la nostra imatge a nivell social. Hi ha molts motius, eh?
3: Sí.
1: De veritat, a veure... És un moment per la persona que ha marxat, que ha tancat els ulls per sempre. És un moment de pregària per enviar-lo a la llum amb pensaments positius, Bé, això d'aquí és el que jo penso, però fa poc en vam fer un, i la veritat, doncs, aquella família, a veure, havia complert, doncs, diguéssim, amb els seus propòsits, no?, d'estar al costat d'aquella persona que era la seva mare, i entre tots, amb la força mental, espiritual, emocional, semblava que la vam acompanyar, doncs, si ets creient, doncs, a Déu, i si no ets creient, doncs, el retorn a la naturalesa, i si ets espiritual, doncs a la llum, no? Mm. Però jo penso que va haver-hi un bon clima i tot això d'aquí ho fa. Per què? Perquè hi ha amor, perquè hi ha hagut amor per aquella persona. Aleshores, tot això d'aquí suma. A veure...
0: Va fent així.
1: És igual. Sí. La qüestió és que... La qüestió és igual, que jo el que faig doncs, és d'acompanyar sí. una miqueta doncs, aquest programa i no convertir-ho en una tertúlia, ni molt menys. A veure, hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Jo. Tu mateix, endavant.
2: Quina importància li dones a conèixer a un mateix?
3: Fill meu, si no et coneixes tu, qui ets, cap a on vas, com adreces la teva vida? Més que humà seràs un pobre humà, perquè no saps qui és tu. Perquè tu, si no saps qui és tu, què esperes de tu mateix? Cap on aniràs? Podríem ser com una pobra persona, no? Per al nostre desconeixement interior. El primer llibre dice conocerme para evitar el sufrimiento innecesario. Amb aquell contingut dona resposta a la teva pregunta. A través del meu coneixement seré un ser humà, evidentment, amb un nivell evolutiu superior que si no em coneixo.
2: Hola.
3: Més o menys.
1: Més o menys seria això. A veure, hi ha més preguntes i això d'aquí les rescatem. Aquestes preguntes són rescatades del teu llibre, ni més ni menys. I, a veure, ara estic pensant en la vida de l'ésser humà hi ha, o pot haver-hi, dos maneres de gestionar la seva existència. Sentint o racionalitzant. Pàgina 47 del teu llibre. Què és més important per a tu per iniciar la nostra etapa evolutiva? Sentir o racionalitzar?
3: Podríem dir que tu mateix estàs donant la resposta.
1: No, quan... jo només estic anunciant el títol d'un capítol.
3: Entre cometes...
1: La resposta la dones tu, Joan. A mi no m'impliquis.
3: Entre cometes i una mica el sentit de l'humor.
1: Jo només dic, aquest capítol, aquesta pàgina diu això, i jo et faig la pregunta de dir, per què és més important o què és el més important per tu?
3: Jo et faria com una contrapregunta. I per què entres en aquest tema? Vull dir, en la vida, has dit... Sí.
1: No, només contesta'm la pregunta, sisplau.
3: Són dos, són dos camps diferents. Quan jo racionalitzo...
1: Sí, explica'ns-ho, sisplau.
3: A través, possiblement, de les meves carències, de la meva inseguretat, del meu por, el que pugui venir després, per si me n'equivoco, quan racionalitzo. Sí. Però si sento la persona que... El sentiment està molt arrelat amb ella, ja sí. No és un medio caminante, és un caminant que és molt evolutiu, que ha nascut persona, està amb el seu trànsit d'humà a persona. Per què? Mm-hmm. Perquè la persona que ha evolucionat suficientment ja no té de pensar, no té que racionalitzar. Simplement sent el que fa, el que diu, i no té cortafocs davant d'ell.
4: És com que si sents les coses ve més del cos, no? I el cos mai menteix, no? Seria una cosa així.
3: Podríem dir que a vegades, quan racionalitzem i fem una cosa i ens equivoquem, ens donem de bufetades, dit metafòricament. Uh-huh. Però quan emprèn un camí, aquell camí que sent, perquè n'hi ha un sentiment, encara que se n'equivoque, mai es podrà empenedir, perquè si posem barreres al sentiment, anem contra la nostra essència humana. Uh-huh. Sentir, vivir, compartir, més o menys.
2: Siguem conscient de que la perfecció no existeix, per tu, quins valors innegociables hauria de tenir la teva persona perfecta?
3: Ego, agressivitat, irracionalitat, violència, actes que no tenen nom en aquest camp, que venen amb el llibre també reflexat o reflectit.
4: En el teu llibre parles de solitud com a valor, no? Quin és el matís evolutiu que veus a la solitud? I quina diferència hi ha amb l'aïllament o la solitud negativa, si és que hi ha?
3: Bueno, la solitud és un sentiment com pot ser l'altre, no? Vull dir, escoltar, entendre, parlar el que sigui. La solitud, amb el llibre es diu que el ser humà té dues coses que li són molt valuoses quan estan integrades amb ell, la solitud i el silenci. Són dos grans amics de la nostra vida. La solitud t'acompanya quan estàs sol i el silenci et parla quan estàs sol també. Per tant, són dos grans valors. Però ja entrem al fin de, o al meollo de la qüestió, la persona que es coneix, el coneixement interior, que evoluciona, madura, és amic de la, solitud i del silenci. Per tant, són valors que mai te'n faran mal. Home, si estàs molt de temps sol i no parles gaire, pots dir, bueno, caramba, però mai poder-te fer mal. Aquest és quan, per això molta gent, quan arriba la meva edat, que ja sóc gran, es queixa molt de la soledat, perquè, perquè és un sentiment que fa mal si no has desenvolupat una personalitat.
0: Però, Joan, més una cosa amb aquest aspecte, llavors som humans, llavors l'humà necessita tenir la part racional, la part emocional, van junts, per això som un humà, som un, aquest conjunt, no? Llavors, no entra l'error en tu, dintre de, no entra aquest error dintre de racionalitzar una cosa? No creus que no som humans, llavors els que racionem les coses? Clar. O en algun moment racionem i en un altre fem servir el sentiment? Creus Clar. Que no és una humanitat evolucionada? Els que fan servir el raonament o...
3: Bueno, cada persona té el seu grau evolutiu, no? Uh-huh. Llavors...
0: No, jo te deia, perquè clar, si dius s'ha de fer amb els sentiments, hem de fer el que sentim, sí. Més que la racionalitat. Jo crec que el ser humà té les dues coses en si, per això som molts humans, racionalitat i sentiment, no? Llavors, no poden anar junts, llavors, per segons tu?
3: Pot anar junts.
0: Sí, racionalitzar les coses, per no fer mal, per no... Encara que, perquè si no, trobo una part egoista, no?
3: Bueno, dius tu. És que penso que potser no he pogut expressar-ho no bé. La racionalitat és algo inherent a l'ésser humà, sí. I hem de racionalitzar i hem de pensar aviam el que fem. Però és aquesta forma de racionalitzar, si la fem davant d'un temor al que pugui fer, llavors estic racionalitzant, vaig per aquesta via. I l'altra via és quan ja és una persona que ha crescut suficientment, fa i diu el que tingui de fer o dir sense límit. Es pot permetre, encara que no es pugui entendre, pot parlar sense pensar. Aquí està un cert grau evolutiu, que la persona té un cert domini sobre la seva persona, que es pot permetre dir o fer el que sigui com sentiment, perquè és una persona que ha evolucionat suficientment.
2: L'ésser humà és l'únic animal capaç d'autodestruir-se en ell mateix. Com podríem evitar l'autodestrucció de l'ésser humà, sota el teu punt de vista?
3: Una paraula molt, molt... És una pregunta amb molta profunditat. Aquesta pregunta, que és tan gran com la bola terràquea, té una resposta simple. Créixer, evolucionar el coneixement interior.
2: Ja està. Ens en podries fer 5 cèntims més desenvolupada, la pregunta?
3: Justament. Ja m'estàs dient el que diu el llibre. És els valors positius, la comprensió, la tolerància, la responsabilitat, humanitat, humilitat, acceptació, tenir tots els valors integrats aquest i els valors negatius, com l'ego, agressivitat, estan fora de ti. A partir d'aquí, aquest
1: molt bé, és una gran persona. Ara sí que queda contestada, oi que sí? Doncs molt bé, ara ens quedem tranquils, molt ben contestada. De veritat, ens estàs aquí enlluernant i donant molt de coneixement. No, i ara també tindrem un altre coneixement, que és el coneixement musical. També hem pensat en un tema per vosaltres, amics i amigues que ens aneu seguint, i perquè el Joan, doncs, és una persona encara que digui que, entre cometes, és romàntica, per què no dir-ho? Endavant, Joan.
5: Doncs vinga, seguim el nostre trajecte musical i ens despassarem fins a Londres, Anglaterra, per escoltar i recordar un dels grans èxits dels The Rolling Stones, que es va publicar l'any de 1973 i que s'anomena ni més ni menys que Angie.

0: Aquesta balada preciosa dels Rolling Stones, Angie, va ser escrita principalment per Keith Richards, guitarrista i cantant del grup. És una peça acústica que explica la fi d'un amor. La seva lletra és la mostra d'un amor perdut. Així ho canta Mick Jagger en una emotiva interpretació vocal. Angie, mai no podràs dir que no ho vàrem intentar. Angie, preciosa, ara no és el moment de dir-nos adéu. Encara t'estimo. Recordes les nits que ploràvem plegats? Els somnis que teníem se'ls han portat al fum. Oh, Angie, no ploris. Els teus petons són tan dolços. Doncs ens enfilarem en el darrer tram de la nostra entrevista parlant amb en Joan Sánchez Fortún del seu nou llibre, Nacer Persona. Un llibre ple de valors i de coneixement.
1: Molt bé, doncs continuem amb aquesta entrevista. Ara ens queden 7 o 8 minuts per tancar aquest primer bloc, perquè després ho continuem amb la nostra recomanació setmanal i acabarem amb un conte que hem pensat per tu, Joan, i també per la nostra audiència, com no. Quina és l'excel·lència per tu en la relació humana? Aquí ens ho parles i ens ho expliques en el capítol 10. Quina és l'excel·lència per tu en la relació humana?
2: Una pregunta ampla, però d'una resposta ràpida. Tenen integrat tot el valor positiu i erradicat els valors negatius, agressivitat, violència, etc.
1: Val. Evolucionar amb els valors positius.
2: Sí.
1: Val. Després, al final, faré una pregunta per discriminar quins són positius per tu i per no, perquè estem teoritzant... Ja has comentat alguns dels valors que m'encanten, ja saps tu que tu i jo pensem molt igual, i em sembla que tots els que estem aquí a Temps de Salut també pensem força igual, però tu tens més rodatge, no?, que es diu, més rodatge.
2: Som més grans, res més.
1: No, més rodatge, més rodatge. Hi ha persones que són grans i el rodatge el tenen molt petitet. Llavors deixem que en el capítol 17 ens parles d'un tema que mai ens has parlat, Joan. O sigui, jo diria que t'has superat aquí, eh? I t'ho dic amb el cor. Ens parles de la sexualitat en la vida de l'individu. Quina importància té per tu la sexualitat en la nostra evolució personal?
2: Estàs posant el dit en el punt crític.
1: En el punt crític? Compte.
2: Volia dir una altra cosa, però no m'hi he atrevut. Què no va dir? Una de les qüestions que em faig a mi mateix, em pregunto, Joan, tu de ti mateix quin valor destacaries jo? Per no dir, ho pregunto a la societat. I la resposta que tinc és, quin valor destaco jo del ser humà?
1: Cap. Cap, no en destaques
2: perquè hem
1: cap.
2: De ser una totalitat.
1: Una totalitat.
2: Ahí va, de front. Ara bé, normalment la societat, des dels grans professionals, no sé per què encara destaquen tant la sexualitat.
1: Sí, es parla, es parla.
2: Quan és una banda més del que és la relació del ser humà i de la seva vida. Ara bé, la sexualitat té un valor o un algo diferent d'altres valors. Per què? Amb aquest llibre parla de la descarga. És a dir, quan anem al lavabo, vull dir, fem la nostra necessitat, llavors toquem el botó i es descarga.
1: Sí, hi ha una descarga d'aigua,
2: Totes les restes que n'hi ha aquí dintre. Per tant, contra més aigua té aquest dipòsit, més energia té aquesta descarga.
1: Evidentment.
2: Per tant...
1: Ja sé per on vas.
2: De veritat, Josep?
1: Jo crec que tots ho entenem.
3: Home, sí,
1: llavors, què passa? Amb aquesta descarga...
3: Tens a fer la descarga?
2: Llavors ja no cal dir res més.
1: No. Però tu parles d'una descarga que, a veure, que poder és natural.
2: Sí, però, vale. Mestre, em deixes?
1: Només tenim 5 minuts, o sigui que amb això hem de tancar la barraqueta.
2: Ja m'està retallant. Llavors, vull dir, amb l'acte... Això és una teoria que possiblement està com una mica... li fa una mica de cara a la teoria que normalment des del professional la importància que li donen a la sexualitat, que no dic que no, no, però amb unes certes... Llavors, què passa? Que el ser humà, amb la seva relació sexual, en aquell moment que estàs en l'acte, ja diguem, amb la persona que estimes, en fi, amb aquell acte, amb la persona que sigui, sí, el ser humà té com una descarga emocional al moment. Sí. Al moment. Sí, sí. Llavors, n'hi ha aquesta similitud, la descarga del lavabo, contra més aigua té, més força té, i el ser humà, quan a través de l'acte té una descarga...
0: Descarga emocional,
2: clar.
0: Sí.
2: Llavors podríem també distingir-la d'una forma, el que hem dit abans. Aquesta descarga, quan una persona normalment equilibrat, amb una vida bé, sí, té una certa descarga, però aquesta descarga, el ser humà que pugui tenir una gran descarga al moment de l'acte, podria haver-hi darrers inconscientment molts conflictes, molt algo que li està fent mal, conflictes que no supera, problemes i tal,
1: sí,
2: que llavors aquesta descarga, d'alguna manera, està equilibrant tots aquests conflictes emocional de problemes que pugui tenir.
1: Em sembla
2: tenir
1: molt bé aquesta aportació, i a més l'escrius en el llibre. En el capítol 17, m'ha encantat. Doncs el Iago et va fer una pregunta i jo tancaré doncs aquest bloc amb un altre. És que el temps va corrent, no tenim més temps perquè aquest programa s'acaba una hora concreta i després n'hi ha un altre de programa. Endavant, Iago,
4: creus venga. Que ara que estem parlant de la sexualitat, creus que la sexualitat ens fa perdre un temps d'or per invertir aquest temps en el que és el coneixement i l'intel·lecte?
2: Pots tornar-la a repetir, que no té la
4: gràcia. Ara que estem parlant de la sexualitat, creus que la sexualitat ens està fent perdre un temps d'or per invertir aquest temps en coneixement i intel·lecte i aprenentatge?
2: Aviam, de la teva personalitat de base, la sexualitat tindrà més poder i més potència sobre tu. Per tant, no parlem tant de la sexualitat, sinó de l'evolució de la personalitat de base i la sexualitat com la viu. Com una descarga normal o com una gran necessitat per descarregar.
1: Molt bé, molt bé. Sí, sí. Està molt bé. Mira, jo et faré ara una pregunta, sí, per... No, ha molt quedat bé, molt ben entès. Mira, Joan, què et sembla si ens fas un recordatori d'aquells valors excepcionals que ens afavoreixin a la nostra evolució? Jo te'ls presento i tu em contestes sí o no. Què et sembla? Anem endavant?
2: Sí, endavant.
1: Amb aquests valors tu em dius els que són excepcionals i que són positius per a la persona. Per exemple, la comprensió...
2: És...
1: No m'expliquis el que és, perdó. No m'explic... No.
2: Un valor...
1: Només que em diguis que sí o que no.
2: La comprensió, sota el meu punt de vista, és la mare de l'evolució.
1: Ahà. Mm-hmm. La tolerància?
2: Uneix. Si no hi ha tolerància, trenquem la relació.
1: La responsabilitat?
2: És un dels grans valors que l'humà té igualment ignora. Per què? Perquè a través de la persona irresponsable neix la mentida, un dels valors més destructius de la nostra essència.
1: I tant, que sí. La humilitat?
2: Home, si no sóc humil amb el meu medi, humilitat per compartir, per estar i per compartir un espai amb altres persones.
1: Molt maco, molt maco. L'acceptació?
2: És el Déu que nos evitarà el patiment innecessari.
1: El saber escoltar?
2: Si no sabem escoltar, quin tipus de personalitat tenim?
1: L'egoisme?
2: És un dels valors més destructius d'un mateix i de la relació social.
1: I la culpa?
2: La culpa, no entro en aquest concepte. Parlem de responsabilitat davant d'un fet.
1: La crítica és un valor destructiu?
2: Quan critiquem amb l'altra persona, sempre és un valor destructiu. Una cosa és crítica, quan la persona no està davant, i una altra cosa és comentar coses d'aquella persona sense anomenar-la. Perquè quan a vegades tenim algo contra l'altra persona i si l'anomenem ja estem criticant. Però jo que tinc algo contra aquella persona que m'està fent mal, puc dir totes les veritats que m'ha fet però sense anomenar-lo. Per tant, descarrego els meus conflictes i llavors estic bé,
1: bé
2: a mi mateix
1: bé.
2: I no estic criticant a ningú.
1: Amics, amigues, aquests valors doncs surten també en un dels capítols que ell al final sintetitza en aquest llibre, Nacer Persona, per això jo li he comentat perquè ens faci doncs una cinta de cada valor, i ara ens queda preguntar-te on podem trobar aquest llibre.
2: Sí, està a la llibreria La Llopa, a Calella.
1: La llibreria La Llopa.
2: A Calella, o bé a Barcelona, a la llibreria Alibri del carrer Balmes.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, La Llopa, a la llibreria Alibri, al carrer Balmes, dius?
2: De Barcelona.
1: De Barcelona, molt bé, doncs en cas, doncs ara obrirem el segon capítol, la nostra recomanació setmanal.
5: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
6: Aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant que ha escrit i publicat el nostre convidat d'avui, en Joan Sánchez Fortuny. Aquest porta per títol Conocerme para evitar el sufrimiento innecesario, publicat per Ediciones Carena. Primera edició, octubre del 2006. Joan Sánchez Fortún, en aquest llibre, ens ofereix unes aportacions o reflexions sobre el ser humà que ens facilitaran el camí per al nostre coneixement interior i així evitar tant de sofriment innecessari. El propi autor, en la presentació del llibre, diu textualment. Josep, què diu? A veure.
1: En este libro he intentado plasmar los conocimientos que previamente la vida me había concedido. De él he aprendido la importancia de la comprensión porque es el paso previo a la imprescindible en la evolución del ser humano, la tolerancia, porque une, no separa la responsabilidad, uno de los rasgos más constructivos de nuestra personalidad, la aceptación, el Dios que nos evitará tanto sufrimiento innecesario y la ignorancia, el lugar en el que sufrimos porque no sabemos hallar la luz. Joan, una pregunta relacionada amb aquest llibre. No en farem masses perquè volem acabar amb el conte i aquí rematar doncs, el nostre programa d'avui. Patir és créixer, avançar. Patir és créixer, avançar per tu.
2: N'hi ha el patiment necessari i el patiment innecessari, i hem d'anar-hi cap aquí. El patiment necessari és que una persona té una situació difícil, en lloc d'enfonsar-se, intenta veure què és el que ha succeït, quina part de responsabilitat té respecte a aquella persona, i a partir d'aquí, quan elabora el seu procés amb aquella persona, entra en una pau interior. Vull dir, aquest patiment és productiu. És improductiu quan aquesta situació que t'està fent dolor continues amb aquest dolor i no intentes entrar amb el quid de la qüestió per elaborar, assumir i aparcar problema fora.
1: Però fixa-t'hi que amb tota la teva obra, que són 8 llibres, tots els vas unint i desunint, i a mesura que tu vas evolucionant, que vas creixent, ens vas donant més coneixement, i això ens encanta. Com també ens encanta el conte que us hem preparat, amics i amigues, i també per tu, com no. I ara doncs obrirem aquest tercer capítol. Endavant, Joan!
5: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
7: Combat entre dos llops. Vora el foc, l'ancià cap a cap dels Sioux feia estona que conversava amb els nets. Mentre el capvespre s'enllegia i deixava pas a la foscor, entre les copioses reflexions d'aquell savi, els va dir: un gran combat entre dos llops es deferma en el meu interior. Un dels llops és la malícia, el temor, la gelosia, la ràbia, l'arrogància, la falsedat. L'altre llop és la generositat, la paciència, la serenor, l'honradesa, la joia, l'esforç, la confiança, el seny.
6: El mateix combat s'esdevé en el nostre interior i en el de tots els mortals. Els vailets van restar pensatius. Un llarg silenci s'apoderà de l'ambient fins que una pregunta de la mainada va irrompre en la negra nit. Quin dels llops aconseguirà vèncer? L'avi, sense vacilar, va respondre: s'imposarà de totes totes el llop que tu alimentis.
1: Molt bé, amics i amigues, i ara sí que convertiré aquests 3-4 minuts que queden en una tertúlia. Tots els que estem aquí, esteu convidats a parlar, inclús jo, si m'ho permeteu. A veure, aquest conte ens parla de que s'imposarà de totes totes el llop que tu alimentis. A veure, com podem alimentar la paciència, el silenci, la confiança, la humilitat? A veure, que cadascú respongui lliurement. Com ho podem alimentar-ho? Perquè és una qüestió de pensament, de dirigir i enfocar el pensament cap a aquesta força que ens impera a nosaltres, o és qüestió, diguéssim, d'imposar o de tenir un altre criteri, o de que ens focalitzem en emocions com ara l'amor, la bondat, la responsabilitat, la joia, l'esforç, la confiança. Què en pensem?
7: Jo penso que hem de fer reflexionar una mica al cap del dia o al principi del dia. O sigui, parar, parar una mica i fer una reflexió. Jo és el que faig, perquè el dia a dia ens va portant i potser no pensem el que estem fent gaire. No,
1: no pensem, no hi ha temps, no,
7: no hi ha
1: per
7: temps,
1: reflexionar.
7: No hi ha temps de pensar.
1: Miguel?
0: Jo penso que el que diu ella, però i també veure'ns amb honestedat, amb la màxima honestedat que som capaços de veure'ns, perquè si ens veiem amb honestedat, normalment surten coses que no ens agraden veure, i normalment fugim d'això, no? I això,
1: mirar-te
0: amb honestedat, sí. Mm-hmm. Per mi és...
1: Molt bé, Joan, tu com
2: molt
1: ens ho explicaries?
2: Algo del que han dit, cobrar consciència de la nostra actitud, de la nostra actitud, i a partir d'aquí, doncs, les nostres forces per ser millor persona.
1: O sigui, entrarem aquí en l'autoconeixement, també, no? Una miqueta?
2: Sí, sense cap dubte. Si no em coneixo, com gestiono la meva vida?
1: Va, però fixa't que moltes vegades, jo ho dic, doncs, per la meva feina, no? Que no és feina, és una activitat d'acompanyament, doncs, a persones que estan passant un mal tràngol a la vida... Doncs jo em trobo en el meu dia a dia que hi ha persones que estan més tancades o més ofuscades amb sentiments, tipus por, fòbia, obsessions, ansietat, angoixa, sentiment de culpa. A veure, jo ho dic perquè és una miqueta que a vegades arriba a guanyar en algun moment a la vida doncs, aquest llop que té que veure doncs, amb aquests aspectes negatius i tan foscos, no? Tots tenim llum, tots tenim foscor... Són paraules que poder tu les defineixes d'una altra manera, però llavors, és clar, com ho fem nosaltres? Hem de fer servir alguna eina, hem de fer servir l'autoconeixement, hem de fer servir l'autoestima per reforçar seguretat, confiança, força interior, valentia, amor propi, orgull propi. Aleshores, això com ens ho maneguem? Si voleu, en un programa, doncs, en parlarem doncs, més extensivament. Ja, endavant.
4: A veure, jo penso que, a veure, tot és relatiu, però hem de pensar en què és el que ens beneficiarà a nosaltres a nivell de personalitat. Què ens beneficiarà a nosaltres i què ens pot perjudicar a nosaltres que no ens convé. Ja estem prou accelerats pel dia a dia que no ens convé entrar en temes que ens perjudiquen més que ens beneficien. I avui en dia moltíssima gent està entrant en temes que en realitat són irrellevants i li donem massa importància a temes que no la tenen.
1: Sí, sí, el que fem doncs és, diguéssim, alimentar més...
4: Lo negatiu que
1: lo positiu. I a vegades això passa per la televisió, passa pels mòbils, passa pels diaris, passa inclús per programes...
4: No,
1: deixa'm dir un segon, i després parles. No, programes que són brossa... a nivells de, inclús de ràdio, i no ho dic per la nostra, però sense voler podem parlar d'una manera despectiva, destructiva, i es munten moltes tertúlies, que a vegades van bé per desfogar-nos i per deixar anar una miqueta doncs, aquests fantasmes que tenim a nivell anterior. Iago, endavant, que se'ns està acabant el temps.
4: Passa per el que nosaltres vulguem que passi.
1: Exacte.
7: Jo només vull dir una cosa, Iago, avui tothom sap que hi ha el Papa a Barcelona, que han inaugurat el de la Sagrada Família, doncs hi ha gent, hi ha voluntat de fer el bé, perquè tota aquesta gent, bueno, si volen, saps, si són cristians, el que es vol és fer el bé, està a tope.
1: Exactament, bé, m'indiquen que hem d'anar tallant. Doncs res, hem de deixar aquí doncs, aquesta petitíssima tertúlia, que ha sigut també una meravella. Era per tancar el programa i res, m'acomiadaré com sempre i fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Joan, per les teves aportacions, per mostrar-nos la teva experiència i el teu darrer treball, Nacer Persona. Ha estat un plaer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha combinat la seva visita a Barcelona i ha beneït la Torre de Jesucrist fa molt pocs minuts. Una torre de 172 metres i mig que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. Per fer-ho, el pontífex ha sortit en processó cap a la façana del naixement.
2: Vos, que vau il·luminar el vostre servent Antoni Gaudí, per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del cielo. Concediu-nos edificar enmig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne, per Crist, Senyor nostre.
1: I ara estem pendents d'un dels moments més emblemàtic, una imatge icònica, perquè hi haurà l'encesa de la torre amb feixos de llum que es projectaran sobre la ciutat. En l'homilia de la missa celebrada a la Basílica barcelonina a motiu del centenari del mort de Gaudí i la benedicció d'aquesta torre, el pontífex ha assegurat que el temple obre les portes com si fossin braços per acollir els fidels i ha reivindicat la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí. Lleó XIV també ha fet una crida contra la violència i l'exclusió.
3: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: Lleó XIV ha dit que la Sagrada Família és un signe d'unitat i concòrdia i ha definit la creu que corona la Torre de Jesucrist com un far obert al Mediterrani. I no deixem en certa manera el tema perquè quatre persones han estat detingudes aquesta tarda en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra han posat en marxa i han dissenyat arran de la visita del Papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones. Segons han explicat els Mossos, les dues detencions per agressió sexual s'han fet al voltant de la Sagrada Família. Les altres dues, una s'ha fet en aquesta àrea, mentre que l'altra s'ha fet a la zona de la parròquia de Sant Agustí del Raval, que recordem ha visitat el Sant Pare aquesta tarda. I demà, tercer i últim dia de selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenant l'any passat. Una de les novetats ha estat una prova pilot de detectors anticòpia. Demà s'examinaran de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. És tot, molt bona nit.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Us ha passat mai que voleu explicar alguna cosa a algú conegut o fins i tot a algú estimat? I si no li ve de gust, us deixa amb la paraula a la boca. I allò que anaves a dir potser era molt interessant. Avui al Mirant Amunt celebrem el nostre programa número 50 des que vam reprendre'l després de la pandèmia. I ja que no tenim EGMs per fer-nos passats, deixeu-me aprofitar avui per agrair-vos un cop més que ens estigueu escoltant, que compartiu aquests 60 minuts amb nosaltres. Perquè sí, perquè podent triar qualsevol altra cosa a fer, setmana rere setmana decidiu acompanyar-nos en els nostres deliris, en els nostres programes bons i també en els no tan bons. Gràcies. Gràcies perquè dedicar 2 minuts a algú ja ens costa en aquest món de micropaciències, microatencions, dedicar-ne 60 durant 50 setmanes, 2 anys, buf, això no té preu. Gràcies perquè ens doneu forces per tirar endavant. I parlant d'avançar, sí, aquí comença el programa número 50 del Mirant Amunt. No marxeu.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: I ara sí, ens posem en marxa amb un d'aquells programes que tant ens agraden. Avui amb l'estudi ple de gent, que és allò que ens agrada més, i amb un pastís al mig de la taula, perquè fem 50 programes. Però a més, avui tornem a tenir el Nau Puig per posar al dia el concurs del Savi Casteller. Ens acompanya el Nil Rider i les seves històries castelleres i aprofitarem que en fem 50 programes per envoltar-nos de castellers amb ganes de debatre. Sí, avui toca tertúlia. Tot plegat, com no pot ser d'altra manera, ben barrejadet, amb platat i amanit amb el moment de la setmana d'Unai Estevez des de Canal Blau Ràdio i el baròmetre casteller que ens analitza cada setmana la Sara Suriol. No sé si arribarà el pastís per a tothom, però jo de vosaltres no marxaria perquè segur que us emportareu un programa ben especial.

0: Arrenquem, doncs, de la millor forma. Un dels pilars bàsics del Mirant Amunt post-Covid és la informació. I si una veu no pot faltar quan toca repassar què ha passat al món casteller els últims 7 dies, aquesta és la de la Carol Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Normalment, durant la setmana anem compartint tot allò que trobem en un grup de WhatsApp, i aquesta setmana el grup estava força buit, no?
1: Sí, però això no vol dir que no hagi passat res, eh? La veritat és que quan ens hem posat a buscar han començat a sortir ja les coses i hem trobat ràpidament actualitat castellera.
0: Molt bé, doncs no perdem més temps. Per on vols començar?
1: Mira, si et sembla bé, arrenquem parlant dels resultats d'aquest cap de setmana, perquè els castellers de Barcelona i els de Vilafranca han estrenat els seus primers castells de 8 pisos. Els barcelonins van fer el pas amb el 4 de 8, mentre que els vilafranquins van fer els dos bàsics, el 3 i el 4. A més, Cal Figuerot va veure el primer pilar de 6 del que portem de temporada. Amb els castells de 8 ja resolts, han arribat també les primeres torres de 7 de l'any, una de la mà dels castellers de Sants i una altra dels Minyons de Terrassa. Els castellers de Lleida van completar el 5 de 7 més matiner del seu historial i ho van publicar insinuant que l'objectiu d'enguany podria ser el de 8 pisos.
0: Cal destacar també el primer 5 de 7 de l'any dels castellers de Sarrià, poca broma, o, atenció, el primer doblet de diades en un cap de setmana dels Escardats, que van ser fundats el 2018, i això vol dir que no n'havien fet cap en 7 anys, que moltes colles ja ho voldrien. Els marjaners de Guissona han sumat el primer 3 de 7 del curs i els castellers de l'Adroc la primera diada amb 3 castells de 6 de l'any. Un resultat que, malauradament, algunes colles encara no han pogut completar, tot i haver actuat a plaça.
1: I repassats els resultats, deixeu-nos tornar allò d'anunciar les novetats dels organigrames de les colles, perquè ens havia quedat pendent una de les colles, deixem-ho dir així, de les colles grans. I és que sabíem que a les joves de Valls hi hauria canvis, però encara no s'havien acabat de lligar les noves juntes i tècniques. Doncs bé, aquesta setmana s'ha celebrat l'Assemblea General Ordinària de la colla i ja sabem que Quico Cabra serà qui prengui el relleu de Francesc Ramon com a cap de colla i Marc París seguirà les passes d'Aia i en Gallard de la presidència.
0: Els castellers de Vilafranca han presentat la seva 12a edició del Jo Verd i ho han fet amb rècord de participants. Enguany seran més de 1.500 els alumnes que en prendran part, representant un total d'11 centres del Penedès. Divendres va tenir lloc el sorteig de l'ordre de sortida de la Diada, que se celebrarà dissabte 29 de març. L'acte es va cloure amb un debat amb alumnes representants de cada centre. Una altra novetat va ser el Jovert Graller, que va tenir lloc dissabte a Cal Figuerot, en el qual alumnes d'escoles i instituts van poder assajar conjuntament.
1: En divendres, moltes colles van celebrar el Dia Internacional per l'eliminació de la discriminació racial. Els castellers de Barcelona, entre d'altres, van adherir-se a la campanya No carreguem amb el racisme. La cultura popular ha de ser antifeixista. Una campanya encapçalada per un manifest que reflexiona sobre la necessitat de ser antiracista i la promoció d'un mocador casteller especial que fa servir la tela vermella amb puntets blancs típica castellera per un costat i la tela negra amb puntets blancs per l'altre. Al mig hi ha un escut de la lluita antiracista i antifeixista. Tots els beneficis aniran a l'entitat SOS Racisme Catalunya.
0: I perquè hem volgut destacar els castellers de Barcelona entre altres colles, quan altres també s'hi han adherit. Doncs bé, la destaquem perquè la colla de gana de la ciutat ha aprofitat aquesta campanya per anunciar també que posen punt i final al seu perfil a la xarxa X. Ho han fet amb un missatge ben directe que deia «No volem ser part d'un espai que fomenta el feixisme i els discursos d'odi. X ja no és l'espai on parlar de castells». A partir d'ara, els castellers de Barcelona faran les seves publicacions a Blue Sky. De fet, van començar publicant la mateixa campanya i ja hi han publicat també els resultats de les diades de Can Jorba i d'inici de temporada dels castellers de Badalona.
1: I el podcast Festa Festa va ser reconegut dissabte amb el 24è Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional que concedeix l'Associació Cultural Joan Amades. El guardó destaca la trajectòria del podcast en la promoció de la cultura popular i tradicional. Festa Festa, que no sé si ho estic dient bé, va arrencar... Va arrencar la seva emissió l'any 1989 a Ràdio 4 amb la intenció de parlar de cultura popular en general. 15 dies abans de complir els 20 anys en antena, la cadena de Ràdio Nacional d'Espanya va cancel·lar la seva emissió i des de llavors han continuat fent la seva tasca a través d'internet.
0: Per cert, que parlant de premis, divendres la Cambra de Valls va atorgar el Premi d'Honor a les dues colles de la ciutat per la seva capacitat de transmetre els valors essencials en el món empresarial, com cohesió, lideratge, treball en equip, formació, talent i superació.
1: D'altra banda, el Catllà ha iniciat aquesta temporada una sèrie d'actes per celebrar el 50è aniversari de la represa de Diades Castelleres al municipi. En aquest context s'ha marcat la jornada Descobrir la Supercatedral, que ha tingut lloc aquest diumenge al Centre Cultural del Catllà. La primera part va consistir en la projecció del documental El Vincle, produït per la colla jove Xiquets de Tarragona, mentre que la segona va donar peu a una taula rodona amb els 8 caps de colla que van iniciar el camí cap al primer 5 de 9 folrat descarregat a plaça. Hi van participar en Jordi Santís, de la colla jove Xiquets de Tarragona, Marius Boada, dels Minyons de Terrassa, Juan Romero Juanacho, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, a Francesc Moreno Melilla, dels Castellers de Vilafranca, Quico Fabra, de la Colla Joves Xiquets de Valls, Pau Camprovín, dels Castellers de Sants, Mia Castellví, dels Capgrossos de Mataró i Roger Pairó, dels Xiquets de Tarragona. L'acte va ser moderat pels companys Aina Mallol i Carles Cortés.
0: I acabem amb aquella secció de coses curioses que trobem per les xarxes socials, d'entre les que volem destacar dues imatges. La primera, un vídeo publicat al perfil de Castellers Out of Context, del qual no en tenim gaire informació, però que mostra un pilar de sis que barreja l'estil asiàtic, és a dir, aquell on els castellers fan el pilar drets a sobre del cap del casteller anterior i no a sobre de les espatlles, amb l'estil dels gimnastes marroquins, és a dir, amb alguns castellers penjats dels braços del segon i del tercer pis. A més, un cop alliberat el pilar dels seus accessoris, d'aquesta gent que hi va penjada d'aquests pisos, aquest va acabar convertint-se en un pilar caminat. D'altra banda, la imatge que també ens ha cridat l'atenció és la d'una construcció de tres pisos al Kurdistan durant la celebració del Nowruz, l'any nou del calendari persa. La fotografia la trobareu al perfil de Twitter CatEbre, C-A-T-Ebre.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, amics de Mirant Amunt. 24 colles han presentat nous sostres aquest passat cap de setmana. Els castellers de Vilafranca se situen en el capdavant amb el doblet bàsic de 8 i el pilar de 6-9 de trinca. Els Minyons de Terrassa han estrenat el 2 de 7 i passen al segon lloc de la taula. Els castellers de Barcelona, en el cinquè lloc, han posat de sostre el 4 de 8 i els castellers de Sants, sisens, situen de millor castell el 2 de 7. Diverses colles han posat el 5 de 7 de sostre. La Colla Vella han fet les primeres sortides amb castells de 7. Els castellers de Lleida han estrenat la gamma mitjana de 7. Els xics de Granollers també han estrenat el curs amb el 5 de 7 de sostre. I atenció, els castellers de Sarrià ja han revalidat el 5 de 7, el seu millor registre descarregat. La jove de Sitges ha encetat temporada amb el 5 de 7 de sostre. Per últim, en aquesta gamma, els Segals d'Osona han presentat el 5 de 7, que han deixat a mitges. Els de l'esquerra de l'Eixample han tret el 2 de 6 i els castellers de Badalona han fet els bàsics de 7. Tres colles més han estrenat el doblet de 7 i es queden a la part. Castellers de Caldes, Bordegassos de Vilanova i Castellers de Berga. En aquest grup, els Marjaners de Guissona han pujat els 7 pisos amb el 3 de 7. En la gamma alta de 6 han progressat 5 colles. Els castellers de Mollet i els castellers d'Esplugues han obert el curs estrenant el pilar de 5. Els castellers de Viladecans i els matussers de Molins han sumat el 5 de 6 i els alots de Llevant han estrenat calendari amb el 2 de 6 per bandera. Per últim, els castellers de Sant Feliu han posat de sostre el 4 de 6 amb l'agulla, mentre que els castellers de Ladroc i els maduixots de l'Alt Maresme han obert el curs amb castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu veure tot el llistat al blogspot del Baròmetre Casteller.
2: El moment de la setmana amb Unai Esteves.
4: Dissabte, els castellers de Sants van descarregar la primera torre de set de la temporada 2025, fita que els Minyons de Terrassa també van aconseguir diumenge al migdia. Són les primeres torres de set de l'any, un castell que durant les últimes temporades sembla que s'ha igualat, parlant de dades, amb el 4-8. Avui, sense entrar en debatre quins dels dos és més difícil, intentarem analitzar i comparar dades d'aquests castells amb colles que l'han tingut com a sostre l'any passat, el 2024. Abans de profunditzar, entrarem en dades generals. Dins del grup de colles que tenen un d'ells com a sostre, un total de 6 colles van fer el 4-8 i no la torre de 7. Al contrari, també són 6 colles les que van assolir la torre de 7 però no van poder amb el 4-8. 5 d'aquestes colles van poder amb el 4-8 i amb la Torre de Set, amb tots dos. La resta de colles que van poder amb aquests dos castells no en parlarem avui, perquè sí que van superar aquesta frontera de 4-8 Torre de Set i van fer com a mínim el 3-8. Comencem a profunditzar. Cal destacar, crec jo, la Torre de Set carregada dels castellers de Sarrià i la Torre de Set carregada dels castellers de Mollet. Tot i no haver-les completat, són les primeres de la seva història i més un castell que crea una frontera ja a nivell tècnic entre un castell de 7 i mig com una torre, com un 5 de 7 o un 7 de 7 i una torre de 7, que s'apropa molt a la dificultat tècnica dels castells de 8 i, com hem demostrat avui amb les dades i ja que l'hem de demostrar, està molt a prop a les dificultats tècniques d'un 4-8. Els castellers de Castelldefels, per contra, van carregar el primer 4-8 de la seva trajectòria i no van poder assolir la Torre de Set en cap moment de l'any 2024. És cert que van fer un peu desmuntat, però per temes climàtics i també crec que van haver-hi un tema de la canalla, no van ni tan sols sonar gralles i van desmuntar el peu. És de gran importància la dada que les colles que tenen com a límit la Torre de Set sense haver pogut assolir el 4-8, totes, la Torre 7, en aquest cas, és carregada. Cap la va poder completar. Aquestes colles són els castellers d'Altafulla, els castellers de Mollet, els castellers de Sarrià, la Jove de Sitges, els Nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. Sí que hi han 6 colles que van poder amb el 4-8 i no la Torre de 7. 3 d'aquestes, en canvi, el van poder descarregar el 4. Els castellers de Berga, els castellers d'Esplugues i els Tirallongues de Manresa. Per contra, dels castellers de Poble Sec, castellers de Cornellà i castells de Castelldefels, que el van deixar a mitges, en aquest cas, el 4-8, carregat. Doncs després d'aquesta bateria de dades, un cop finalitzat el resum, es pot analitzar que la Torre de Set és un castell tècnicament molt complicat. Crec que després de la pandèmia li han tornat a donar un valor i amb les dades es demostra. Totes les coses que tenen com a límit en la seva totalitat dels casos, la Torre 7 va quedar encarregada. En canvi, les colles que la descarreguen, totes han pogut fer com a mínim el 4-8. Fins aquí aquesta bateria de dades, com ja he dit. Espero que us hagi servit per donar un valor extra a la Torre 7 i que segurament van perdre els anys previs a la pandèmia i arrel d'aquesta pandèmia que vam tenir de per mig aquests últims 5 anys, i crec que també ha afectat el creixement de la canalla i el cuidar de la canalla, anem de tornar a donar aquest valor i que aquests últims anys s'ha demostrat. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio. Moltes gràcies per seguir-nos una setmana més.

0: Un cop cada dues setmanes intentem no fallar a la cita que tenim amb el concurs de preguntes del Savi Casteller. I avui, que fem 50 programes, el Nau Puig no ha volgut faltar a la seva cita. Bon dia, Nau.
1: Bon dia.
0: Com va el mini-rànquing del Savi Casteller? Què ens pots dir?
1: Es manté, es manté.
0: Es manté. Tothom una mica igual?
1: Podríem dir que sí. Això de fer que hi hagi pregunta, un punt per pregunta i un punt per ser el primer, està fent que es mantingui una miqueta el rànquing. El Pep va el primer, en Sergi va el segon, ha pujat per sobre de l'Aida, però més o menys els cinc primers estan ahir, tot i que el Pep està amb 11 punts, bastant desmarcat.
0: Bé, encara hi ha marge.
1: Hi ha marge.
0: L'últim cop que vas venir vas tirar d'història castellera i ens vas preguntar quina va ser la colla que va rebutjar participar al concurs de castells de 1972. Ens recordes quines eren les tres opcions o quina era la correcta al final, que és el que ens interessa?
1: La veritat, les tres opcions no les recordo.
0: Te les dic jo. L'opció A era la colla Joves Xiquets de Valls, l'opció B era Xiquets de Tarragona i l'opció C eren els Nens del Vendrell.
1: I la correcta era els Nens del Vendrell. Aquell any, per discussions o per discrepàncies amb les bases del concurs que proposaven l'organització de 1972, van decidir no participar.
0: I si el Sergi ha pujat, això vol dir que l'ha encertat i el Pep segueix en primera posició, per tant, no cal que pregunti tampoc. Aquesta setmana fem 50 programes, no ens cansarem de dir-ho avui. I, per tant, crec que la cosa no funcionarà com cada dia. Explica'ns una mica què farem avui a la secció.
1: Sí que funcionarà una mica igual, perquè la primera pregunta serà la pregunta de la setmana i comptarà igual. Comptarà els primers que facin la resposta al reel, els primers que facin la resposta després de que s'admeti al programa via el correu. I els primers que facin la resposta per DM d'Instagram tindran els punts. Però afegirem un petit joc que participa, o sigui, durarà durant tota la setmana, ja que fem 50 programes.
0: Molt bé. I com anirà aquest joc? Explica'ns, si així ja directament et tirarem la musiqueta de programa.
1: Aquest joc va, o sigui, seran 7 preguntes. Sortirà una cada dia. Val? Aleshores, aquestes preguntes aniran encadenades per la resposta de la pregunta del dia anterior. Sí? Això què vol dir? Que jo llançaré avui la primera pregunta i la resposta, o sigui, la pregunta del següent dia, serà relacionada amb la resposta de la pregunta que jo llançaré avui. I així successivament fins que arribem a la setena pregunta i que serà l'última, com si diguéssim. Aleshores, què és el que hem volgut fer i hem volgut donar-li una miqueta d'emoció al tema? Recordem que això està patrocinat per Gegant.cat i, per tant, hi ha una final quan fem el final de temporada. Per tant, qui encerti les 7 preguntes correctament i sigui el primer en encertar les 7 preguntes correctament, tindrà un pas a la final automàticament.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. Com ens els gastem. Molt bé, doncs setmana amb doble interès. El primer, aquestes preguntes aquestes 7 preguntes encadenades, i l'altre, David, tira cinto.
1: I la primera pregunta és bastant senzilla. Bueno, senzilla pels que coneixen el Mirant Amunt. Val? Volíem fer un homenatge als 50 programes i, per tant, hem decidit fer una pregunta simple i senzilla, que és: Lluís Mestres va ser el primer presentador del Mirant Amunt, però quin any va ser el primer programa? I s'ha de respondre l'any, simplement.
0: Simplement?
1: Simplement.
0: Fàcil.
1: Això què vol dir? Que la segona pregunta anirà relacionada a l'any en el qual es va fer el primer programa del Mirant Amunt.
0: Perfecte. Llavors, aquesta setmana no tenim tres opcions. Qui l'encerti podrà encarar la segona pregunta i així arribar fins a les 7. Doncs perfecte, ja ho sabeu. Tothom que vulgui participar-hi, l'únic que heu de fer és respondre aquesta pregunta a través del DM quan surti a xarxes socials o a través de correu electrònic, perquè tenim gent que és molt ràpida molt. Quan dic molt, vull dir que ens sorprèn a nosaltres mateixos. Doncs primera resposta, podeu anar responent i encadenarem aquestes 7 respostes.
1: Recordem que les 6 preguntes següents no sortiran en Reels, sinó que sortiran només en els stories. Per tant, només tindreu les 24 hores que dura l'story per respondre.
0: Perfecte, us recordo, correu del programa mirantamuntradio@gmail.com. Tot junt, mirantamuntradio@gmail.com. Ja ho sabeu, DM, missatge per correu electrònic. Moltíssimes gràcies, Nau.

0: El dia que complíem 50, no podia faltar una de les persones que fa que aquest programa sigui tan especial. El Mirant Amunt segur que no seria el mateix sense les històries castelleres. Nil Rider, benvingut de nou.
1: Bon dia. A mi quan em diuen especial ja començo a pensar que em diuen friki o malalt...
0: Aquí cadascú que s'ho prengui com vulgui.
1: Sí, jo m'ho prenc bé. Tot em sembla correcte.
0: Jo ho he fet amb carinyo, ja ho saps. I un dia tan especial per a nosaltres com és aquest, en Nil ha volgut preparar una secció també ben especial. Explica'ns, què té a veure el nostre programa número 50 amb les històries castelleres d'avui?
1: Doncs que no sé si farem històries castelleres, castellmanies o rubinades, si em permeteu l'apropiació cultural dels companys. Quan pensàvem... Fa molts dies que porto que vull parlar de periodisme casteller, que vull parlar de l'Anselmo Clavé i els xiquets de Valls, però és que l'actualitat em desborda. Llavors deia, 50 programes, doncs buscarem 50... O volia fer 50 cosetes, però vaig pensar, no em donarà el temps, perquè m'enrotllo com les persianes, o jugarem amb els 50. Llavors, començarem a tirar enrere. Explicar-vos el que va passar fa 48-50 hores, ja s'ha dit, l'Ia de Can Jorba, l'altra colla de Valls, Barcelona, Bordegassos i Escardats, actuant a Can Jorba, una diada històrica i mega guai. Anem aviam què va passar fa 50 dies. Molt 50 bé. Dies...
0: L'espoiler, per qui no ho sàpiga, l'altra colla de Valls pel Nil és la colla vella de Valls. És que quan parleu de l'altra colla de Valls, si no citeu una colla o no porteu camisa, la gent no us entén, home.
1: És la màgia de la ràdio. Fa 50 dies, va ser el 5 de febrer, que va haver-hi programa, va caure també en dimecres. Va morir Xavier Ubach, que és un periodista mataroní que va ser un dels primers en fer televisió espanyola en català a Catalunya. I de Castells, poca cosa. Encara no havia passat Santa Eulàlia, encara no havíem tingut el 5 de 7 dels de Sarrià, encara anàvem una mica així, però va sortir una notícia que no sé si s'ha desmentit, ara caldré molt malament com a sentidor, com a aficionat del programa quan no hi soc, és el tema dels marrecs del Catllà. Els marrecs del Catllà, no, que jo sàpiga, dia d'avui... No són
0: no
1: res ni ningú.
0: No sap res, no. Però després en parlarem també a la tertúlia. Són una de les colles que estan allà sobre la taula.
1: Sí, perquè jo he estat buscant per les xarxes socials progressivament i no els he seguit trobant.
0: No hi ha res.
1: No hi ha res.
0: Res.
1: Fa 50 dies. Fa 50 mesos ens trobem el 26 de novembre del 2020. Tots recordareu, no cal explicar quina era la situació mundial. Fa 50 dies teníem el senyor Trump com a president dels Estats Units. L'any 2020 teníem... la Covid-21, i és el dia que va morir Diego Armando Maradona.
0: Uau.
1: Per tant, aquestes morts fan que parlem de morts, que és una cosa molt maca i que m'agrada molt, i de castells, que també m'agrada molt. Perquè, ja he dit això del friquisme, anar a enterros va molt bé perquè veus esglésies que habitualment estan tancades. Llavors pots veure qüestions patrimonials de franc, que està molt bé.
0: Molt bé.
1: De castells, diríem, el coronavirus 2020, novembre del 2020, zero. El novembre sí, però l'octubre, el diumenge de la Diada de Sant Úrsula, a porta tancada, els xiquets de Valls varen fer 2 piles de 4 amb mascareta perquè la seva festa de Sant Úrsula mereixia que els xiquets tinguessin aquells 2 pilars amb les causes que fossin. De fet, moltes colles encara estaven arribant als assajos amb mascaretes FFP2 i fent grups de no sé quantos i grups de... Com es diu allò que fèiem?
0: Grup bombolla.
1: Grups bombolles i aquestes qüestions... Que fa 50 mesos, ja, així estàvem.
0: Devien ser com els primers pilars o únics pilars que s'havien fet fins
1: fet
0: llavors.
1: Fins llavors.
0: No se n'havien vist.
1: Nosaltres a Badalona vam tardar encara un any més a fer coses amb contacte físic. Uh-huh. De fet, es va suspendre la candelera del... Bueno, no es va suspendre, la candelera es va fer... però no es va fer, no es va fer la festa diada, decenal, sí. No es va fer la diada. Fa 50 anys, 1975... El panorama, i potser va en relació també amb la tertúlia, era molt diferent. De fet, el 1975, al març del 75, naixia el meu tiet, també fa 50 anys.
0: Per tant, ho posarem com a efemèride important.
1: Sí. Adolfo Suárez va ser nomenat vicesecretari general primer del Movimiento, un home molt neutral i molt del centre.
0: Aquí li va molt el Movimiento.
1: Sí. I va morir Xostakovic, compositor d'aquests compositors russos guais. Uh-huh. Com estàvem en el programa casteller a 1975? Doncs mira, les colles eren molt poquetes. Molt poquetes, molt poquetes, que eren les Dugues de Valls, Vilafranca, els Nens del Vendrell, els Xiquets de l'Arbós, els Minyons de l'Arbós, els Xiquets de Tarragona, encara no la colla jove,
0: sí.
1: els d'Altafulla, els Nois de la Torre, que es fundaven el mateix 75, la colla jove del Vendrell, els castellers de Sitges, els bordegassos, la castellers de Vilanova, colla de mar, Barcelona, i els castellers de la Roca del Vallès, que van durar del 74 al 79. I hasta aquí podemos leer. Per tant, en 50 anys hem augmentat exponencialment el número de colles. També hem augmentat exponencialment el número de castells i les construccions. Sostre del 75, feia 4 dies que descarregàvem el 2 de 8 en folre, i el castell més habitual en aquestes colles, una mica més seriosetes, era el 3 de 8, 3 de 8, 4 de 8, allò, anar a Valls, a un Sant Úrsula, a veure si algú podia haver anat el 2020 a veure dos piles de 4, doncs l'habitual de veure el 1975 eren castells de 8.
0: Castellers de la Roca del Vallès, que encara hi van ser a l'aniversari dels castellers de Barcelona de les seves colles apadrinades. Encara
1: hi va aparèixer
0: un casteller amb camisa de la Roca del Vallès.
1: Tirant enrere, anem a fa 50 dècades. Fa 50 dècades, és fa 5 segles, 1525, moria, fruit d'un període normal de la natura humana, depredadora, Huayna Capac, emperador inca, el 1525. I, si ben bé no podem parlar de castells, sabem que el 1577 comença a sortir allò del Vall de Titans, a Tarragona, que diuen que és una de les primeres parts. Tenim totes aquelles festes sevillanes i madrilenyes amb aquelles construccions de torres humanes a dalt de bitxos, a dalt de... el que a València en dirien les roques del Corpus. Mm-hmm. Per tant, ben bé no són castells, perquè no són castells, però tenim aquestes reminiscències de torres humanes del que podien haver estat els valencians, els titans i aquelles danses moixigangues que ens fan... diuen que ens fa ser com són. Fa 50 segles...
0: Ho hem de comprar, sí o sí.
1: Sí, no, hem de tirar enrere, i queden dos. Fa 50 segles estem al 3.000 abans de Crist. El 3.000 abans de Crist, la cultura més guai del Paraguai del moviment, del moment, el moviment és el de l'Adolfo Suárez, perdó, del moment eren els mesopotamis, els perses. Sí. Quina casualitat, jo ara pensava, anda... Que maco, això, eh? Vull dir, aquests pilar de sis que fan pilar caminat de sis, tal. I inaugura la nou any persa, pensava. M'està quedant tot molt mal lligat, perquè jo vull acabar d'una manera, i estava fent com mans i mànigues, però clar, tenim una notícia ja. Vull dir, aquesta gent s'enfila. I els Govindes tampoc sabem des de quan s'enfilen, ni des de quan hi són. Per tant, tota aquesta gent anterior a Crist, no feien moixigangues, però... Per tant, l'any zero no serveix per enfilar-se. Ells venen, poder venen d'abans, qui lo sap? El que sí sabem és que fa 50 mil·lennis s'extingien els neandertals i aquests sí que sabem que no feien castells.
0: Molt bé, doncs molt gran recull aquest, el dels 50. Moltíssimes gràcies, Nil, per una
1: no res.
0: Secció tan especial com aquesta.

0: Els que coneixeu bé el món casteller, si us dic boom casteller, segurament pensareu en els anys 90. I és que entre el 1990 i el 1998 es van fundar ni més ni menys que 33 colles castelleres. Aquest fenomen es repetiria entre el 2010 i el 2015, amb un total de 21 nova formació, sense comptar colles universitàries. Aquí no les he comptat perquè igual ja ens començàvem a tornar bojos. Tot i que el 2018 es formen 5 colles, que això ja ens deia moltes coses, aquesta nova eclosió s'atura sobretot a causa de la Covid, com explicava ara el Nil. Amb la represa l'any 2022, prou feina hem tingut per recuperar el nivell a plaça, però últimament sembla que la formació o recuperació de noves colles està tornant a agafar embrancida. Per parlar-ne, avui hem convidat l'Aina Cervera, membre dels Capgrossos de Mataró i membre també de la Comissió d'Igualtat de la Coordinadora. Benvinguda.
1: Gràcies, Efren.
0: L'Arnal Morató, expresident i actual cap de colla dels Xics de Granollers. Bon dia.
2: Bona tarda.
0: El Marc Casadó, actual cap de colla de la Jove de l'Hospitalet i ex-cap de colla dels Engrescats de la URL.
3: Hola, bon dia.
0: I el Sergi Castells, membre de l'equip de comunicació dels Minyons de Terrassa. Benvingut.
4: Hola, bon dia.
0: Fem com cada setmana. Abans de començar, us demanaré una ronda ràpida per saber si creieu que tornem a estar davant d'un boom casteller i a partir d'aquí arrenquem tertúlia. Per on comencem? Va, Marc.
3: Doncs jo, més enllà de dir si estem o no ho estem, sí que penso que és quelcom molt positiu. És a dir, al final, tots els que em coneixeu ja sabeu que sóc de l'opinió de que el fet casteller, com més divers i inclusiu sigui, molt millor. I, per tant, defendre les identitats culturals de cada espai on es puguin fer castells, per mi sempre és i serà una notícia molt positiva.
0: Aina?
1: Mira, sóc de la mateixa opinió, per tant, sí. Jo crec que això, com més millor i més ric tot plegat.
0: Sergi?
4: Jo crec que potser és prematur parlar de boom en comparació als 90 o a l'altre moment que havies comentat, mm-hmm. Però podria ser. El temps ens dirà si ho és o no.
0: Molt bé. I Arnal?
2: Jo crec que els períodes de crisi en els castells ens van molt bé. I ara que les tornem a passar canutes, la gent s'hi està apropant un altre cop. I pot ser l'inici d'un boom, sí.
0: Molt bé. Us explico. Si no m'he descomptat, que segur que ho he fet, per tant, ja així d'entrada demano disculpes, entre el 2023 i aquest any s'haurien fundat o refundat 14 colles entre convencionals, universitàries, colles fora de Catalunya i una colla efímera. Què està passant? Què penseu que està passant perquè això estigui tornant a començar a bullir? El Sergi deia, potser no podem dir encara que és un boom, però, ostres, 14 colles en 3 anys, en 2 anys i mig.
2: Jo crec que hi ha més amor per al que és el fet casteller que no pas coneixement. Perquè si no veuríem que el mapa a nivell casteller del que són les colles està molt, molt ple. Jo no dic que no, per exemple, uns Guillats de la Selva que potser tenen la seva colla més propera a més de 30-40 minuts en cotxe, no? Però hi ha moltes altres colles que es creen ben bé al costat de poblacions que sí que en tenen. I entenc aquest amor per el fet casteller, entenc les ganes de voler que en el teu poble o ciutat hi hagi una colla castellera, però crec que aquí em falta coneixement. I no coneixement del propi fet casteller, de com es fan els castells, sinó de saber com costa no fer una arrencada de cavall i una parada de burro, sinó poder mantenir l'embranzida d'aquests primers anys.
0: Mm-hmm. De fet, l'altre dia explicava el Lluïsma aquesta qüestió de com les colles s'expandeixen en el territori, no? Quan parlava de quines poblacions havien vist castells i de quin nivell, totes anaven lligades a això, a que hi hagi una colla al costat, però una colla al costat no necessàriament a tocar, no? Vull dir, a vegades aquesta expansió agafa un territori. Com veieu això? Creieu que és positiu o no? El fet que hi hagi aquest creixement, 14 colles.
4: Jo crec que lo important és la massa crítica. Dins d'una ciutat... O sigui, dins de Valls hi caben dues colles, perquè hi ha suficient massa crítica. Dins de Terrassa també n'hi caben dos, perquè n'hi ha suficient massa crítica. I al costat també té una altra gran ciutat, que n'hi cap una altra, i hi ha prou massa crítica. Però aleshores és veure... Si aparegués una altra colla castellera al costat de Malfregats del Pallars, potser s'hauria de discutir si hi ha prou massa crítica com per fundar una segona colla castellera. Al final, crec que és això. És la massa crítica de gent que tinguis per poder crear una colla.
5: Mm-hmm. Puc dir una cosa?
0: I tant.
5: Només per portar una mica la contrària, de fet, és per fer d'advocat del diable, perquè en realitat jo coincideixo força amb aquesta visió, però entenc que el discurs també es pot girar a l'inrevés, és això que acabes de dir, Sergi. Com més presència hi hagi en els pobles, més possibilitat d'expansió, més potencial massa crítica pot haver-hi per aquesta activitat. Llavors, o almenys jo crec que és la imatge o la idea que tenen moltes d'aquestes persones que engeguen aquests projectes. M'explico? I no sé fins a quin punt tenen raó o no. La veritat, jo això sí que no tinc la resposta.
0: De fet, us tiro la pilota. Als anys 90, aquest boom, diu la gent, que va respondre al fet que els castells apareguessin a la transmissió dels Jocs Olímpics. Tot Catalunya va veure castells, i sembla que això va animar la gent. La primera dècada del 2000 va ser segurament per la bonança dels castells. Estaven a la tele, els castells de gamma extra progressaven d'una manera bastant més àmplia que els anys anteriors, després encara progressarien més, però segurament això també va influir en que apareguessin moltes colles. En quina situació estem? Vull dir, és una qüestió social, és una qüestió tècnica, la gent veu castells a la tele i s'anima?
1: Mira, jo no ho sé, però recullo una mica la teva idea, que estem en un moment on, bueno, tinc la sensació de que no estem molt còmodes en el context general que estem, i el fet dels castells dona una, com una sensació d'estar en un grup segur, no?, de més dispers, on no ens preocupem, no? Llavors, suposo que qualsevol excusa és bona per fer un punt de trobada. I llavors, bueno, doncs poder la idea, un projecte de crear una nova colla, no? De reunir-se un grup amb un projecte, amb una idea així engrescadora, doncs sí que pot ser que això doncs faci créixer aquesta quantitat de colles. Ara, potser aquí ara m'odiarà tothom. Que s'hagi de fer sempre, no? Que tingui sempre sentit, no? Però, bueno, jo sempre penso que s'ha de provar. Jo sóc de les que crec que sí. Ara, és possible que molts acabin en parada de burro.
0: De fet, Sergi, els Minyons de Terrassa neixen en un moment on hi havia aquesta necessitat d'associacionisme, no?
4: Sí, al final, el 79, post-dictadura, igual que Minyons, igual que moltes colles de l'època, la Jove de Tarragona em sembla que és un altre cas, però neixen al final de les ganes d'associacionisme acaben naixent. Jo sí que volia agafar un tema que ha comentat l'Arnal, que quan parlava de que les crisis acaben sent una oportunitat castellera. Jo crec que som més... O sigui, més que per crear noves colles, serveixen perquè entri gent nova a les colles. I això crec que ho tenia molt ben teoritzat el Carles Feiner, i tenia força d'escrits en aquesta línia. I crec que és més això que la creació de noves colles. Crec que és un matís important del tema.
2: Estic d'acord. El fet també que d'aquesta expansió, no, a nivell de colles, jo crec que també rau en buscar això, que les crisis al final el que ens fan és buscar ajuda. I aquest buscar ajuda, aquest voler formar part d'un grup, no? Aquest saber que no puc fer, no puc anar a sopar cada dia fora, no puc estar tan nuclearitzat. He de buscar una activitat compartida, que m'ompli, i per això també pot haver-hi aquest creixement de colles. Buscant allò que segurament no tens i que també et fa mandra anar a buscar a 10 quilòmetres de casa, sincerament. D'altra banda, pel que comentàveu, jo crec, molt, que aquestes ganes del començament i ara fa res estàvem parlant de Castellers de Sarrià i estàvem flipant, no?, amb el que està fent a les alçades que estem. Perquè tenen aquesta massa crítica que comentava en Sergi. Dos, perquè segurament deuen haver fet molt bé la feina. Tres, perquè tenen el que comentava l'Efren, colles al costat, que estic convençut de que han anat a buscar i s'han volgut informar, i que han tingut relleu. Perquè el problema que jo veig aquí és un cop passats aquests cinc primers anys. un cop passat... els socialistes amb alguna cosa, per alguna cosa van fer els plans quinquenals. La gent acaba estant fins als collons d'estar al capdavant. I no són poques les colles que són nascudes a finals de la dècada anterior que ara mateix, la temporada passada, podien portar actuacions completes i que potser no n'estem parlant tant com el nou cap de colla o el nou president de les joves de Valls, però que estan tenint problemes per trobar aquests relleus de la gent que està al capdavant. Si no som capaços de fer això, per molt amor que hi hagi en els castells, si la gent que està al capdavant no és capaç de tirar a la colla, ens trobarem amb aquestes parades de burro que comentava jo abans.
0: Mm-hmm. Això és veritat. De fet, no desapareixen les colles com a tal, triguen a desaparèixer, però sí que és veritat que si analitzem totes aquestes colles dels booms, dels diferents booms que hem tingut, un cop passen els primers 5 anys, de cop i volta... hi ha com un desgast, no? I aquest desgast s'ha de saber superar. És complicat. Però el fet és que moltes colles els superen i no desapareixen. O sigui, estem parlant que n'han aparegut 14, però desaparèixer. Els últims anys tampoc han desaparegut.
2: Però perquè la coordinadora, no sé si és el 2018, 2017, no me'n recordo, es va inventar la figura de les colles discontínues. Que si et mires les dades, són realment... És preocupant. Vull dir, és preocupant i de fet no es compleix ni amb els estatuts de la pròpia coordinadora. I no és una d'aquestes colles en concret. Si tu mires les dades de les colles en formació, dels castells que han fet des de la Covid fins aquí, i et mires el de les dades d'aquestes colles discontínues, que representa que ja venen d'això, són completament diferents. Ja només en percentatge. En percentatge, les colles en formació, més del 90%, més del 95% dels castells descarregats. Les colles, aquestes discontínues, a part de... fins i tot aquelles que fan sobretot pilars de 4 i algun 3 de 6, perquè hi ha el cas d'aquí només ha fet un 3 de 6 des del Covid, el percentatge de castells descarregats no arriba al 70%. I, en canvi, els intents desmuntats són molts. Suposo que també amb bon ull.
0: Anem a pams. De les 14 colles que hem comptabilitzat, 3 són al territori, però fora de la comunitat autònoma. I 6 són de fora de l'estat espanyol. Creieu que és sostenible aquest creixement internacional? Perquè, clar, hem fet trampes al solitari, hem parlat de 14 colles, però 6 colles són de fora de l'estat espanyol.
1: Sostenible no ho sé, però que li veig... O sigui, que m'hi puc sentir representada, sí. Ho dic com a persona que ha viscut fora i que ha anat a mirar si n'hi havia en el país on estàs, no? I jo crec que això et fa sentir potser una mica més a prop de casa. Sí que és veritat que jo crec que aquestes colles... jo les veig, les plantejo d'una manera diferent, no? Aquí les vivim molt com, no sé, a casa meva hem de fer logístiques màgiques per poder anar a assaig, i perquè pels dos és superimportant i perquè els vivim, no? Però allà ho vivim més com un punt de trobada de catalanitat, de gent que ve d'on vens tu i que es comparteix una tradició. No sé si és sostenible a nivell d'aquest nivell de fer torres de nou i castells nets. Saps? Així plantejades, no ho sé, eh?
5: Home, si parlàvem que hi ha massa poca distància entre colles, això ens ho desmunta, no?
2: Exacte.
5: Si aquest era l'argument, aquesta dada...
0: No, clar, per mi la qüestió és si les colles en casals catalans fora de Catalunya han de ser colles castelleres o han de ser una activitat més dins del casal, que a vegades... De tot en volem fer una cosa molt gran. Una colla castellera és molt xulo, tens el teu color de camisa i no sé què, però després, vull dir, és sostenible fer castells amb una colla internacional, Marc?
3: Aquí potser et recupero una mica temes que hem anat comentant, no? Quan parlàveu de massa crítica, no només en quant a gent potencial dins del territori, sinó gent que, 1, et conegui, i 2, que vulgui fer castells, que s'ho pugui arribar a sentir seu. I per això, vinculant-ho també una mica al tema de tertúlia i portant-ho més cap a casa, penso que sí que és positiu que hi hagi colles que representin la identitat d'un territori on no hi ha colla encara, però sí que hi ha una colla a prop. I em refereixo a cert poble on resulta que no tens colla però en tens una a 30 quilòmetres, evidentment que seria possible per qualsevol persona que tingui ganes agafar el cotxe, fer-se 20 minuts i anar al local d'assaig, però potser no t'arribes tant a sentir teu, insisteixo, si estàs fora del món casteller, com si és la identitat del teu poble. per això parlava al principi i començava dient que per mi sí que és positiu que hi hagi colles que representin aquesta identitat del poble, tot i que alguns us en tireu al coll, de que no calen tantes colles o que seria molt positiu si tota aquesta gent que té ganes, té empenta i té intenció de fundar una colla anés amb aquestes mateixes ganes i aquesta mateixa empenta a una altra a fer-la créixer.
6: Si em deixeu agafar un petit... Jo faré també d'advocat del diable. Crec que és molt diferent el context entre una colla fora de Catalunya i el context d'una colla que neixi aquí a Catalunya. Aleshores, són completament diferents. El principal problema és trobar canalla fora de Catalunya. Aquí a Catalunya el principal problema és trobar gent i trobar gent que et faci una continuació. Aleshores, que tens moltes ganes de fer una colla, vale, molt bé, però després qui te la continua quan tu et canses? I aquí tenim un gran problema amb moltes de les colles que han sortit últimament. I el que deies, una cosa és fer una colla quan tens un poble a 30 quilòmetres, Pallars, Banyoles, el Catllà, que deien que potser sortia. L'altre és fer una colla al barri del costat. I ho parlaré jo com a casteller de Gràcia, amb colles de Barcelona, que dius, ostres, tens un lloc on anar a fer castells, però no, vull fer la meva colla. No entraré si entro en la meva opinió, sinó, ostres, si tinc un lloc on anar a fer, quin és la idea de, bueno, doncs em munto la meva colla i ho faig diferent. Aleshores, potser entro en conflicte amb les colles del costat. I ja va entrar en conflicte el 1996, quan va néixer Gràcia, va néixer Sants, que competia contra... competia, no, però... va dir la diferència amb Barcelona, de qui anava a la Mercè, per què anava a la Mercè, que, no? Totes aquestes coses han anat passant. Cal que surtin tantes colles?
2: En aquest aspecte, jo que em toca parlar amb regidors i gent d'aquests que volen pel seu poble, és que m'encantaria una colla castellera a 5 quilòmetres de Granollers, en el meu cas, no? I li dic, fantàstic, o sigui, molt bona idea, a tope. Però llavors els hi parlo de Panarres de les Corts, dels aficionats de Sant Llorenç, i els dic, i aquí us ajudarem mogollon, saps? I els expliques aquesta història, perquè els han d'entendre, per això parlava al principi de més amor per la cultura, algun regidor que li encanta no sé què, i et fot peles per l'actuació, no sé què, no sé quantos, i com m'agradaria tenir una colla pròpia aquí. Per exemple, del poble on jo soc, molta gent de la Garriga m'ho comenta, a 15 minuts amb cotxe de Granollers. I sempre els dic, fantàstic, muntem una colla per fer... ossegem durant un mes abans de la Festa Major i fotem castells aquell dia. I això segurament també les colles del costat se'n nutririen. I estaríem expandint el fet casteller, tindríem aquesta identitat, i a més, les colles segurament aquí ajudarien, perquè els interessaria per créixer.
7: Nip. A mi em ve al cap una cosa, parlant d'això, el joc de la capitalitat castellera, diguem-ne així, no? No podem oblidar que hi ha una colla, a poder ni alguna altra, que es diu Castellers de la Selva Marítima i l'Alt Maresme. Per tant, juguen a tenir un territori de joc amb diverses places, amb diverses poblacions, per fer castells, comptant que és una zona de pocs castellers, no? O els marfregats del Pallars. No, bueno, sempre dic que no es pot dir taco, però joder, que no és gros el Pallars. I parlàvem del Quico de Cabra, que no es diu Quico Cabra, es diu Francesc Inglés, i és el Quico de Cabra, la colla Joves Xiquets de Valls, que és de Cabra del Camp, que és una població a 15 quilòmetres de Valls. Valls juga a capitalitat. Capgrossos juga a capitalitat. Poder hem de començar a veure els fenòmens com a potencials, i no seré jo qui digui que els xics de Granollers han de canviar el nom, però poder hem de començar a plantejar en certs espais colles d'aquestes més transitables, com trobo que és un magnífic exemple, els castellers de la Selva Marítima, de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
2: Tu ara digues xics del Vallès Bo, i se m'emprenyen els del costat i els de la meva pròpia comarca. Saps? Jo ara no puc canviar el nom d'això.
0: No, però aquí jo he d'estar amb el Nil, perquè sempre des de Valls, quan apunten a que... és que, clar, teniu molts castellers d'altres colles amb camisa de les vostres, i ells et diuen, és que els castells es feien així. Jo anava a una ciutat, aixecava castells conjuntament amb els aficionats d'aquella ciutat. Llavors, és l'altra opció. Estem parlant de colles que intenten lluitar per una capitalitat, colles que lluiten per un territori més petit, però és que, a més, vull dir, les colles de Valls se segueixen nodrint moltíssim de castellers de moltes altres colles.
4: per jugar a la capitalitat. No cal que menteixis amb el nom. es pot jugar aquesta capitalitat com fan els colles de Valls sense canviar el nom. O sigui, és un pol d'atracció. O sigui, com més gran és una colla, més pol d'atracció és i de més lluny et vindrà la gent. Jo crec que això és de calaix. I al final, els dies grans mobilitzarà gent doncs, de tot Catalunya als teus assajos i a les teves actuacions. Al final és això.
0: Mm-hmm.
4: Créixer i ser un pol.
0: Us poso una pregunta més sobre la taula i així anirem liquidant la tertúlia perquè ens queda poc temps, però el que més m'ha cridat l'atenció és que d'aquestes 14 colles, només 3 són convencionals dins de la comunitat autònoma. És a dir, una colla nova, una colla refundada i una de la que abans parlàvem encara no en sabem gaire cosa o no en sabem res. Com hem d'interpretar aquesta dada?
5: Quines
0: 14
5: són?
0: Colles i 3 són dins del territori. Ara te les hauria de buscar.
5: Perdó, pensava que les tenies així.
0: Com a colla convencional... Ai, ara m'has matat,
5: perdó,
0: eh?
5: Perdó, t'he fet aquí la pua. No
0: els Castellers del Lluçanès, els Xics Caleros refundats i els xiquets i xiquetes del Catllà, que són la colla de la que encara no en sabem
5: exacte,
0: gaire cosa.
5: Exacte, el misteri...
0: Què en penseu d'això?
2: Doncs una miqueta el que parlàvem, no? Que la densitat de colles ja és molt gran. Has posat l'exemple dels Xics Caleros, que ja fan bé de refundar-la, perquè realment queden a prendre pel sac de qualsevol altra colla. Fixa't, a més amb els noms que has dit, del Lluçanès, sí. Agafant aquesta idea, d'altres colles noves, Malfargats del Pallars, Guillats de la Selva, Castellers del Baix Montseny, ja estan jugant això, perquè veuen que a la seva massa crítica del seu espai en concret, si es diguessin Castellers de Sant Celoni, no tindrien per fer una colla castellera. Llavors, jo crec que les colles castelleres ens hem sabut vendre molt bé, la gent veu que ens ho passem bé, que hi ha aquesta part social que es comentava amb les colles a l'exterior i totes aquestes altres colles, aquestes 11, volen això.
0: Mm-hmm. Perfecte. Com que hem tingut aquest moment de silenci incòmode que sempre es genera, l'aprofito jo, recupero la tertúlia, perquè ens hem quedat sense temps i, si no, després ho allargarem massa. Moltíssimes gràcies, m'encanta quan els debats són així d'apassionats. Jo crec que hi podríem tornar un altre dia perquè dona molt de joc i crec que encara us heu quedat amb moltes coses a dir, però avui no tenim més temps. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. Va.

0: Si les pluges ho permeten, aquesta setmana les colles tornen a trepitjar els carrers per començar a enfaixar-se. A poc a poc es van veient castells a places d'arreu de Catalunya, però per dur una mica la contrària, la primera diada que esmentarem avui no és a Catalunya, sinó que ens haurem de traslladar a aquell territori català de fora de la comunitat. Anem a Andorra.
1: Sí, juguem una mica amb les nomenclatures dels territoris avui. La Diada de la Neu a Canillo, Andorra, tindrà lloc el dissabte a les 12 del migdia a l'hotel Paratol Bordes d'en Valira, plaça castellera per excel·lència. La destaquem també per la curiositat que hi actuen colles convencionals i colles universitàries, com fa unes setmanes que també passava a Vic i ho comentàvem amb els Segals. En aquest cas hi actuaran els locals, els castellers d'Andorra, amb la colla jove Castellers de Sitges i els bergants del campus de Terrassa.
0: I per a la segona diada també ens traslladarem més enllà de Catalunya, i és que hi anirem... Bueno, Catalunya, comunitat, enteneu-me.
1: Sí, sí.
0: Anem al País Valencià.
1: És que aquí ha estat delicat la manera de redactar-ho, no sabia com posar-ho perquè...
0: No passa res.
1: El dissabte 29 tindrà lloc la desena trobada de moixerangues de Castelló, a les 12, també a la plaça Hort dels Corders, a Castelló, deia. I actuaran la colla jove Xiquets de Tarragona com a representació catalana i acompanyarà les moixerangues locals, la conlloga de moixeranga de Castelló i la moixeranga de Sueca.
0: Encara dissabte, a la següent diada, ja s'hi pot arribar amb Rodalies, si és que us veieu amb cor, la veritat.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: A les profunditats de les coves de Naica, a Mèxic, es troba un dels fenòmens més impressionants i rars del planeta, els vidres de selenita, també coneguts com a fongs de vidre. Aquests vidres gegants poden assolir fins a 11 metres de llarg i 4 d'amplada, creant un paisatge subterrani que sembla tret d'un altre món. La formació d'aquests cristalls ha estat un procés extremadament lent, que ha pres aproximadament mig milió d'anys. La combinació única de condicions dins la cova, com ara temperatures extremadament altes, a prop dels 58 graus i una humitat de gairebé el 100%, juntament amb una presència d'aigua rica en minerals, ha permès el creixement d'aquestes estructures cristal·lines gegantines. La cova on es troben, coneguda com a cova dels cristalls, és un dels entorns més hostils per als humans, a causa d'aquestes condicions extremes, cosa que limita el temps que els científics i exploradors poden passar-hi dins. El més curiós és que aquests vidres no només són un espectacle visual, també ofereixen pistes sobre la geologia i la química de la Terra, proporcionant informació invaluable

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i per endavant avui un programa que volem dedicar als cantautors, perquè aquest concepte tant del segle XX, que se n'han fet? És a dir, on són els cantautors d'ara?

Si hi ha un lloc on la paraula cantautor mereix un respecte enorme és a Llatinoamèrica. I hem començat avui precisament a l'Argentina amb la Silvana Moreno i un clàssic, el León Gieco, cantant junts aquesta L'Aurora, que està inclòs en el sisè àlbum, últim treball publicat recentment, d'aquesta cantautora argentina que es diu Silvana Moreno. Té 38 anys i és una argentina molt cosmopolita que ha viscut a Boston, a Nova York, a Londres, i que d'alguna manera rescata també la tradició de la cançó al costat de grans clàssics com León Gieco. I un altre més jove, però que ja és tot un clàssic de la cançó d'autor a l'Argentina, és sens dubte Kevin Johansen.

explican cosas que no se entienden y así yo las quiero dejar.

Aquestes són les últimes notícies que hem tingut de Kevin Johansen. Es tracta d'un single que es diu Luna sobre Porto Alegre i que està enregistrat en una sala d'exposicions de la Galeria Malba de Buenos Aires. I la veritat és que ell sol, amb una guitarra, mostra perfectament el que és el paradigma del cantautor, en aquest cas concret, llatinoamericà o argentí. Un altre cantautor actual molt jove es diu Leo Rizzi i és tot un personatge al que hem de descobrir.

Leo Ritchie, en temps de Rosalia o de Bad Bunny, aquests personatges, Leo Ritchie, demostren que hi ha una cançó d'autor del segle XXI, sens dubte. Aquest és el seu segon àlbum, es diu La bellesa de les flores, i aquest noi que va néixer a Eivissa ha crescut a Uruguai i col·labora amb altres músics, com per exemple Santi Balmes.

Segon disc de Leo Rizzi, un noi nascut a Eivissa, crescut a l'Uruguai, amb molt d'èxit a Mèxic i que en el seu segon àlbum que acaba de publicar té la col·laboració de Santi Balmes en aquesta cançó, Aquí nadie se puede morir. I seguint els camins, sobretot, d'aquests cantautors del segle XXI més joves i tornant a Latinoamèrica, ens trobem amb una dona imprescindible actualment, Silvana Estrada.

Silvana Estrada, que acaba de publicar aquest single al costat de Pablo Pablo. Qui és Pablo Pablo? Pues és el fill de Jorge Drexler, cantautor i, a més, productor. I la veritat és que aquestes cançons mostren aquesta contínua connexió entre les dues bandes de l'Atlàntic, entre aquella cançó tradicional llatinoamericana, o aquella idea o aquell concepte de la cançó d'autor a Llatinoamèrica, i el que també s'ha anat produint aquí entre nosaltres. Pablo Pablo, fill de Jorge Drexler, cantant amb la Silvana Estrada aquest Antes de ti. I ja que estem parlant de Jorge Drexler, acaba de publicar un àlbum en el que col·labora gent com Meritxell Nederman, entre d'altres. Així és que escoltem aquest treball que es diu Taracà, que és el nou signat per Jorge Drexler.

Així sona el nou treball de Jorge Drexler, l'uruguaià, que acaba de publicar Taracá, i en el que col·labora Meritxell Neddermann, que, per cert, ella, per la seva banda, ha publicat un single col·laborant amb Bernat.

el single es diu Porto la Sal i està signat per Meritxell Neddermann i Bernat, que no és un altre que Bernat Ortajada Català, que és un cantautor de Sabadell amb el que ha col·laborat Neddermann i que ell, per la seva banda, també ha publicat singles o cançons com aquest Disco Ball.

podríem dir que la cançó d'autor al segle XXI, que és el nostre tema d'avui, ja no és la cançó d'autor, són les cançons d'autor. I això, aquesta petita joia, la signa Mar Pujol, una cantautora del Prat de Lluçanès, nascuda al 99, és a dir, 26 anys i poc més, i la veritat és que ens fascina sempre que l'escoltem cançó a cançó. Com també ens fascina gent més veterana procedent de l'àmbit del rock, procedent de la guitarrística, com és un Xarim Aristé, que ens acaba de publicar un àlbum magnífic, Punt de Creu.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

punt de creu, el vuitè treball del The Flicks, Xerim Aresté, un guitarrista extraordinari que, a més, ha trobat la seva part compositiva i interpretativa d'una manera molt equilibrada i que ha fet d'aquest treball un disc dels que serà de lo millor de la collita d'aquest any 2026 pel que fa a casa nostra. I si anem una mica més amunt, cap a Euskadi, ens tornem a trobar a una altra meravella que ens torna a deixar Rupert Ordorica, l'Urra i Kutu Barik.

El nou disc del basc Ruper Ordorica, Lurra i Kutu Barik, així es diu. I les últimes notícies que tenim també d'una altra de les cantautores més interessants que tenim a casa nostra és de la rockera, si volem dir-lo així, Maika Makovsky.

Maika Makovsky, un tema que es diu Besides, B-Series, i que estava inclòs en el seu últim treball, Bunker Rococó. I apurant el temps del final del nostre programa, no podem oblidar-nos també d'una de les noies o de les cantautores més personals d'aquest país, Cristina Rosenvinge.

Cristina Rosenvinge, des de la banda sonora de Després de Kim, una pel·lícula que s'ha estrenat aquest any que es diu Sin decir adiós. I us convidem a escoltar les últimes convidades al nostre programa d'avui entorn a la cançó d'autor ara, actualment. Es diuen Les nietes del Charlie.

es diuen Maria i Raquel Rubio. Són dues germanes i es fan dir les nietes del Charlie. Personalment, no havia sentit dues veus femenines tan singulars, probablement des de Vainica Doble. Una autèntica meravella per tancar aquest programa que hem dedicat avui a la cançó d'autor. La setmana que ve més us esperem, com sempre, l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa al micròfon. Fins llavors.

0: Llorenç és la primera en música. Música.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

out of here. Eat zucchini.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escolta, Zicat.
2: Ja comença a fer-se clar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mono, m'encanta, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT. Humanoid.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...